0: Parlem ara uns minuts dels senyals sonors. Per exemple, el Barça anuncia els canvis de jugadors als partits de futbol que juga a Montjuïc amb aquest senyal sonor. Aquestes són les tres primeres notes de l'himne. Els senyals fan de reclam, serveixen per cridar l'atenció quan es vol anunciar alguna cosa al transport públic, per exemple. En trobem diferents exemples. I els hem analitzat amb el músic, divulgador musical i company Joan Vives en aquesta informació que ha recollit Joan García amb el muntatge d'Enric Vidal.
1: Avís de propera parada al metro.
2: Aquesta sintonia o jingle és molt escueta. La tríada de l'acord és probablement la reducció a l'essència del que és un identificatiu sonor. A més, és conclusiu, per tant, vaja, escuet i eficaç.
1: Encara més breu. Avís de propera parada als autobusos de TMB.
2: Aquest, a diferència de l'anterior, sembla que quedi com una mica més suspès, com si el fet d'anar cap amunt intentés mantenir l'atenció del públic, però continua mantenint la idea de captar l'atenció a través d'un senyal sonor que va més enllà d'un simple timbre com es feia antigament.
1: Ferrocarrils de la Generalitat també fa servir només dues notes.
2: Dominant tònica, així acaben totes les obres de música clàssica i de música atonal. És conclusiva, rotunda.
1: Els trens de Rodalies de Renfe és més llarg.
2: Aquí la diferència que hi ha amb les anteriors és que juguen amb dues acords de dues notes. Aquest so que sembla una marimba, doncs, vol com endolcir, ser amable, busca una sensació com més agradable, potser perquè s'associa a un viatge una mica més llarg i que l'anirem sentint de manera repetitiva, doncs que sigui com un so en forma de somriure.
1: I als trens i estacions francesos, la companyia SNCF té un senyal més polifònic.
2: Interessant, és modern, vol ser com experimental, connecta amb l'esperit urbà, és una manera així com exòtica i que a més no és conclusiu, faltaria el ximpum final, diguéssim, no? Per tant, ens deixa l'expectativa, vaja, però jo crec que aquí el que destaca més és que vol ser modern, no pretén ser simplement eficaç i bonic, sinó que li vol donar un plus de per dir alguna cosa, d'avantguarda.
1: I ara el so de l'autobús més premiat, el de la pel·lícula El 47, un autobús de l'any 1968. Així sonava l'avís de petició de parada.
2: Home, jo crec que aquest tipus d'avís, les persones que acumulen joventut el recordaran perquè és el que es feia sempre. En el moment en què hi afegim notes i una cadència musical, aleshores vol dir que volem que sigui com d'alguna manera l'equivalent a una marca comercial. És com si agaféssim el logo de la Coca-Cola i el convertíssim en so. Els publicistes aprofiten tots els recursos que tenen per promocionar el producte i és com si això hagués transcendit en el món de la comunicació sonora en els diferents transports o espais escènics, etc. Però vaja, en resum, aquest seria el clàssic. Això és com si tornéssim al cant Gregorià.
1: I acabem amb un so del teu àmbit, Joan. Segurament el més simfònic. Així avisen a l'Auditori de Barcelona 5 minuts abans de començar el concert.

És preciós, és, això se'n diu Lament de Dresden, és un tema que és religiós, el fa servir Mendelssohn a la Sinfonia, la Reforma, el fa servir Wagner a l'òpera Parsifal, és molt bonic, molt delicat, molt suau, és una manera, allò gairebé a cau d'orella, de dir-vos atenció que d'aquí 5 minuts començarà el concert, no? És una manera com molt refinada que fa servir en aquest cas l'auditori d'avisar, doncs això, els assistents al concert que està a punt de començar, i a més amb tota la semiòtica clàssica d'un tema que ens connecta amb la tradició romàntica germànica.

0: Si vols una companyia com cal, Ràdio Vila-sacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
1: Oi que hi ha dies que et vindria molt de gust fer una bona botifarra? A nosaltres ens passa, i de fet les fem cada dia, ben fresques i amb la millor recepta, cuidant l'alimentació del bestiar i elaborant-les amb els millors magres. Així aconseguim aquest gust característic tan sabrós. Bonària, directe del camp. Vinga, anima't, que realment n'hi ha per fer una bona botifarra ben sovint.
2: Això és Ràdio Vila-sacra. Wow. Que no et confonguin.
3: Au, mira que bé.
4: Vine a l'Auditori de Girona. A la nova temporada de concerts t'esperen més de 70 propostes i grans noms de l'escena musical actual.
5: Rosalén, Marillion, Rufus Wainwright, Grigori Sokolov, Els Pets, Rita Payés, Marisa Monte, Ara Malikian, Julia Lezneva, Sergio Dalma i molt més.
4: Tota la programació a auditorigirona.org. Vine i vola.
6: T'apassiona el món audiovisual? A ITES Hub Audiovisual impartim cicles formatius, formació especialitzada i formació contínua en audiovisuals. Inscriu-t'hi a ites.es.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
2: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

Salut, amics i amigues, què tal, com esteu? La nostra missió és molt clara, proposar-vos indrets i rutes interessants, fer-vos conèixer el territori i, en la mesura del possible, aprendre alguna cosa interessant. Ho fem amb un total de 3 continguts. Primer, els presentem des de la zona de titulars. A l'extrem oest de l'Alt Empordà, sota la mirada del Bassegoda, i tocant a l'Alta Garrotxa, hi trobem el petit i bonic poble d'Albanyà. I no massa lluny, un observatori astronòmic. Ja fa uns quants anys que funciona. Avui el seu director, el Sergio Ferris, explica què s'hi fa i com el podem visitar. Estem acabant la ruta de los contrabandistes, un llarg itinerari dividit en 7 etapes, del qual avui el Xavi Tió ens narra la 6ena. Va des d'Arritxulo, el petit i bonic poble d'Aranza, ja de nou entrant a Navarra. L'acompanyarem amb la fitxa tècnica per no perdre detall. I anem cap a l'Europa de l'Est, als Quaderns del Viatger, per endinsar-nos en un país poc conegut i alhora fascinant, Romania. L'Àngels Masquer ens explica en diversos capítols el més destacat d'aquest país, on va viure durant 6 mesos. En la primera entrega ens parlarà de la capital, Bucarest, i també de la ciutat de Craiova. I sense esperar més temps, ens hi posem de ple. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem.

0: Fem un homenatge a allò que és remot, llunyà, misteriós, fascinant. Només cal aixecar la vista i mirar cap al cel. De nit, i depenent d'on siguem i de les condicions meteorològiques, si alcem la vista, podem veure un munt de mons escampats per una immensitat que ens és absolutament inabastable. La proposta que us fem avui ens du fins a un observatori astronòmic que farà possible apropar-nos a aquest món i fer-ho d'una manera serena i tranquil·la. I per conèixer un cel i un univers remot, ho farem també des d'un lloc que podríem considerar bastant remot. Es tracta d'Albanyà, petit poble estès sobre una plana fluvial que ha llaurat la Muga, un cul-de-sac envoltat de muntanyes en plena vall d'aquest riu, la Muga, situat a l'oest de Figueres. Allà on l'Empordà comença a salvatjar-se per abraçar l'Alta Garrotxa, allà on la Garrotxa comença a suavitzar-se cap a la plana empordanesa. I tot això sota la mirada del Bassegoda, una de les muntanyes més fascinants i amb més personalitat del nostre país. Aigua amunt del poble, no massa lluny, això sí, hi ha l'Observatori Astronòmic d'Albanyà. El seu actual director, el Sergio Ferris, explica els seus objectius i el perquè de la seva ubicació a Albanyà.
1: És un lloc on es fa divulgació astronòmica. Consta de diversos espais, però principalment és un observatori astronòmic a l'aire lliure. Estem situats a Albanyà dintre d'un càmping i estem en un entorn on el mateix entorn és el que és la clau de per què aquí hi ha l'observatori. Per què? Doncs perquè és un lloc molt fosc, que estem al fons de la vall, i això que ens permet és doncs, precisament això, gaudir del cel fosc, que cada cop és més complicat de trobar.
2: Si agafes la vall de la Muga des de Figueres i llavors tens uns 25 minuts on hi ha més animals que persones des d'aquell punt, i és això el que busquem també. Fugim de la contaminació de llum i el que busquem és doncs, un espai el més verge possible per poder gaudir del cel.
0: L'observatori el va fundar Pere Guerra l'any 2017 dins del càmping Bassegoda Park. Té finalitat divulgativa i investigadora. Quan a la primera, el visitant veurà una gran cúpula acompanyada d'una zona per seure.
2: Doncs el que tenim són unes graderies amb espai fins a unes 120 persones aproximadament. En aquest espai hi ha un escenari amb una pantalla, nosaltres ho hem enfocat com una mena de cinema, en el qual el que fem és, just al costat tenim l'edifici de la cúpula, i des d'aquesta cúpula enfoquem el telescopi als diversos llocs que proposem, i el que fem és que amb càmeres connectades al telescopi projectem a la pantalla principal on la gent el que veu és la projecció del que estem enfocant en aquell moment. Això el que ens permet és per a molta més gent doncs poder gaudir de molts més objectes a la vegada. I a més, les càmeres ens donen moltes facilitats, ja que molts objectes a simple vista no es podrien veure amb les càmeres i amb els telescopis que hi ha, doncs sí que ens és possible veure-ho.
0: Ja hem sentit la paraula clau. Un element imprescindible en tot observatori és, òbviament, un telescopi que permet captar cossos celestes que a ull nu mai a la vida podríem veure. I també determinades longituds d'ona. Fixeu-vos fins a quin punt.
2: Hem de pensar que al final un telescopi no és ni més ni menys que un gran ull. El nostre ull té uns 100 mil·límetres, la nostra pupilla, i això ens dona per al que ens dona. Doncs un telescopi, nosaltres el que tenim és de 45 centímetres, això ens dona la capacitat de recollir llum més de 7.000 vegades del nostre ull. Però és que, a més, l'ull humà no està capacitat per veure en algunes longituds d'ona, especialment de l'infraroig. Doncs les càmeres sí que ho poden fer. I llavors molts gasos que són realment espectaculars de veure, totes les fotos que pugem doncs, a xarxes socials, amb fotos d'astrofotografia planetària o també d'astrofotografia de cel profund, doncs això no seria capaç el nostre ull de captar-ho, perquè és una longitud d'ona que se'ns escapa. La càmera sí que ens dona aquesta opció i és per això que oferim aquest avantatge també, el fet de tenir càmeres.
0: Aprofundint una mica més en els telescopis de què consta l'observatori, en Sergio Ferris els descriu i explica quines finalitats té cadascun d'ells.
2: El més gran d'ells és el Mide LX600, que és un telescopi de 16 polzades, uns 45 centímetres. És el més gran que hi ha i aquest sobretot és molt bo per a veure planetes, té molta focal. L'altre és un refractor, un Takahashi, TCA-120, que és el que està just dalt i que té una mica més de camp, ens permet veure molt més àmpliament. Diferències, doncs ja principalment podem dir que hi ha tres tipus de telescopis. D'una banda tenim els refractors, que funcionen doncs, com unes ulleres, anem a dir, un raig de llum es concentra en un punt. D'altra banda tenim els reflectors, que són com miralls. I per últim tenim els catadiòptrics, que és una barreja d'aquests dos tipus. Doncs nosaltres tenim un refractor i un catadiòptric just allà.
0: La part fonamental de l'observatori és la cúpula i les grades, que, per cert, són calafactades perquè els espectadors no passin fred, ja que, recordem-ho, ens trobem a l'exterior. És l'espai que més curiositat desperta entre els visitants, sobretot quan veuen com es mou en iniciar l'espectacle. L'altre aspecte que fascina a tothom és la sensació de petitesa davant la grandesa de l'univers.
2: Sobretot el que li encanta és ser conscients de quina és la mida real que som nosaltres, de com de gran és l'univers, de com és el nostre entorn, i això realment és algo que a la gent li trenca una mica els esquemes que tenia al cap. De fet, fem una reflexió al final de l'espectacle que no desvelaré ara mateix, però que és la conclusió un poc de tot el que parlem durant l'espectacle. És a dir, pensàvem que la nostra Terra és tot el que tenim i realment és molt poc, i la mostra és el que fem al final.
0: A l'observatori hi ha un darrer punt que es pot conèixer, la Sala de les Constel·lacions. Es tracta d'un espai amb panells, taules i cadires on es fan xerrades, classes i projeccions, on es parla de ciència i on s'homenatja als científics. Per visitar l'observatori cal entrar al web observatorialbanyà.com i trobar l'experiència que més us faci. La bàsica són els batejos astronòmics, que es fan en català, castellà, anglès i francès, amb sessions que poden arribar a acollir fins a 150 persones. Tingueu present que es fan de febrer a novembre, aproximadament. El Sergio ens fa algunes recomanacions.
2: Si algú doncs, no té cap interès en especial en cap objecte, doncs pot venir qualsevol dia. Però si algú li agrada més la

0: però intentem no repetir mai, i que si una persona ve un mes de març, doncs si ve dos mesos després o inclús la setmana després, veurà algo totalment distint.
1: Al final de la sessió, expliquen Sergio, els visitants poden accedir als telescopis per si algú vol veure la Lluna o algun planeta. Però ara ve la pregunta del milió. Què passa si anem al banyar amb la reserva feta i resulta que aquell dia la meteorologia no acaba de ser favorable?
0: Si el cel està tapat i no plou, doncs nosaltres el que fem és una explicació d'imatges que són nostres, únicament nostres, i que sols es poden veure en aquell dia, ja que si no s'utilitza el telescopi directe estem limitats una mica pel temps. Llavors, una visió en directe ens podem limitar a 10, 15 o 20 segons d'exposició de càmera. En canvi, quan volem captar objectes que són molt, molt dèbils a l'espai, doncs necessitem 15, 20 hores, 30 hores d'exposició. Tot aquest material és el que nosaltres fem quan no estem treballant, és a dir, quan estem treballant però fora de l'observatori, i és el que precisament recabem aquest material per poder-lo mostrar en dies que no plou, però que sí que hi ha núvol. Parlaríem més d'objectes d'espai profund, de nebuloses, de cúmuls globulars, cúmuls oberts, nebuloses planetàries, remanents de supernova. Doncs tot això és el que intentem ensenyar a la gent dels dies de núvol.
1: Això sí, si no s'ha vist absolutament res en una sessió, l'observatori ofereix un 50% de descompte i una explicació més teòrica, i posteriorment podrà tornar aquest visitant un altre dia per veure el cel en directe. Però a més dels batejos, també s'organitzen tallers de formació i experiències astronòmiques personalitzades per empreses. Finalment, hi ha una activitat que es pot contractar tot l'any: l'observatori a casa teva. Els astrònoms es desplacen a qualsevol punt de Catalunya amb telescopis portàtils per amenitzar tot tipus d'actes. Per al Sergio Ferris, arquitecte de professió, l'astronomia és una autèntica passió. Fins al punt que aquest valencià del GMSI no recorda com n'era de petit quan va fer les seves primeres observacions astronòmiques. La vida el va portar a Barcelona, però a Albanyà hi va trobar el lloc que de petit hauria volgut tenir. Un canvi de vida respecte a la metròpoli, un lloc poc contaminat, on la vida discorre més lentament i on és possible mirar cap al cel amb uns altres ulls i reflexionar sobre la nostra petitesa.
2: Sendas.
1: Ja li estàvem agafant molt de carinyo aquesta ruta dels contrabandistes que estem explicant durant ja bones quantes setmanes. Que sí, Xavi, tio, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu-vos guard, com va?
1: I que transcorre en forma de O, té una... és una ruta circular de diversos dies entre Nafarroa, és a dir, Navarra, i Euskal Herria, entre el País
3: Basc. Anem acabant ja amb la senda de los contrabandistes del Bidasoa. Com bé deies, aquesta ruta circular de 153 quilòmetres, dividida en 7 etapes. La cinquena vam començar el retorn cap al sud en una etapa de descans que des de l'ermita de Sant Marcial ens va dur pel costat del Parc Natural de Llacoarria fins a Ritxulo.
1: Per Xulo Xulo a Ritxulo, que és el nom d'aquest poble, aquest nom de curiós i tan divertit, que és on hem dormit, no?
3: Ah, això mateix, hem dormit a Ritxulo, en plena fageda, sota mateix del coll de Ritxulegui, que fa de partió entre Euskadi i Navarra, i el que fem és reprenem els senyals dels GR285 i 121, que comparteixen sender. De seguida passem per la font de Ritxulo i continuem pujant suau pel llom que marca físicament el límit administratiu. El que fem és anem per prats oberts, arran de bosc, acompanyats de falgueres altes i de gran quantitat de petits tancats de les palomeres. Passem al cromlec de Renga i continuem pujant per anar a trobar després el cromlec a Ritxulan-Gaina. Aquí el que fem és deixem els senyals del GR i la partió administrativa, que se'n van cap a Ponent, i entrem definitivament a Navarra. Tenim a tocar el Viandits, que és un cim arrodonit i herbós, que és l'alçada màxima de l'etapa, i des d'on tenim vistes encara de la costa de Donosti, de les penyes d'Aia, per on havíem passat el dia anterior, i també del característic cim de la Runa, on pujarem pujar, com havíem comentat, un trenet des de França. El que fem des d'aquest cimet és baixar suau cap al túmul del coll de Gaztarrieta, anem a passar després per un parell de cròmlecs i acabem d'arribar a un collet on hi ha la borda Gaztin, és un petit refugi de muntanya. Tenim per davant un tram d'uns 6 quilòmetres amb suaus ondulacions que van de mantenint la cota de nivell a cavall de prats oberts i de fageda, acompanyats sovint dels llocs de les

0: Palomeres. El que fem és passem primer el cròmlec de l'Utxuarria, després ens trobem el de Enovieta Txikia i arribem després al Dolmen Pagolleta. És situat al coll homònim, amb tot d'instal·lacions de palomeres que van des de petits tancats fins a grans plataformes de fusta penjades dels arbres a 15 metres del terra, amb llargues escales metàl·liques per pujar-hi i passant també per grans contenidors metàl·lics tancats a moda de refugi. Més endavant anem a passar pel collado a Mecurrun i ens posem dins de la Fageda fins a sortir al coll d'Izurritzi, on hi ha tres petits cròmlecs molt evidents i on podem aprofitar, ja que hi som molt a la vora, per pujar al Izu. És un cimet que ens ofereix unes vistes esplèndides d'Arantza, és el poblet final d'etapa, al fons de la vall, al mig d'un circ de muntanyes envoltat de prats i boscos, però per arribar-hi encara ens queda el darrer terç de l'etapa. El que farem és baixem el collet i reprenem el camí que amb baixada suau per sender a trams oberts, a trams per dins del bosc, que ens du al collado de Ollargarata amb una petita borda i aquí s'accentua la baixada fins a trobar una pista ja a mitja falda de la muntanya que ens desemboca a la pista principal d'accés en aquesta zona tota esquitxada de bordes habitades. Passem una font, deixem la pista principal, que va fer una llarga marrada, i agafem un camí ral empedrat, molt ben conservat, que en diagonal suau va per dins de la Fageda, va baixant cap al fons de la vall a traspassar per un pont de pedra medieval una incipient riera poc més avall, afluent del Bidassoa. I ja només ens queda, per l'altre marge, pujar, entrar per entre prats de dall als afores d'Arantza, en aquest poblet de poc més de 600 habitants, una petita joia de l'interior de la Navarra muntanyenca, i anar a trobar l'alberg d'Arantza. És un modern equipament on farem nit abans d'encarar l'endemà la darrera etapa de la travessa.
1: Doncs això que se'ns acaba. Estem a punt d'arribar al final d'aquesta llarga sèrie de la ruta dels contrabandistes i anem a fer, com sempre, la fitxa tècnica, començant per la distància.
0: Doncs estem parlant de 19,3 quilòmetres.
1: Desnivell.
0: 750 metres de desnivell positiu i 915 de negatius, acumulats els dos.
1: Temps.
0: Posem-hi 8 horetes per anar fent xinutxano, sobretot per poder contemplar les vistes des dels dos cimets i, sobretot, la gran quantitat de jaciments prehistòrics que trobarem.
1: Grau de dificultat?
0: Avui posem una trobada 3 sobre 5 per la distància.
1: Referències a internet?
0: Doncs a internet trobareu el lloc web oficial de la ruta, que es diu contrabandistac.com amb dues cas, on hi trobareu el perfil i l'itinerari de totes les etapes.
1: Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
0: Salut i república!
2: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
3: Hola, què tal? Soc l'Àngels i avui us parlaré de Romania, un lloc on vaig estar durant 6 mesos vivint a Craiova i el que em portava allà va ser fer un voluntariat europeu. Aprofitant que vaig estar 6 mesos allà, doncs vaig aprofitar per voltar pel país i vaig descobrir sobretot el que és la zona de la Transsilvània, el que és la frontera amb Sèrbia i després el que és el delta del Danubi.
1: Nou cicle als quaderns del viatger. Romania, un país de l'Europa de l'Est, banyat pel Mar Negre a l'Est i abunyegat pels Càrpats cap al seu interior. Avui ens començarà parlant l'Àngels Masquer de Bucarest, la ciutat que és capital de Romania amb 2,5 milions d'habitants. També sentirem a parlar de Craiova, una petita ciutat de 300.000 habitants que es troba a l'oest de la capital. Romania, als quaderns del viatger, a partir d'avui mateix.
3: Durant aquests 6 mesos vaig voltar per el país i vaig descobrir sobretot el que és la zona del nord de la Transsilvània, on hi ha ciutats destacades com Sibiu o Cluj-Napoca o Brașov. Després vaig conèixer la capital, Bucarest, i vaig estar al delta del Danubi, a Constanța i al nord, a Tulcea, i després també vaig estar a la frontera amb Sèrbia, que la ciutat més representativa és Severin. Craiova, que és el lloc on jo vaig estar vivint, és una ciutat que està com en construcció, no? És una ciutat on pots veure molt la diferència i els contrastos entre el que és el centre, una part com construïda per mostrar cap a fora. Edificis nous, un passeig nou, tot un centre que en realitat no té molta vida, però que està pensada com per ser aquesta ciutat bonica que vol acollir a gent que ve de fora o que vol conèixer Craiova. I això contrasta amb tota la part dels barris que s'articula al voltant d'aquest centre, que són barris doncs, on hi ha edificis que ens recorden més doncs, aquest estil soviètic, edificis grisos, molt simètrics, finestres petites... I el que és xulo de Craiova, però, és precisament això, no? Fugir d'aquest centre com més pensat per ser exposat i caminar pels carrerons i anar descobrint doncs, cases precioses que hi ha. A Romania és molt característic les tanques que donen entrada a les cases, no? I aleshores, quan t'allunyes, no? I sobretot a les zones rurals, quan arribes davant d'una casa, totes tenen aquestes tanques que a mi em sorprenien moltíssim, de diferents colors, de diferents materials, i era com aquesta porta d'entrada al que és Romania i que és algo super característic. I de Craiova jo destacaria sobretot la Piazza Mare, per exemple, que és un mercat on tots els agricultors de la zona doncs, van allà cada dia i venen els seus productes. Tu entres i és com una bogeria de colors, d'olors, de gent venent i està com tematitzat, no? Entres a la part com dels formatges, que el típic d'aquí doncs, és el branza, un formatge d'ovella, o després vas a tota la part de, doncs, de les verdures, de les fruites i bueno, és com un lloc on s'hi ha d'anar i on s'ha de comprar. No? La Piazza Mare és com un laberint que et perds entre fruites, verdures, formatges, carns, peixos, no? Tot i que està segmentat, al final és tota aquesta barreja. Una altra cosa que destaco molt de Craiova és el Romanescu Park, que és un parc gegant, que a dintre té un pont, un llac, un lloc on seure. És com aquest espai verd de la ciutat, però que és un espai verd gegant, no? El Romanescu Park està una mica apartat de la ciutat, està potser a mitja horeta caminant des del centre, sent optimistes, i a Craiova hi ha precisament el Romanescu Park i després un altre parc que encara està més lluny, no? Però que és un altre parc com amb zones de patinatge, com més pensat per l'oci familiar i així. Ara us parlaré una mica de Bucarest. Quan jo vaig anar a Bucarest no vaig fer la típica visita a la ciutat, tot i que sí que em vaig moure pel centre, però sobretot em vaig moure per la zona universitària, a prop del riu. Em va agradar molt com viure aquest altre vessant de la ciutat, no? Un campus com molt gran i també aquest estil sobri, gris, que la gent surt a córrer a les 7 del vespre perquè ja no hi ha ningú pel campus. I després és xulo que tenen com una zona, no? A prop del campus separen molt el que és la ciutat universitària i la zona residencial. I en aquesta zona residencial és com un petit poble d'estudiants que van a Bucarest, no? I que trobes estudiants de tot Romania. Si sí, ja anem com als highlights de Bucarest, aquestes zones que no s'han de perdre, doncs jo recomanaria moltíssim anar al Parlament. És el segon edifici més gran del món, el Parlament de Romania, després del Pentàgon. És una bèstia d'edifici que t'acull amb uns jardins a l'inici i hi ha la possibilitat de pujar al sostre. Sovint fan alguns esdeveniments o alguns recorreguts, així amb una copeta de vi, i que puguis pujar al terrat de l'edifici. I és xulo poder tenir aquesta visió global de la ciutat. Una altra cosa que a mi em va sorprendre molt i alhora em va agradar molt, és que en alguns parcs de Bucarest, alguns parcs urbans, que tenen així com carrerons, es van perdent, no és el típic parc com una planícia i tothom està allà, sinó que són parcs com amb camins, amb laberints. Si et perds una mica caminant, arribes a trobar petites placetes on tenen taules amb el dibuix del tauler d'escacs. I aleshores és xulo de veure com a certa hora de la tarda allò es va animant i va arribant gent amb les seves peces a la motxilla i es posen a jugar entre ells. I és com un punt de trobada i un lloc on tu saps que sempre hi haurà algú, no? Si hagués de comparar Bucarest i Craiova, realment veig que hi ha molts punts de connexió, que tenen molts punts en comú, com que Craiova, així com Bucarest, tenen un centre més arreglat, més pensat pel turisme, per acollir a gent de fora, i després l'interessant també de les dues ciutats és això, és el perdre's i arribar a barris no tan populars, però que hi ha cases que et sorprenen, edificacions, sobretot construccions en fusta, no? Que Romania es veu molt bé al nord, a la zona de Transilvània, però hi ha alguns trets que podem trobar a Bucarest i a Craiova en algunes cases, ja sigui amb la fusteria de les finestres, de les portes, no sé, és com un art allà, hi ha com tota una tradició. Bucarest és una ciutat més gran, intenta, no?, com obrir-se més al que és l'Europa occidental, però tot i així notes que ja estàs a l'Europa de l'est, no? Tant Bucarest com Craiova tenen aquest toc decadent, que volen com tenir un centre i tenir un espai com més elegant, més obert, com més europeu, però al final veus que està tot impregnat d'aquest toc més decadent, amb aquests edificis a mitges, molts, fins i tot els edificis que estan desocupats te n'adones perquè estan com trencats, no? Però alhora després veus una casa que sembla que està desocupada i no, hi ha gent vivint a dintre, no? Però hi ha una deixadesa com general.

0: Punt i final. Rebeu una cordial salutació de tot l'equip que fa possible aquest programa. L'Andreu Ortega, el Xavi Tió i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Moltes gràcies per escoltar-nos. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
1: Confirmat.
2: Original?
3: Sí.
2: Única?
3: Sí.
2: Creativa?
3: Sí.
2: Entenedora?
3: Sí.
2: Divertida?
3: I tant.
2: Intel·ligent?
3: Molt.
2: Innovadora?
4: La principal.
5: A més...
6: sensacional.
7: Ei, a l'Alt Empordà.
8: Sí.
9: Ah, quina sort.
10: Un espai de 5 estrelles.
11: Bona nit.
12: Informació, música, entreteniment.
13: Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Marca aquest número, t'estem esperant.
2: 972-51-1268.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
4: Hola, bon dia. Mira, escolta'm, tingues molt de força i continua endavant, perquè tu ho fas fent molt bé i tots t'anem estimant. Perquè, esclar, superar costa molt. I, escolta'm, ahir mateix, que van tocar la mare, és una d'aquelles coses que ho recordarem sempre, i tu endavant, que la ràdio ens distreu molt, i molta força. Au, adiós.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
1: Truca!
5: Repetiràs.
6: Ja ha quedat demostrat, ningú pot variar. Ràdio Vila Sacra, avui per demà.
7: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
5: Vine a

0: amb tu.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
2: Hola, som la Laia,
3: la Maria,
4: l'Aura
5: i jo, la Joana.
6: I ara us explicarem un àlbum il·lustrat que es titula T'estimaré sempre.
7: El coeta estava trist i de mal humor.
8: Va jugar a llançar, tirar i esclafar, a cridar, xisclar, a rebentar, a destrossar, a trencar, a desenganxar, a picar, a aixafar.
9: I ara, va dir la guineu, però què et passa?
10: El coeta va contestar, sóc un coeta petit, dolent i malcarat, i ningú no m'estima gens. Oh, coeta, va dir la guineu, malcarat o no, jo sempre t'estimaré igualment.
11: El coeta va preguntar, i si fos un os gris, també m'estimaries i em cuidaries?
12: Esclar, va dir la guineu, encara que fossis un os, jo sempre t'estimaria igualment.
13: El coeta va insistir, i si em convertís en insecte, encara m'estimaries i em voldries abraçar?
14: Esclar, va dir la guineu, encara que fossis un insecte, jo sempre t'estimaria igualment.
15: Sempre, igualment, va repetir el coeta i va somriure, encara que fos un cocodril.
16: La guineu va dir, t'abraçaria ben fort i et portaria cada dia a dormir.
10: L'amor es gasta? Va preguntar el coeta. Es pot trencar o fer malbé? El pots arreglar o enganxar? Es pot refer? Ai, prou, va dir la guineu. No sóc tan llesta. L'únic que sé és que t'estimaré sempre.
17: El coeta va insistir, però què passarà quan et moris i te'n vagis? M'estimaràs llavors? L'amor continuarà?
18: La guineu va agafar el coeta coll i va mirar fora. Era de nit i la lluna i les estrelles brillaven en la foscor. Coeta, veus aquestes estrelles tan brillants i lluminoses? Doncs n'hi ha algunes que es van morir fa molt de temps.
10: I encara brillen cada nit al cel. Doncs l'amor, com les estrelles, no es mor mai.
19: Espero que us hagi agradat aquest àlbum il·lustrat. Tan bonic.

0: en les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
1: Des de l'Alt Empordà al món, avui Sant Pere Pescador.
2: A Sant Pere Pescador han fet ple les pomeres. Al maig, núvols i festeres, totes llum i totes flor, despleguen les cabelleres, i així que ve la tardor. El fruit corulla les branques arrodonit, en saó, en un esclat temptador que enrama filats i tanques. Si no tenen la claror de quan eren totes blanques, condensen la vermellor primerenca que il·lumina la galta encerada i fina de l'infant sa i vividor, mentre el pes de la branca inclina a les mans del collidor. En un pla desert de comes, pomeres en abundor i petit món en munió, amb la pell plena d'aromes i un cor sense passió, arreu pomes, pomes, pomes. Qui en vulgui captar el color que de sota el sol fulgura, fer-ne bona la confitura o sobre el caliu en flor, tastar-ne la carnadura, cal que vagi a l'aventura per Sant Pere Pescador.

0: 012. La millor resposta.
1: Raïm de Xile, plàtans de Costa d'Ivori, quin gust de Nova Zelanda?
2: Què passa?
1: Que no has sentit a parlar dels productes de proximitat.
0: Els productes de proximitat són garantia de qualitat i, a més, donen feina al territori, lluiten contra la despoblació i són beneficiosos per al medi ambient. El consum d'aquests productes representa un estalvi important per la nostra butxaca i, alhora, també contribueix a la butxaca del país, ja que el sector agroalimentari és el primer sector de l'economia catalana.
2: Té una olor, no?
1: És que és de proximitat.
0: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Nosaltres som uns mambembingo músics de carrer i no ens espanta tant de ti tot tocar quan convé. El repertori ens fan fem

el que ens agrada, nau meu, niu, no, no ho deixem de fer. Encara que no ens date ni tot ni molt diner, barregem temes, dis, molt, molt,

riure, xatxa, xitxo, juguem i fem joc. Xules, traiem les casques, quiscos, castanyes del foc. Per quins escolta, par per pir, por portem il·lusions. Grapats de somnis, mans, mans, nit, munts de sensacions. Home, un parell més de corretetes. Aviam com baixa la paràndola. Cristian.

0: Apuja, apuja la ràdio.
1: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
2: Passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Pacteu usos i horaris per als diferents dispositius. Trobeu espais comuns per fer-los servir i espais de desconnexió digital. Interesseu-vos per les aplicacions que agraden als vostres fills i filles i aprofiteu les possibilitats educatives que ofereix la xarxa. Connecta't amb responsabilitat. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
3: No és en va el teu gest, company, quan es perd cobert d'espessa boira. Ni el teu crit, que es transforma en clam,

0: Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'Havanera. L'Havanera a Catalunya, a mitjans del segle passat, va experimentar una revifada que fins a dia d'avui manté el gènere havanera a un nivell prou significatiu en el teixit cultural del territori. Aquest ressorgiment, després de la davallada experimentada al segon quart de segle, es deu a accions que van dur a terme personatges als que hem citat en algun moment o altre en aquest podcast. Avui us volem explicar la vida d'una d'aquestes persones, d'un important activista cultural i amant de les havaneres. Us volem parlar d'Ernest Morató. Bon dia, Martí Bacardí. Qui era el senyor Morató?
1: Bon dia a tots. El nom d'Ernest Morató s'ha escoltat en diversos episodis d'aquest podcast, però sempre ha quedat en un pla discret. Ara us parlaré més abastament d'aquest important personatge del món de l'havanera.
0: Va, doncs, company, ja t'hi pots posar. Som tot orelles.
1: Ernest Morató Vigorós va néixer l'any 1895, concretament el dia 15 de setembre, a Calella. A casa seva vivien de feines relacionades amb el mar, però ell de ben jove va aprendre l'ofici de barber, professió a la que es va acabar dedicant. L'any 1914 va realitzar el servei militar a la Marina, concretament al cuirassat Pelayo, l'únic de l'Armada Espanyola des de la seva construcció l'any 1888 fins al 1913, període de temps en què se'l va considerar el buc insigne de la flota militar espanyola. Acabat el servei militar, es va casar i va viure a Calella, on obrí una barberia al carrer Pirroig. Del matrimoni van néixer 3 fills.
0: Molt bé, barber. Bon ofici. Però suposo que la seva importància en l'havanera no venia d'aquí. És a dir, que no es va fer famós per cantar havaneres mentre pelava els clients.
1: No, clar que no. A part de barber, va fer moltes altres coses. Va militar a Esquerra Republicana, per qui durant la Guerra Civil va ser delegat a l'Ajuntament de Palafrugell. També va participar en la cooperativa l'Econòmica Palafrugellenca, però en acabar la guerra se'n va haver d'anar exiliat a França, on va ser-hi durant 8 anys. I ara comença la festa. Quan va tornar a Calella, va obrir un cafè. Un cafè amb aires de taverna, on s'hi escoltaven cantades. S'hi escoltava música de taverna.
0: Ara m'agrades, Martí. Música de taverna inclou havaneres. Va, què més va passar?
1: Ernest Morató tenia molta traça cantant i va participar en diverses entitats corals i clar, coneixia les havaneres. Justament, i com ja hem dit en altres episodis, l'any 1966 es va unir a Frederic Cirés, Francesc Alsius, Frederic Martí i altres en l'elaboració del llibre Calella de Palafrugell i les havaneres, que va donar peu, com ja sabeu, l'any següent a la primera edició de la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell.
0: I tant, un fet molt important per l'havanera a Catalunya. Començo a entendre que Ernest Morató va ser una figura important pel gènere. Va fer res més?
1: Evidentment. Mira, en aquella època, juntament amb Carles Mir i Josep Xicora, van fundar el grup Port Bo.
0: Què dius ara? Va ser fundador de Port Bo? Aquesta no me la sabia. Espectacular. Tot un personatge, l'Ernest.
1: Ja et dic jo que va ser important. Tant que l'any 1994 es va crear a Calella una fundació per a l'estudi i divulgació de la manera amb el seu nom. La coneixeu tots. Es tracta de la Fundació Ernest Morató.
0: Clar, Martí, ens has aclarit moltes coses. Ara té tot el sentit que la fundació més important sobre l'havanera a Catalunya porti el seu nom.
1: Per acabar, dir-te que Ernest Morató va escriure un llibre. Un llibre personal ple de tot allò que envoltava la realitat de Calella en vida d'Ernest Morató. Llibre titulat Coses de Calella.
0: Quan pugui el llegiré, de veneres alguna cosa em deu dir. I venint d'Ernest Morató, i amb el que ens has explicat, ha de ser un llibre molt interessant.
1: Comentar-te per acabar que Ernest Morató va viure molts anys, però el 30 de gener de 1990 va morir als 94 anys a Palafrugell.
0: Martí Bacardí, moltes gràcies pel que ens has explicat en l'episodi d'avui. Ara sabem qui era i què va fer Ernest Morató per l'havanera. Acabem l'episodi escoltant La vella Lola, un tema que segur va cantar Ernest Morató en Portpó. No l'escoltarem cantat per ell, ja que no en tenim cap registre. L'escoltem avui pel grup Alba.

0: Lani.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
3: És l'hora del pati.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Embasteixen un vehicle dels Mossos amb un cotxe robat i els agents responen amb diversos trets. Els fets van passar ahir a la nit a Badalona, al Barcelonès, a l'avinguda de Conflent, a tocar de la B20 i al parc comercial de Montigalà. Una patrulla de policia de paisà que circulava per la zona va localitzar un cotxe, va comprovar que era robat i li va demanar que s'aturés. Els quatre ocupants, que podrien formar part d'una banda del que es coneix com els taloners, delinqüents especialitzats a robar la mercaderia dels camions a les autopistes, va fer cas omís de les indicacions, van accelerar i van embestir la patrulla. Els agents van respondre amb diversos trets i hi va haver una breu persecució fins que tres dels ocupants van fugir del cotxe a peu. Finalment van poder detenir un dels sospitosos amb l'ajuda de la Guàrdia Urbana de Badalona i ara els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per intentar localitzar els altres tres ocupants del vehicle.
2: Coses que passen.

0: I parlant d'emocions.
1: Ràdio Vila-sacra. 40.
2: Anem a temes a Disney.
3: Al vessant interior de la Serra de Cardó, a la Ribera d'Ebre, hi abunda el margalló, una palmera autòctona i endèmica de les regions mediterrànies occidentals i pròpia del litoral i el prelitoral. A Rasquera, una localitat que queda al peu de la serra, de cara al riu Ebre, l'artesania del margalló, que aquí es coneix com a palma o pauma, ha estat i continua sent un signe d'identitat del poble, juntament amb la cabra blanca. Coneguda com la llata i les seves artesanes, dones com a llatadores, el nom prové de la manufactura dels brins de la palma, que s'empren per fer senalles, capells o estores. Rasquera respirava llata dècades enrere. Per tot el poble es podia veure colles de dones llatant a la fresca. Era una tasca feminitzada i feta en col·lectivitat que va quedar, però, obsoleta, encara que no oblidada, perquè l'ofici no es desaprèn i la memòria perviu. I en aquest entorn es va criar la Gisela Xortó, nascuda al poble el 1994. Sense acabar-se'n d'adonar, en un moment complicat de la seva vida, entre 2019 i 2020, va aprendre a llatar amb la seva àvia. Va trobar en la llata una distracció que va abraçar i va convertir en el seu ofici, el pa de cada dia, la seva manera de viure i de guanyar-se-la. Des del nou local que ha obert, el segon, ben a prop del primer que va obrir, ens explica com fa la seva feina, quines són les seves inquietuds, la seva perspectiva sobre el sector primari i els seus somnis.
4: La Gisela, pues, és una xica, no? Una noia de la Ribera d'Ebre, enamorada de les seues tradicions, de les seues costums, i que amb 26 anys pues, no s'hagués pensat mai poder treballar d'aquest ofici, que per mi pues, és superancestral, perquè la gent d'aquí al poble sempre s'havia dedicat, però no d'una forma professional com nosaltres ara fem. I no m'hagués imaginat mai ser la llatadora més jove de Catalunya, això diuen, però sí que és tot un honor perquè penso que no podem deixar perdre aquesta tradició tan arrelada aquí, a les Terres de l'Ebre. A Rasquera, principalment, sempre s'ha treballat. Tot poble que està a prop d'una serra i algunes condicions fan que surtin el margalló, que és esta palmera autòctona del Mediterrani. Llavors només la trobem aquí al Mediterrani. Rasquera sempre ha tingut una serra Boix-Cardó molt important i el poble, com està a la falda d'esta serra, pues, la gent subsistia amb els mitjans que havia. Pues, havia conreu, havia olives i havia llatadors i llatadores que extraien les fulles del margalló i les treballaven. Per a què? Pues per fer un intercanvi. Intercanvi pels cabassos típics que tenim tots al tros, pues, intercanvi perquè es posaven amb arròs, intercanvi perquè es posaven plens de taronges i es feien el típic trueque, que nosaltres li diríem.
3: La de llatar i cosir era una feina feminitzada.
4: La figura que la treballava era una figura femenina, tot i que abans els senyors eren els que anaven més a buscar, a fer el procés de la recol·lecta, que és el primer procés, i també feien un tipus de corda, que era per posar un tipus de rosca que fèiem amb la palma per posar les anses. Era algo com, entre cometes, més dur, i podríem dir, ho feien ells. I la senyora, la dona, era la que llatava i cosia, no? Òbviament, amb el temps, pues, no va ser així, i ara nosaltres, òbviament, pues, tampoc, no? Anem a buscar el material. Però sí que ho feia una dona, sempre.
3: I com és l'ofici de llatar? Com es llata?
4: Començaríem pel procés de recol·lecta i potser aniríem, pues, potser més aviat al juny a buscar aquestes fulles del margalló,

0: les deixaríem assecar aproximadament un mes. També es fa l'estiu per això, perquè el segon procés és l'assecat. Clar, has de ser super generós, has de ser conscient que només a l'estiu pots agafar. Llavors has de pensar que durant tot l'any has de tindre material perquè no pots tornar a agafar fins al pròxim estiu. Sí, i a vegades no ho soc. Però bueno, intentem tindre sempre material. També hem de tenir en compte que el hàndicap que ens fa malbé la palma és l'aigua. Llavors a les tronades d'estiu has d'estar superpendent quan les tens assecant, perquè si li entra aigua mentre està el procés d'assecament, se farien malbé. I entenc que a l'agost doncs, també hi ha diverses tempestes i no els interessa.
1: Per poder continuar amb el procés, també s'ha de tenir en compte el sol. Un sol massa intens podria cremar les fulles.
0: El primer any que jo vaig assecar pensava que ho estava fent malament, perquè bueno, ells me diuen, tu posa-ho en un lloc on hi hagi por relleu, que no estigui totalment una superfície plana, i tu deixa-ho allà, doncs a les dues setmanes ho mires, si pots ho gires, vas mirant els colors. És que nosaltres les teníem negres. I al final van preguntar a altres veïnes d'aquí al poble que també ho fan, van veure que era perquè el procés d'assecament al sol les cremava. O sigui que el canvi climàtic doncs, també ens afecta.
1: I una vegada la palma està seca, arriba el moment de lletar i de cosir.
0: Un cop allí pots guardar aquestes fulles perquè mai més se fan malbé. Mai. Si no els hi toca, doncs si les deixes a unes esgorfes i si li toca la humitat, se farà malbé. Però jo he vist palmes de les meves reialles, i dic mai. I un cop tu vols començar a fer aquesta llata, a llatar, les has de mullar. O sigui, el tercer pas podríem dir que és l'escaldat. S'han de mullar amb aigua calenta i s'han de tapar. Nosaltres sempre anem amb bosses i amb draps vells perquè s'ha de tapar el material. I això ho deixem unes 24 hores o inclús unes 12 hores perquè se faci tovet. Llavors jo això ho destapo i ja podria començar a treballar. Abans de llatar hi ha alguns passos que nosaltres diem esporguimar, embrinar, escoallar. Tot això significa que esta fulla, posem de tota esta fulla grossa, li tallem el tronxo, les posem totes les fulles a mida, perquè a l'hora de llatar estiguin totalment preparades perquè el procés sigui molt més fàcil i tu puguis anar llatant fàcilment, fent esta trena fàcilment, no? Que llatar és, no, el meu projecte es diu La Llatadora, és perquè les senyores que llataven eren les llatadores o llatadors. Què és llatar? Pues és fer una trena amb les fulles del margalló. Això és llatar.
1: Els primers dissenys i objectes que va fer van ser complements que ella s'imaginava duent durant la primavera i l'estiu.
0: Pues la típica senalla que tothom visualitzem, o inclús m'estava fent una casa, pues em vaig fer les alfombres. Òbviament era amb l'ajuda de ma iaia, perquè amb tanta tècnica no ho pots aprendre en dues setmanes. Eh? Això estem parlant de sis mesos o a un any vista. Però tu pots fer els metros que creguis. En aquest cas abans no hi havia metro, pues se mesurava amb braces, que era agafar tota la trena i havies de mesurar i ja està. I un cop ho tens mullat amb la mesura que tu vulguis, cuses, que és el que jo ara estic fent aquí. Cuses sempre de forma circular, en aquest cas, tot i que estem intentant fer-les pues, amb un angle molt més quadrat, i amb les eines que utilitzaven, en aquest cas, aquestes de mare i iaia. I el que jo he innovat, que al cosir necessitem una agulla i un fil, ells ho feien amb les mateixes fulles de palma, que nosaltres anomenem brins, però això d'estar mullat també, perquè si no aquí, mentre vas empalmant, se trenca. En aquest cas jo ho feia amb un fil de cotó, doncs perquè ja no és un hobby, és la meva feina, vull avançar i com pots comprovar, doncs no es veu.
1: D'altra banda, la palma és un producte resistent, tal com ens explicava.
0: De fet, nosaltres quan fem tallers, també anem a les escoles i als instituts, els hi fem així doncs, la broma de quan tenim el material mullat i el destapem perquè ells puguin treballar-lo, els diem, agafeu una fulla, intenteu estirar-la, veurem, sense que es facin mal, però veurem qui la trenca. I és impossible, és que abans ho teníem tot pensat, no? Agafant aquell material que era molt més resistent i que doncs, tenia una durabilitat important.
1: La Gisela faci llata actualment és gràcies a la transmissió de la saviesa popular. Sa iaia diu que ella li va ensenyar el camí, però la Gisela va saber caminar. Abans, segons ella, se sentia llatar per tot el poble i tal com explica, un divendres com avui, de mercat, que és aquí al costat, es veuen molts cistells o sanatxos fets a mà per elles. Tothom va en cistells de palma, no s'ha de perdre.
0: Mai he gravat cap so de la palma, però és molt, com s'hi diu ara, ASMR,
2: ah, sí.
0: Que és molt, no, molt, molt plaente per les orelles, perquè ara està una mica sec i fa este soroll, no? És com quan està mullat, no tant, però sí. Però no se sentia este soroll a l'hora de llatar, perquè això estava mullat, no sentia. Se sentia més quan se passaven les agulles. Jo, este soroll que et dic de cosir, potser no l'he sentit tan fort, no l'he tingut tan present, perquè, claro, llavors encara no estava en este món. Però ma iaia m'ho diu, no? A cada entrada havia començat o cinc dones llatant, i totes se sentia això, se sentia com que l'agulla entrava, rascava la palma i passava el fil. I tothom, i era com molt bonic, perquè tu anaves pel poble a voltar i hi havia molta comunitat, molta gent que només llatava. Pues imagina't, venia algú de fora i devia flipar, no? De fet, tinc una foto amb una tia nostra, que ara ja no hi és, pobreta, però va ser l'última, podríem dir, d'aquella generació, que encara ella, la seva casa està al costat de l'església, obria amb una porta típica d'estes de ferro, la pujava, la reixa, o en aquest cas la porta, i dins se posava en la seva cadira i llatava. I la gent que venia a visitar el poble, que potser venia a comprar pastissets, o venien a fer una caminada a la serra, passaven per allà, i ella tenia totes les peces exposades. Bueno, el que ve ser ara, pues una botiga meua.
1: El més maco, diu, és que és una peça molt pròpia, de cada persona, i de rasquera.
0: Ara mos podem fer tot tipus de complements per la llar, però abans eren peces que s'utilitzaven al seu dia a dia i que eren totalment necessàries. Un cabàs per agafar arròs, per agafar pataques al camp, per agafar la fruita, o forraven els carros perquè tinguessin més durabilitat, o també feien sàries, que és la típica foto que hi ha una mula o un cavall on hi ha dos cestes als costats. Allò també servia per posar qualsevol producte, o inclús algun nen que havien de fer una trajectòria llarga i el posaven dins i allí estava el nen sense caminar. Pues bueno, creaven per necessitat. Ara es crea pues per innovar i com diem aquí, pues xalem creant, saps?
1: Els seus productes són més ociosos, més centrats en el complement o el lluïment.
0: No hi ha tanta diferència entre la llatadora d'abans i la d'ara. Simplement la diferència important, perquè utilitzem les mateixes tècniques, crec que amb les mateixes ganes, tu crees perquè t'agrada, però és que abans se morien de gana, perquè va vindre una guerra important. I elles havien de llatar, fer cabassos per intercanvi per menjar. O inclús, com me deia ma iaia, jo tenia unes sabates noves a festa major perquè jo llatava i la meva mare anava a intercanviar allò per unes ballarines que les portava durant 4 anys a les festes majors perquè era lo más. Abans creaven per necessitat, ara nosaltres no. Potser durant l'hivern anaven a collir olives, que era molt, no? Aquí tothom tenia oliveres, i quan arribaven a les 6 de la tarda, a part de fer el sopar o cuidar els nens, llataven per necessitat, clar, és que no s'acaba mai la feina. I si llataves durant tot l'hivern, quan s'acabava l'hivern, te preparaves per fer la recolecta durant l'estiu. I a l'estiu també llataves, perquè o cosies, potser a l'hivern llataves i feies la trena, i a l'estiu a la fresca totes s'unien i cosien, no, també. Però és una forma xula d'unir un col·lectiu de dones, perquè esta és la gràcia. Abans s'unien totes i ara també. Jo intento que aquí, cada dijous i divendres, venen gent a aprendre, i tenim este col·lectiu també format entre un munt de dones que volen aprendre a llatar, i al final pues, fas una mica de psicòleg entre totes, i això és algo que mos uneix.
1: La Gisela organitza cursos de llarga durada que segueixen tot el procés de l'ofici i tallers més reduïts.
0: Al final el meu projecte no és vendre una peça meua i ja està, sinó intentar divulgar i ensenyar qui som, d'on venim i què són les llatadores. No? És bonic mostrar pues, al món que havia en un indret, en aquest cas de les Terres de l'Ebre, d'aquí la Ribera d'Ebre, que la gent llatava i que això pugui perdurar en el temps. No? Aquesta és la meva missió. Jo sempre he dit, jo he sigut llatadora perquè les meves iaies i rebes iaies llataven, i porto sang de llatadores per ambes parts de la família. Però aquella persona que no ha tingut esta, no, en este cas, també s'hi pot dedicar perfectament, perquè la meva feina és estar aquí i ensenyar tot el que creaven elles. És un homenatge per mi, saps? És un sentiment molt profund, que em sento molt rasquerana i molt llatadora en este cas.
1: La llata, per a la Gisela, és ofici, és artesania, art i memòria, i divulgació, però també és i va començar sent una mena de teràpia.
0: Per mi, i una teràpia durant un temps, però després és que em va salvar la vida, ja està, no? Jo vaig tindre una lesió, vaig estar aturada perquè m'havia operat els lligaments creuats. Pues claro, tenia molt de temps, ma iaia venia a veure'm, jo l'havia vist fer en alguns cabassos, no era, de joveneta jo havia practicat, però no així. Iaia, baixeu material que m'heu d'ensenyar, ara sí que tinc el moment i el temps, pues anem a ello. I m'ho va ensenyar i va ser com, ostres, t'enganxa, perquè estàs veient que de tants processos i ho veus, pues és una artesania amb molta tècnica, podríem dir, has de començar el número 1 ja fent-ho bé, perquè si no la resta no pot sortir. Ostres, doncs me sortia bé i te vas animant, no? Però després t'estàs donant compte, quan ja saps la tècnica i saps la base, que és com a terapèutic, no? Perquè mentre tu estàs allí concentrada amb tota la força mirant una peça i creant, no estàs pensant en els teus problemes de no sé on. I això és algo bonic perquè pues, te veïs dels teus problemes del món. Per mi pues, va ser molt important. I després va vindre pues, una etapa molt fosca de la meva vida, on vaig tindre una ansietat i depressió. I això em va ajudar pues, això, a viure.
1: D'aquesta passió incipient em va sorgir el projecte i el seu nom, La Llatadora.
0: Entre el Covid, quan sortíem ja durant el primer any, aquell estiu vaig penjar-ho a les meves xarxes com algo, mira què faig, estic aprenent, i a partir d'allí van començar a entrar seguidors i gent i, ostres, no ens ho esperàvem per a res. De fet, fins l'any passat no em vaig poder sentar a plantejar què és el que estava fent. Portava 3 anys llatant, quan jo no volia ser ni llatadora, ni dedicar-me, ni ningú em va avisar que això podria anar així. Me vaig assentar i vaig dir, vale, bueno, què estem fent? Anem a per totes, anem a crear i a ser llatadora professional, dedicant-me a tot o no? I així va ser.
1: Es va tractar de creure-s'ho i d'adonar-se que era feliç llatant.
0: Jo ja ho notava, però tampoc. Qui m'havia de dir a mi que obriria una botiga de llata, ser llatadora, a un poble de 800 habitants, sortint del Covid i amb una professió que no s'havia viscut mai. Pues totes eren les d'anar a la baixa i no va ser així. Llavors, me podien més les ganes i no quedar-me amb... I si ho hagués fet? I si m'hagués dedicat, que hagués passat? No, me podien molt més les ganes. Vaig dir, a per totes. No vaig pensar gaire cosa més, eh?
1: Se'n recorda del principi, quan feia senalles, i del bolset pastisset, que va fer per no complicar-se tant. I va triomfar. Encara ara és top ventes.
0: Que és un bufador rodó com estos, molt més gran, i que jo doblegava. Aquí a les Terres de l'Ebre tenim un dolç molt típic, que rasquera, hi ha una producció terrible de pastissets, o sigui, les pastisseries, hi ha moltes dones que es dediquen a fer pastissets, que és este dolç farcit de xocolata o cabell d'àngel, que té aquesta forma com a de, podríem dir, empanada o mitja lluna, perquè la gent mos entengui. Pues, amb el pastisset vaig dir, vale, soc lletadora. I jo sola, no sé, vaig començar a pensar, vaig demanar ajuda perquè em fes, posa'm el logo, posa'm la lletadora. Però ni màrqueting ni plantejament.
1: Des de llavors, el reconeixement que ha rebut la Gisela ha estat grat. El més primerenc i el més poderós, el de les dones del poble, amb qui cada conversa i aquest vincle són un intercanvi de coneixements, records, preguntes i afecte. D'entrada, la gent va dubtar de la seva aposta, però passats els anys, s'emociona i s'omple de goig en veure que els veïns duen les seves bosses i complements. I així com la gent del poble, la gent és qui l'ajuda a continuar, segons ella.
0: Jo penso que quan una cosa surt del cor i de dins, hi ha una història bonica detrás, la gent ho valora i així ha sigut. Ha sigut difícil, sí. Jo he tingut molta sort, també. També, perquè molts artesans i companys... Hòstia, Gisela, com t'ho has fet? A les xarxes t'han donat molta visibilitat o el teu boca a boca. No he fet res. He sigut jo en tot moment, faig el que m'agrada, ho he ensenyat de la millor manera que sé. He sigut jo en tot moment i així ha sorgit. He donat les gràcies, potser a aquestes llatadores que tenim dalt al cel, no ho sé. Però ha sigut bonic aquest procés, tot i que ha sigut molt dur. Nosaltres el que intentem, aquesta generació jove, que ens dediquem tots a ser artesans, és ensenyar que algú jove també se pot dedicar i pot viure sent un artesà i treballant amb altres persones.
1: Amb la Gisela, estem d'acord que hi ha un incipient camí de retorn cap al consum de productes artesanals, cap a la consciència d'allò que comprem.
0: Jo intento cada dia fer esta feina per demostrar-ho, no? Però sí, cert, això... Nosaltres tenim com aquesta típica moda que es porta molt ara, no només l'artesania en si, que també, però les fibres, que espero que no hi sigui una moda, espero que s'hi quedi, òbviament. Però això també ho ha fet el consumisme i la societat en què estem, perquè no en tenim mai prou. I ara, també des del Covid, han fet que ho tinguéssim tot molt a l'abast, no? I que poguéssim comprar i ho volguéssim per ahir i ho tinguessis avui. És un dir, no? I clar, buscar algú que no pots tindre-ho això a l'abast i que tu, sense fer cap propaganda a ningú, però no sóc una Amazon o no sóc aquests cadenes, simplement sóc una artesana que si tu vols el meu producte, la meva història i la nostra feina, t'has d'esperar, això al final també posa en valor el producte, que és això que nosaltres esperem, no?
1: Quant temps hi ha al darrere d'un objecte de Palma? Com i de quina manera s'ha de valorar sense caure a fer-los exclusius? Aquestes preguntes, diu, són un dilema entre aquells que creuen que posar preus més accessibles però que no reconeixen prou bé la feina és sinònim de prostituir-se, i altres, que pensen més com ella, que prefereix vendre més quantitat de productes que puguin arribar a més gent.
0: Jo sempre he pensat que l'artesania, doncs, s'ho ha de fer valdre, però has de ser potser més flexible, no? És en funció de l'artesà. Però això és un dilema perquè l'artesania mai està pagada. Cap artesà sí que pots tenir una estimació del que costa, però, claro, vols que tothom pugui estar a l'abast d'això o no?
1: Es tracta del temps i la dedicació, a més de la tècnica i els coneixements. L'artesania es valora quan es practica o quan es coneix de prop. Això ha après la Gisela dedicant-s'hi i ho posa en pràctica. Aquest és el sentit de la seva convicció de divulgar l'ofici i l'artesania. I així ha fet molts amics, molta gent que ha vingut de lluny al poble.
0: D'esta peça que tu vendràs a 60 euros, parlem-ne, claro, aquí has de pagar, pues, a la gent que potser t'ajuda o el teu temps, has de pagar, pues, l'etiqueta, els autònoms, els gestors, i al final no és algo net com, per exemple, treballaries de les teves 8 hores i t'ho enduries bastant net, no? Aquí, pues, s'ha de desglossar, cada peça s'ha de desglossar en un munt de despeses que malauradament la gent no veu. Tot i que jo sempre intento reivindicar i no donar explicacions dels nostres preus, eh? Hi ha una peça que val 30 euros, penso que s'ho val, i n'hi ha alguna que val 90 i penso que també s'ho val, i no he d'encarar mal al client. La gent que ve aquí sap que l'artesania és el que hi ha i s'ha de fer valorar. I quan se valora, me permetràs dir que és quan la gent ho practica. Perquè m'he trobat moltíssim. L'estem 3 hores per 20 centímetres de trena. No? Llavors és quan recapacites i reflexiones quan ha de costar una peça per a sobreviure. Que tu la puguis vendre bé, clar.
1: A la Gisela la deixem treballant. Treballant per somiar.
0: És cert que jo tinc dos... No sé si se li pot dir finalitat, no sé si serà una finalitat o no, però dos somnis, que és documentar, posar les cases que es practicaven amb aquestes entrades que havia la gent, qui eren la casa, de tal, aquí tenim molt, pues, el nom de la casa més que el de la persona, però l'altre somni seria, pues, fer una escola de llatadores i llatadors, no? Perquè això mos passa amb els artesans. Vull ser artesà, no? Algun jove diu, vull ser artesà, vale? I on estan les escoles oficials? No hi ha. Potser hi ha una escola oficial de joieria, de ceràmica i me sembla que de forjador. Vale, potser alguna me deixo més, segurament. Però no hi ha escoles oficials de llatadores o de cistellers, no n'hi ha. No? O sigui, jo que he estudiat per ser això? Pues he estudiat els coneixements de ma iaia, però m'agradaria que hi hagués una recerca xula, on hi hagués un lloc on tu podries tindre, pues, ser, no? No sé si és una formació professional o no, però que puguin ser llatadors. Hi ha molta gent que aquí al poble sempre es diu, i és veritat, no? M'agradaria pues, tindre un sou digne i que pugués treballar, però això he de ser advocat, he de ser infermera, he de ser. A veure, hi ha aquests oficis que són superimportants i han de ser, però no vol dir perquè siguis un artesà pues, que no puguis guanyar bé la vida, no? Al contrari.
1: El missatge de la Gisela no se centra només en la llata, una artesania que té clar que és difícil d'aprendre i dedicar-s'hi sense un bagatge familiar o proper previ. Parla de qualsevol ofici, de la seva vigència, de la legitimitat i el valor de dedicar-s'hi i, sobretot, de la possibilitat. Persones com ella mostren tot el que fa falta. Amor, estima pel que es fa, sumades a la bàsica tècnica i coneixements. Una idea clara de cap on es camina i una genuïnitat que es respira. Oficis com aquest al que es dedica la Gisela i l'experiència i una perspectiva com la seva ens ensenyen que emprendre l'aprenentatge i la professionalització en un ofici és una alternativa, però també pot ser una realitat.
2: Bona nit.

0: És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum. Els telèfons d'atenció al client no poden ser de tarifació addicional. 803, 806, 807, 905 i els SMS Premium.
1: Agència Catalana del Consum.

0: Hola, farem una recomanació del llibre que hem llegit, La Flairosa, la bruixa dels sabons, escrit per Carles Sala i Vila. Té 89 pàgines, amb il·lustracions molt ben fetes de la Cristina Sardà.
1: La protagonista és la Flairosa, una bruixa que fa màgia amb sabons. Quan es fa gran, va viure a Vila Frondosa. Al cap d'un temps, comencen a passar coses molt estranyes. Amb roc, xarrapetes, s'hauran d'enfrutar en nas tapat.
0: Us el recomanem perquè va de màgia, és molt divertit i fa passar molt bones estones.
1: Perquè us animeu a llegir-lo, ara escoltareu un fragment que fa riure molt. El nas tapat fa servir la seva arma secreta, els seus mitjons pudents.
2: En Roc i la Flairosa seguien immòbils mirant el bruixot i la bestiesa que l'acompanyava. En nas tapat continuava xerrant. Però la Nyufa és diferent. Ella sí que m'ha adverit de la vostra presència. Per cert, veig que ja esteu al corrent del meu projecte Vallpudenta, va dir mirant orgullós la maqueta. Ets un monstre, va replicar la Flairosa. No ho saps pas prou, va contestar molt seriós en Nas Tapat. Ja us vaig adverir que si em posàveu algun entrebanc m'obligaríeu a utilitzar una arma molt especial. En Roc tremolava com una fulla agafat a la camisa de dormir de la Flairosa. L'arma secreta! Amb un hàbil moviment, el bruixot es va ajupir i es va treure els dos mitjons.
3: Esperem que us animeu a llegir-lo. A nosaltres ens ha agradat molt.

0: baila.
1: En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la vostra disposició els nostres columbaris, ubicats dins de les parròquies de Catalunya.
2: Us oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies.
1: Informeu-vos-en al 900-535-811 i consulteu totes les ubicacions a coralmemorial.com.

0: Us en recordeu?
1: Vols anar a la universitat? Tens dubtes sobre les proves d'accés? Entra al canal Universitats. El canal Universitats és l'únic lloc on trobaràs tota la informació 100% oficial i actualitzada sobre l'accés a la universitat. Dates clau, documentació necessària, cercador d'estudis, ajudes i com es poden demanar, recursos per preparar exàmens, tot ordenat i molt fàcil de trobar. Entra a universitats.gencat.cat i descobreix-ho.
2: Ei, he trobat un portal amb totes les respostes.
1: El camí a la universitat és més fàcil amb Canal Universitats. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes fent-se passar per treballadors d'entitats bancàries. Els sospitosos feien trucades simulant que eren d'un banc i afirmaven que hi havia una situació d'emergència per aconseguir els codis de verificació o autoritzacions per fer operacions bancàries. Després transferien els diners a diferents comptes i plataformes financeres internacionals i també compraven criptomonedes. Una de les víctimes és el club esportiu Sant Joan d'Alacant, al qual van estafar 53.000 euros. Arran de la denúncia d'aquest club, va començar la investigació de la Guàrdia Civil, que s'ha acabat amb la detenció de 15 persones per 26 estafes a particulars, empreses i associacions en diferents punts de l'Estat, entre els quals Barcelona i Tarragona. Se'ls imputen els delictes d'estafa continuada, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.
2: Informació, música, entreteniment.

0: la nit.
1: Associació Rempen Flimfla. Ea, ea, dudua.
2: Associació Rempen Flimfla. Ho entens ja?
1: Ea, ea, ea, ea, ea, ea.
3: Doncs això i així de clar.
4: Des de Girona.
2: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
5: Comença a haver-hi nivell.

0: Tenim una intenció molt clara des del principi. No et direm què has de pensar, què has de creure ni què has de fer. El que volem és que tu diguis la teva. Som una ràdio oberta i participativa. Una ràdio que tu pots escoltar quan vulguis, però també una ràdio que tu pots fer quan vulguis. Ens pots enviar àudios perquè els emetem. Ens pots escriure whatsapps o correus opinant del que vulguis. Ens pots proposar programes perquè els fem o per fer-los tu. I et pots inscriure perquè t'enviem per whatsapp tot el que fem. I ara anem per feina, doncs.
1: Si vols saber-ne més, 107 de la EFA i 107...

0: Un país per voltar, amb Fèlix Martín.
1: A Un país per voltar, anem cap a Figueres, la capital de l'Alt Empordà, i farem una visita a un emblema de la ciutat, el castell de Sant Ferran. La farem amb la Laia Claret. Hola, Laia.
2: Hola, Fèlix.
1: I anirem pel castell amb jeep i amb barca.
2: Sí, és que el monument és el més extens de Catalunya. La superfície és de 320.000 metres quadrats i té un perímetre exterior de més de 3.000 metres.
1: Déu-n'hi-do, doncs vinga, va, comencem.
2: I arribem a una de les visites guiades. Un matí amb tramuntana forta i només començar la primera sorpresa.
3: Donar-vos la benvinguda al castell de Sant Ferran. Jo em dic Adrià, que em feu seguir, i anem a parlar d'un castell que, tot i que li diguin castell, no és pas un castell. És una fortalesa.
1: I suposo, doncs, que us expliquen, primer de tot, quines són les diferències.
2: Sí, evidentment, l'Adrià Comas, just a l'inici, en diu alguna.
3: Els castells es comencen a fer a partir d'aquella edat romana, medieval, aquells antics castrums. I les fortaleses es comencen a construir a partir del segle XVI. La primera diferència que veureu entre un castell i una fortalesa són les torres. Bueno, aquelles torres quadrades, romboides, rodones, que ens imaginem sempre quan veiem un castell, doncs aquí no n'hi ha ni una, d'acord? Aquí el que tenim són baluards, d'acord? Amb el baluard el que ens permet és disparar a l'exterior amb la cara i amb els flancs disparar a l'interior. I a part, una altra diferència són els murs. Doncs si els murs del castell són alts i prims, aquests són tot el contrari. Són baixets, d'uns 15 metres d'alçada màxima, però el gruix és de 20 metres mínim.
2: És la fortalesa amb baluards més gran d'Europa. Va ser una obra de lluïment de l'enginyeria militar hispana del segle XVIII, construïda per Ferran VI de Borbó, aixecada prop de la frontera com a norma portalada del regne. Comencem a moure'ns i l'espai és tan gran que anem amb jeep per dins el recinte. Com a curiositat, quan es va construir que hi havia 4.000 soldats i a Figueres, perquè us ho imagineu, hi vivien unes 1.600 persones. També va ser pioner

0: en el Jeep per visitar una contramina i entrem. Comas ens explica què són.
1: És aquest passadís de 100 metres. I al llarg d'aquest passadís el que tenim són 3 ramals a la dreta i 3 ramals a l'esquerra, d'acord? D'uns 25 metres. I al final d'aquests ramals el que trobem és una habitació molt petiteta de 2 metres quadrats. I us heu d'imaginar a un soldat a cada forner, que és aquesta habitació petita, 8 hores en total silenci i només amb una làmpada d'oli per escoltar.
0: Aquí els soldats escoltaven si hi havia mines enemigues. Per tant, hi havia silenci i els llums d'oli, que provocaven que l'aire fos molt dens. Tornem a agafar el jeep i anem cap a les cisternes d'aigua, que són sota el pati d'armes. N'hi ha 4 i estaven controlades individualment per si algun enemic n'enverinava alguna, i que havien fins a 9 milions de litres d'aigua. Ara n'hi ha una mica d'aigua. I baixem, i entrem, i pugem a la barca.
2: I això és llei, eh?
1: Que una cisterna són 6 habitacions. 3 en vertical, i com esteu veient, ara estem anant just en horitzontal. El que van en total de 6 per 4, 24 habitacions en total, que són aquests 7.200 metres quadrats de cisterna.
0: Les cisternes també estaven pensades per si els atacaven.
1: Ja veieu que aquí, a la volta catalana, la vam servir un piló, també, perquè com estem a 8 metres sota del pati d'armes, d'acord, el que s'havia de fer era que si caigués una bomba en el pati d'armes no s'ensorrés la cisterna, perquè si s'ensorra una cisterna, s'ensorra el pati sencer. D'acord? Per això la volta catalana el que fa és resistir l'impacte.
3: I per completar una mica aquesta visita, fem una mica d'història.
0: Doncs l'entrada en servei de la fortalesa va coincidir amb els dos últims conflictes armats en França. Durant la Gran Guerra, del 1739 al 95, va jugar un paper com a base d'operacions. A l'inici de la Guerra del Francès, va ser ocupat per les tropes napoleòniques en qualitat d'aliades. El 1811, un grup de miquelets del país el va recuperar i s'hi van mantenir durant 4 mesos. I arribem a la Guerra Civil. Aquí va ser punt de concentració de les brigades internacionals i durant unes setmanes seu del govern de la República Espanyola. L'1 de febrer del 1939 s'hi va fer l'última reunió de les Corts de la República Espanyola. I el dia 8, quan l'exèrcit republicà evacuava Figueres, es va fer volar el material de guerra que hi havia emmagatzemat. Una enorme explosió que va fer arribar alguns trossos fins a la Rambla de la ciutat. Ara, en una part, hi queda només una residència militar que no es pot visitar. I, per cert, també ha sigut escenari de diverses pel·lícules i sèries.
3: Acabem, Laia. Com ho hem de fer si volem visitar la fortalesa de Figueres?
0: Doncs hi ha diversos tipus de visites. Es poden fer també pel teu compte sense guia. Totes les opcions es troben al lloc web castellsanferran.com.
3: Gràcies. Fins ara.
0: Fins ara.
4: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de Catalunya Informació.
0: Aquí observem, pensem, raonem i triem la millor selecció de tota una vida audiovisual.
5: Uf, quina feinada, no?

0: Avui l'art ja no només viu als museus, i tothom pot ser mecenes. Són a cada cantonada, a cada barri, a la cua del cinema i a la biblioteca. Perquè cuidar la cultura és un acte senzill a l'abast de tothom. És donar, però sobretot, rebre. És impulsar la nostra comunitat i el nostre territori. Perquè la cultura som tots i totes, i amb el teu suport la fem créixer.
1: A Ràdio Vila-sacra, primer la cultura. Ho entens o encara et costa?
0: Tu també pots ser mecenes. Amb la col·laboració de la Fundació Catalunya Cultura.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència. Oh.
5: Ole.
2: Oh.
5: Ole.
6: Hola.
5: Ole.
7: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció.

0: இந்த பொழுத்தை பக்கடிக்க
1: La casa natal de Dalí a Figueres exposa una mampara de l'artista empordanès que va pintar als anys 20 del segle passat. És un préstec del Museu Reina Sofia i és la primera vegada que s'exhibeix després d'haver-la restaurat. Figueres, Laia Claret.
2: Dalí va agafar un paravent, un biom bovell del seu pare i el va decorar amb figures xineses. Persones amb ventalls orientals, amb ocells, fanalets de colors, i predomina el groc i el taronja a les figures sobre un fons blau. L'obra d'un jove Dalí, Mariona Seguranyes, és la regidora de Cultura.
3: És la primera aproximació de Dalí a l'art decoratiu, no? Ens fa pensar també una mica amb els títeres que treballava l'Hinojosa, el Federico García Lorca, tota aquesta generació del 27, però això ho fa un Dalí molt jove, d'uns 18-19 anys, un Dalí que vol experimentar.
2: És una peça que s'ha exposat molt poc, segons el comissari de la mostra, Ricard Bru.
4: Aquest paravent és una peça única del primer Dalí, d'un Dalí molt poc conegut. És una peça molt inusual dins de la seva trajectòria i que pràcticament no s'ha exposat fins ara.
2: Serà a la Casa Natal fins al 13 de setembre.
5: Tu pots ser part del canvi.
6: Necessites un advocat? Inverlegal Advocats. Confiança i resultats. Inverlegal.es.
7: Gent que és feliç fent feliços els altres.
8: Oi que quan tens confiança en algú li expliques tot? Doncs això és el que fem a Bonària. A partir d'ara, els productes Bonària trobaràs un codi QR que et permetrà saber-ne l'origen, la traçabilitat i l'elaboració. Per nosaltres és una qüestió de transparència. Per tu, de tranquil·litat i qualitat. Bonària, directe del camp.

0: Για το ρεφρικτά, θες καλό
1: μαΐς.
0: Παφόρ 4, μέσα 24, μέσα 11. Λογίτο, θα το σύνω στα λαχίγιο.
2: Σενσέτ τα λαϊφα είμα. Nutrició amb Laura Crosas.
3: El rebost per la furgoneta. Si tens una furgoneta o autocaravana i aprofites el temps lliure, els caps de setmana o les vacances per escapar-te, és important que preparis un bon rebost per poder mantenir una alimentació saludable allà on vagis. És cert que sovint pots comprar els productes frescos com verdura i hortalisses, fruita, carn, peix o ous als mercats o supermercats pròxims on et trobis, però no sempre serà possible o et robarà força temps. Per aquest motiu, pots fer una bona planificació i endur-te part del menjar de casa. A més de ser més econòmic, et permetrà preparar plats saludables i deliciosos en molt poc temps. Si la sortida és curta i disposes de nevera, pot ser un batch cooking previ a casa i deixar plats cuinats com hummus, arròs, pasta d'altres cereals i llegum cuit, mandonguilles, truita de patates, gazpacho o caldo, per exemple. Si, en canvi, és un viatge llarg, caldrà fer ús de les conserves o de productes que aguantin bé els canvis de temperatura. Els bàsics seran els llegums en conserva, els que més us agradin, per afegir amanides o per combinar amb verdures i amb vasets de cereals que s'escalfin en un minut, com els d'arròs o quinoa o la patata ja cuita. Pel que fa a les verdures, en trobareu de tot tipus. Són més recomanables les de pot de vidre, però si hi ha risc de trencar-se, podeu optar per les llaunes. Bolets, mongetes, carxofes, espàrrecs tan blancs com verds, pebrot de morró o escalivada, i també cremes de pots o de sobre, caldo i gazpacho. El tomàquet triturat és ideal per preparar un sofregit ràpid o alguna salsa que no contingui gaire sucre i que sigui amb oli d'oliva verge extra. La fruita caldrà endur-se compotes sense sucres afegits o fruita deshidratada, pinya, plàtan, mango, maduixa o coco. Les conserves de peix també seran una solució ideal. Potencieu el peix petit blau, com les sardines, els seitons en vinagre o el barat, o bé musclos en escabets, escopinyes o pota de pop. Com a greixos saludables, opteu per fruits secs per picar o afegir amanides, llavors o també olives amb pinyol, tipus d'arbequines o aragó. També cal pensar en els condiments, oli d'oliva verge extra per amanir, sal i espècies com pebre, orenga, alfàbrega, all i ceba deshidratat, curri o canyella per donar un toc especial als plats. Finalment, pels esmorzars, opteu per crackers o biscotes integrals o amb llavors, amb patés que es conserven força bé. I per beure, no oblideu alguna garrafa grossa d'aigua mineral, llet o beguda vegetal en pols, cafè per la cafetera o soluble o bé bossetes de te. Si t'agrada fer sortides amb la furgoneta, prepara un bon rebost amb tot allò que et permeti seguir amb la teva alimentació habitual i gaudir del menjar sense invertir-hi molt de temps.
4: I parlant d'emocions.
2: 32.
5: Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
6: Doncs sí. Tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra enamores.

0: La vida és una gran aventura si saps amb qui viure-la.
1: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
2: Segons un estudi, el 47% de les persones no els hi agrada el protagonisme. I prefereixen viure feliços de forma anònima. Doncs aquest és el seu lloc. Ràdio Vila-sacra, per persones amb les millors ones.
3: Ole!
1: Tanca els ulls.

0: Atenció.
1: Atenció.
2: Atenció.
3: Atenció. Evita fullons, descontrol o el tu més entre els de sempre. Desconnectant dels de sempre i afegint-te a la família de Ràdio Vila-sacra. Aquí està al dia, aprendre i sentir sensacions en un sol lloc.
2: I amb la millor companyia.
4: Ateno, portem més de 30 anys cuidant els menjadors escolars amb menjar saludable, de proximitat i de temporada.
5: Cuinem seguint el receptari de la cuina tradicional catalana.
4: Oferim projectes educatius propis per a reduir el soroll al menjador, potenciar l'autonomia dels infants i millorar la resolució de conflictes.
5: Vols un espai de migdia divertit i innovador?
4: Tria Ateno, cuina i lleure de proximitat.
6: 100% Empordà.
7: El pa és molt més que un aliment. És un art. A les mans

0: està fet amb respecte i passió.
1: Gremi de flaquers de la província de Barcelona. L'orgull de ser flaquers i flaqueres.
0: El pa és molt més que un aliment. És un art. A les mans de les nostres flaqueres i flaquers, cada peça de pa artesà amaga tradició, temps i ingredients de qualitat. Perquè el pa és pa artesà quan està fet amb respecte i passió.
1: L'orgull de ser flaquers i flaqueres.
2: Molt bé, no?
3: Centre Kaplan. Psicologia, logopèdia, neuropsicologia. Psicologia de la gent gran. Majors de 60 anys. Prevenció, seguiment, consulta, orientació familiar.
4: Centre Kaplan. Telèfon 972 25 57 57.

0: Un món de músiques diverses i contrastades que formen un tot musical ple de colors, sovint fina ironia, que desprenen talent, molta força expressiva i un missatge directe i sincer.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: On les cançons lliguen amb la història.

0: Això és Ràdio Vila-sacra.
1: Riu, riu.
2: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

de poder estar en companyia d'aquesta mora matent. La vostra gràcia m'obliga cada vegada que venc. No puc dir-me tu el que em passa per no fer riure sa gent.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Prop de 2.000 persones dormen al carrer a Barcelona, segons l'últim recompte d'Arrels Fundació. És la xifra més alta registrada mai fins ara. Representa un 43% més que el recompte de fa 2 anys i també supera les estimacions de l'Ajuntament, que ho xifraven en unes 1.700 persones aquest novembre. L'entitat proalerta que és una dada de mínims, que no han pogut arribar a totes les zones de Montjuïc i altres punts de la ciutat més apartats, com la zona franca o els barris d'Horta o Bon Pastor, on hi ha més agrupament de persones. Tot i això, el recompte va comptabilitzar per primera vegada les persones que dormen a l'aeroport, que són una 60. Per districte, Ciutat Vella ja no és el que té més persones dormint al carrer. Ara el cap de venir a Sants Montjuïc amb prop de 500 persones, un 134% més que fa 2 anys. En segon lloc trobem l'Eixample i en tercera posició Ciutat Vella, en 8 dels 10 districtes i a més sense llarisme respecte a fa 2 anys. Segons Arrels, moltes persones que estaven al centre de la ciutat ara s'han desplaçat a zones més aïllades, en part també per les polítiques a l'espai públic, i això, diuen, afecta el dia a dia de les persones que viuen al carrer perquè els recursos socials són més lluny i per tant hi ha menys xarxa també veïnal. Per tot plegat, Arrels demana invertir en habitatge públic, que les persones que dormen al carrer puguin accedir a un pis de la taula d'emergència social, obrir més espais de baixa exigència i impulsar polítiques proactives d'empadronament. També reclamen que es deixi de criminalitzar el col·lectiu i que s'impulsi la llei contra el sensellarisme, que s'està tramitant des de fa ja 4 anys al Parlament de Catalunya.
1: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
2: Si has vist, petit o coneixes algun cas de violència infantil a la família, a l'escola o als espais de lleure, truca al 116-111. El telèfon d'Infància Respon és un servei públic i gratuït on pots denunciar situacions de violència, maltractament, abús sexual o bullying a infants i joves. Diguem no a la violència contra els infants. Aconseguir-ho és responsabilitat de tothom. 012. La millor resposta.
3: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
4: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
5: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Els imprescindibles del cinema. Avui, ciència-ficció.
2: La primera pel·lícula de la història del cinema en plantejar la ciència-ficció va ser el film Viatge a la Lluna, del francès Georges Méliès. Estava basada en la novel·la homònima de Julio Verne i atenció perquè va ser rodada l'any 1902. La seva imatge més famosa, la de la cara de la Lluna amb un coet enclastat, és un fotograma llegendari i situa la pel·lícula com a pionera d'aquest gènere. Qui també va signar un hit en la història de la ciència-ficció va ser Stanley Kubrick l'any 1968 amb la seva 2001, Una odissea a l'espai.

part de ser una gran novetat pel seu ús dels efectes especials, el recurs de la música com a tècnica narrativa i les seves imatges surrealistes i ambigües, el film passarà a la història com un dels més precisos pel que fa a rigor científic. Va caldre arribar a l'any 1977 perquè George Lucas estrenés el que segurament és la pel·lícula més important del gènere i que durant 30 anys ha tingut una fidel tropa de seguidors. Estem parlant de Star Wars.

0: Història viva del cinema. Doncs entre finals dels 70 i principis dels 80 es van estrenar el capítol 4, 5 i 6 de les aventures de Luke Skywalker i Darth Vader, regalant moments clau de la història del setè art.
1: Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre. Te dijo lo suficiente

0: L'any 1999, la saga va començar a completar-se amb el primer capítol, L'amenaça fantasma. Des d'aleshores, s'han estrenat el capítol 2 i 3, dividint els fans entre els qui veneren la saga clàssica i els fanàtics de la saga moderna. Sigui com sigui, 6 pel·lícules de ciència-ficció escrites al llibre de la història del cinema. Qui sap si algun dia hi haurà els 3 capítols finals. Del 1977 passem a l'any 1982, perquè a més del Mundial de Naranjito, va ser un any molt prolífic per la història del cinema de ciència-ficció, amb 2 grans títols. El primer, Blade Runner, de Ridley Scott, i amb un Harrison Ford que havia sortit del paper de Han Solo, però que seguia dedicat al gènere.
1: Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
0: Situava la història a l'any 2019 en una societat futurista. Pel record queda les seves imatges mostrant una gran metròpolis tecnològica que potser veurem amb els nostres propis ulls. L'altre gran títol del 1982 va ser una pel·lícula amb la que tots ens hem emocionat en algun moment de la nostra vida. E.T., de Steven Spielberg. Pel·lícula per a un públic familiar amb recurs de llagrimeta, una juvenil

0: amb Drew Barrymore i un extraterrestre, l'ET, amb un carisma d'un altre planeta, mai millor dit, i que tots haguessin volgut tenir amagat a l'armari de casa.
1: ET, mi casa, teléfono...
0: El gènere de ciència-ficció va viure una última revolució l'any 1999 amb una pel·lícula dels germans Wachowski que donaria un nou sentit als efectes especials i que provocaria un gran ressò per la seva imatge, color i història. Matrix.
2: Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedos.
0: La pel·lícula, protagonitzada per Keanu Reeves, va tenir dues seqüeles, probablement prescindibles i durament esbroncades per la crítica. Ja ho sabeu, al prestatge de ciència-ficció no hi poden faltar les següents. 2001, Una odissea a l'espai, Star Wars, Blade Runner, ET i Matrix. Bon cinema i fins aviat!

0: viatge en el temps.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
2: Hi ha més dies que llonganisses, més setmanes que botifarres i més anys que capellans. Es refereix al fet que hi ha molt temps disponible o sobrer per a una determinada acció que no cal tenir pressa. És d'aquelles frases ben nostrades, de difícil traducció a altres llengües i que la popularitat ha fet que s'escurci, primer condensant tot el sentit en la primera part de la dita i que prengui més sentits en segon terme, tenint l'aplicació en altres situacions comunicatives. Així hi ha gent que la interpreta amb d'altres sentits, com ara, per indicar que algú sap compaginar el que té per viure, perquè ha d'ajustar la durada dels dies al nombre de botifarres que té. Segurament devia néixer que quan n'hi havien de sobreres i tothom lligava els gossos amb llonganisses.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
2: La mar, com més té, més brama. Seguim explorant les dites marineres i el respecte que els mariners senten pel mar els fa tenir molta cura i prevenció quan les condicions no són prou bones. I saben els mariners que la fam del mar és inesgotable i que aprofita qualsevol oportunitat per engolir-ho tot. I sí que després de la tempesta ve la calma. En sentit figurat, s'aplica a la cobdícia humana. Qui més té, més vol. És aquell mai tenir-ne prou que fa que puguem passar de la cobdícia a la corrupció i a la mala praxi professional o de gestió.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
1: Oh, és meva.
2: No, no, és meva.
1: Meva.
2: No, no, no, no, és meva.
3: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
4: La calaixera més musical.
1: Uau, wow, això!
5: És tot un misteri, però Ràdio Vilasacra lleva más allá de las estrellas. Bienvenidos a Nave del Misterio.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La hipertensió és un dels principals factors de risc cardiovascular que pot provocar infarts, angines de pit, però també problemes renals o ictus. Es calcula que gairebé la tercera part de la població d'entre 30 i 70 anys la pateix, una incidència encara més elevada entre els 60 i els 70 anys. Es coneix com la malaltia silenciosa perquè la persona pot fer vida normal, els símptomes no es manifesten, però el risc sí que existeix. El doctor Marco Paz, cap de cardiologia de l'Hospital Santa Caterina de Girona i president de la Societat Catalana d'Hipertensió Arterial i Risc Vascular, incideix en la importància de la prevenció.
2: Concienciar a la persona de la importancia que tiene que controle sus cifras de presión arterial. Solo en algunos casos, cuando hay un aumento, un incremento muy brusco de las cifras de tensión, en ese caso puede aparecer sintomatología, pero hay personas que conviven con su hipertensión años y años y desgraciadamente se les diagnostica cuando ya el daño está hecho y entonces cuando tiene uno de los eventos que queremos evitar en la medida de lo posible.
1: Presión arterial siempre sota control. Un gest tan quotidià com prendre's la pressió.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.

0: temps.
1: Compte el temps.
2: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
3: Les grans reflexions de Pau Riba.
4: Reflexions?
3: Aquesta setmana...
5: Com superar un casament?
6: El que és realment fotut de les bodes, el cadàveres és letal per la salut de l'ànima i si et descuides també per la del cos, és això d'haver-se de jurar fidelitat eterna quan tothom sap que l'enamorament no dura mai més de 3 temporades. L'antídot seria fer com els polítics, jurar per imperatiu papal i quedar-se tan ample.
7: Tot és molt confús.
8: Torna a connectar amb la vida.

0: una recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Tingui. Vaja.
3: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: Compreu per internet? Coneixeu-ne les regles. És imprescindible que l'empresa s'identifiqui a la pàgina web per poder-hi contactar en cas de dubte o reclamació. Informeu-vos dels drets i deures que teniu com a consumidors al web consum.cat o trucant al 012. És un missatge de l'Agència Catalana del Consum. Generalitat de Catalunya. Lai, lo, leri, lai, lai, lai.

0: portin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
2: Vall de Sardanes, un programa dedicat a les sardanes i als sardanistes. Una hora per gaudir de la nostra música, amb Ramon Comas.
3: Ben trobats, amics i amigues sardanistes. Anem a gaudir d'una hora amb la música de la nostra dansa, la sardana. Comencem el 358è programa de Vall de Sardanes, el 107 del dial. Som-hi! La primera sardana que escoltarem avui és una petició que ens arriba des de la canya i que ens fan en Lluís i la Maria, que volen felicitar amb en Quim Roura i la Pilar Roca, que aquest passat dia 12 van celebrar el seu aniversari de noces. La sardana que han escollit ens la interpreta la Cobla Ciutat d'Igualada. És en Josep Saderra i Puigferrer i es porta per nom Estrella de Rubí.

La Cobla Ciutat d'Igualada ens ha ofert d'en Josep Sadarra Estrella de Rubí. La propera que escoltarem és una sardana que ens interpretarà la Cobla Virtuosa d'en David Pigassú i Alari, i el seu títol, El del Nord.

Tu has, ens ha ofert d'en David Pigassú El del Nord. Continuarem ara amb una sardana d'en Joan Manent i Planes que ens interpreta la Cobla Barcelona i que porta per nom Camprodon.

0: d'en Joan Manent, la Cobla Barcelona ens ha ofert Camprodon.
1: Vall de Sardanes, amb Ramon Comas.
2: info@radiovilasacra.cat.
0: Continuem ara amb una sardana de l'Esteve Palet i Ribes, que ens interpretarà la Cobla Montgrins i que porta per títol Espurnes de Nostàlgia.

l'Esteve Palet, la Cobla Montgrins, ens ha ofert Espurnes de Nostàlgia. Ara passarem a escoltar una sardana d'en Josep Pasqual i Massaguer, que ens interpretarà la Cobla Costa Brava i que porta per nom Recordant Vilabertran.

La Cobla Costa Brava ens ha ofert d'en Josep Pasqual recordant Vila Beltrán. La propera que escoltarem és una sardana de l'Enric Ortí i Martín que ens interpretarà la Cobla Mediterrània i que porta per nom Bel Époque.

La Cobla Mediterrània ens ha ofert de l'Enric Cortí i Martín Belle Époque.

La que ara escoltarem és una sardana d'en Quirze, Egea i Puig de Fàbregas, que ens ha interpretat la cobla contemporània i que porta per nom Tot el que m'has regalat.

d'Anquils a EGA, la Cobla Contemporània ens ha ofert tot el que m'has regalat. La propera que escoltarem és una sardana d'en Lluc Vicentini Finet, que ens la interpretarà a la Cobla Principal de la Bisbal. I el seu títol està en anglès. It's show time.

cobla principal de la Bisbal ens ha ofert d'en Lluc Vicentini It's Showtime. I bé, hem arribat l'hora de la sardana de ballar. Aquesta vegada és una petició que ens arriba des de Santa Pau i que ens fa en Miquel Sargatal, que vol dedicar aquesta sardana a tots els alumnes que han participat al curs de sardanes d'aquest any, els alumnes del casal d'avis de Santa Pau. La sardana escollida no podia ser una altra que la d'en Josep Saderra i Puigferrer, que interpreta la cobla Ciutat de Girona i que porta per nom Santa Pau. És de 7 tirades.

ciutat de Girona, ens ha ofert en Josep Saderra, Santa Pau. I bé, fins aquí el 358è programa de Ball de Sardanes. Esperem que l'hàgiu gaudit, el 107 de la FM. Bon cap de setmana i recordeu, salut i sardanes. Fins la setmana que ve.

Col·locar cançons dins d'un ordinador, de tots els estils i dècades, i que vagin sonant, és una tasca fàcil. De fet, és el sistema utilitzat normalment a la majoria de ràdios musicals per oferir a la seva audiència. Hi ha milers que funcionen així. Yes. Seleccionar cançó a cançó i organitzar-la de forma lineal, perquè cada tema soni a la seva hora corresponent, sempre segons creativitat i època. Això és molt més complicat. Això requereix amor per la música, conèixer el detall, temes, estils i generacions. Això requereix un assessorament d'experts per aconseguir que la producció aconseguida ajudi a l'estabilitat emocional, a la calma i a un acompanyament d'acord amb els temps de qui escolta. Afegint a la música curiositats, humor, notícies i cultura, s'aconsegueix allò que ningú fins ara pot igualar ni imitar. Ràdio Vila-sacra, el bon entenedor, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: informació, música, entreteniment.
1: I parlant d'emocions...
0: 72.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
3: Comunicar correctament és alimentar les nostres neurones mentals.

0: Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
1: El programa dels dijous a la una de la matinada.
2: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi?
3: Ara, obrim nova carpeta de sensacions, segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
0: Sempre 100% Empordà.
4: Ràdio Vila Sacra.
5: A l'Alt Empordà.

0: sentim la comunicació local. Avancem junts.
1: Hola, bon dia. Res, jo només havia comentat que el procés de globalització que estem vivint és una globalització que està afectant també la feina. Qui sortirà d'aquí? Quan tornem a créixer, no creixerem nosaltres. Creixeran precisament aquells països on els costos de producció són més baixos. I és a dir, i nosaltres l'únic que tindrem serà perdre. Nosaltres perdrem nivell de vida. I després un altre tema molt important. El que passa en aquest país, en aquest continent, és que hi ha una quantitat d'administracions i una quantitat de funcionaris que és impossible que hi hagi feina per tants. I ningú s'atreveix a posar mà en aquest tema. Amb la qual cosa l'administració es va fent grossa. Tenim una administració estatal, tenim una administració regional, tenim una administració local, tenim diputacions, tenim Europa. El que fa falta és gent que produeixi, economia productiva, i això és el que cada vegada tenim menys. Llavors tenim països emergents on no tenen totes aquestes càrregues fiscals i llavors aquesta gent què fan? Tanquen, treballen, produeixen a costos molt més baixos, perquè és tan car fer les coses aquí en el nostre entorn que nosaltres serem incapaços de competir amb les capacitats productives que hi haurà en altres llocs. Vinga.
2: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
3: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Augmenta la compravenda de petites i mitjanes empreses viables a Catalunya. El motiu principal és la jubilació dels empresaris de la generació del baby boom, la falta de relleu generacional i la baixada del nombre d'emprenedors disposats a començar nous projectes des de zero. Hi ha entitats com Reempresa, que l'any passat van gestionar la transmissió de 630 empreses, el nombre més alt de la seva història, i això va comportar el manteniment de 1.800 llocs de treball. La seva directora, Laura Sallent, explica els serveis que ofereixen.
2: Preparar l'empresa i la persona empresària per vendre l'empresa. També fem exercicis de valoració, aproximació al valor de l'empresa. En el perfil que vol comprar també l'ajudem a definir una mica la proposta de compra. Hi ha gent que té molt clar què és el que vol comprar, gent que no ho té tan clar. I a la part que adquireix l'ajudem a fer un pla econòmico-financer, pla de viabilitat a futur i a la cerca de finançament.
1: Davant de l'increment de peticions de compra-venda d'empreses, des de la PIMEC ara també oferiran els seus serveis en transaccions de petits negocis.
3: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
4: Si voleu qualsevol arxiu dels que matem durant les 24 hores del dia, demaneu informació a audiovisuals@europe.com. Hey!

0: consultar números premiats a Juegos 11 Punes. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
1: Diuen que en els moments més durs, les persones donen el millor de si mateixes. Ara et toca a tu donar. Contra la pobresa, donem el millor de nosaltres.cat.
2: Estàs escoltant Ràdio Vilasacra, 107 FM.

0: Veïns i veïnes, cafeteros i cafeteres, ara fem un cafè.
1: Vinga, que és l'hora del pa amb xocolata. Atenció, atenció, atenció, atenció, atenció.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara us aviso que el poema que sentirem ens farà obrir la gana, perquè parla d'una manera de preparar el pa molt bona, però el sentim i decidim si és veritat que ens agrada.
4: Hola, sóc el David Minyes Puig. El poema que he escollit es diu Pa amb tomàquet i ho ha escrit Miquel Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè m'agrada el pa amb tomàquet. Pa amb tomàquet. Deu anys de ser catalans per menjar bon pa amb tomàquet amb un raig d'oli discret i un pols de sal si fa falta. Pa de pagès si pot ser, que és més bo, és que és més saborós que els altres, i tomàquet ben madur, però que no sigui massa. Deu anys d'un tall de pernil o llonganissa ben ampla perquè acompanyin el pa ben sucadet amb tomàquet. Pernil de bon mastegar, llonganissa de la plana, que els osonecs en això tenim molta anomenada. Déu ens do tot el que he dit i bons amics a la taula per compartir el que mengem i petar la xerrada, que conversar amb els amics sempre sol despertar gana i el menjar, si és compartit, resulta més saludable. Miquel Martí i Pol.
3: I tant! Ens agrada moltíssim el pa amb tomàquet i la poesia ben amanida en tendresa i felicitat. Gràcies, David, per escollir aquest preciós poema. Fins al proper embaladits. Adeu.
4: Adeu, embaladits.

0: I parlant d'emocions.
1: 38.
2: Tiki Viki!
3: Vale.
2: Val més un gínjol a la mà que una poma a l'arbre.

0: els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones. Hem de tendir a...
1: conduir de manera eficient, arrencar el motor sense prémer l'accelerador o circular amb marxes llargues o amb baixes revolucions disminueix la contaminació acústica.
2: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses. Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
3: Sintonitzes Ràdio Vila-sacra.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
3: És Ràdio Vila-sacra.
2: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
3: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
4: Ara toca raonar.
5: Imaginem que els membres del Consell de Direcció de la Ràdio i la Televisió Pública el formessin persones de diferents partits polítics segons els resultats de les darreres eleccions. Imaginem que ells el que desitgen és que els programes, siguin de ràdio o televisió, vagin a favor dels seus partits polítics corresponents sempre. Imaginem. Imaginem que el mateix passa als mitjans de comunicació privats, que per funcionar necessitarien, pues, publicitat, però a més, al no arribar, necessiten aquelles subvencions dels uns i dels altres. Imaginem. Fins i tot podríem arribar a imaginar que hi ha partits polítics que han creat el seu propi canal televisiu o el seu propi canal de ràdio o premsa i fins i tot xarxes socials, com és el cas del PP, amb 13 Televisió, la cadena COPE, el diari La Razón, ABC, per exemple. Imaginem que de la mateixa manera cada partit polític finança programes de ràdio i televisió concrets amb la finalitat de perjudicar sempre el contrari, sigui com sigui. Imaginem. Imaginem que, a més, ho fan en diferents mitjans on també inclouen col·laboradors i periodistes afins, els quals, imaginem, els hi donen un sobresou per perjudicar sempre el contrari, sigui com sigui. Imaginem. Si tenim en compte que tot això sembla passar a les xarxes socials i a internet, on cadascú tira segons qui el finança i qui li dona diners, potser és molt d'imaginar que ens manipulen des de tot arreu. Ens manipulen de totes les maneres possibles i per boca dels més prestigiosos intel·lectuals i esperpèntics que omplen la nostra quotidianitat comunicativa. Imaginem. És clar que per imaginar no quedi, mentre ens ho permetin. Imaginem.

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: Apunta, no es tracta de barrejar música de tots els estils. Es tracta de tenir estil a l'hora de barrejar música i a la seva hora.
1: Coses de ràdio.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Hola, bon dia. El meu pare tota la vida va anar amb bicicleta, que treballava amb una bòbilanant, i passava per davant de la Guàrdia Civil, i el que no duia llum i no duia els frenos ben arreglats, posaven una munta. Cada any els hi feien canviar la xapa, i cada any es havia de pagar. I el que no ho duia, a més, si li caducava i no l'havia anat a posar, posaven una munta. Si ho fessin, ja veuries com el que aniria en bicicleta s'ho pensaria, perquè el primer dia ens atropellaran. Vinga.
5: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
1: Truca!

0: Actualitzem.
1: Bon dia a tothom.
2: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
3: Ràdio Vilasacra, Pulcat.
4: No debía.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.
1: Els activistes de la flotilla per Gaza, deportats abans d'ahir per Israel, denuncien que han estat víctimes de violència física i sexual durant la seva detenció i demanen als governs de la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel. Barcelona, Laia Framis.
2: Desenes de familiars i amics han rebut amb molta emoció a l'aeroport del Prat la vintena d'activistes catalans de la flotilla detinguts en aigües internacionals a principis d'aquesta setmana per Israel. Abans de ser deportats, han passat uns dies a la presó i asseguren que han patit tortures molt greus. Parlen de cops, d'hematomes, de bales de goma, d'ossos fracturats, de privació del son, violència sexual o de descàrregues elèctriques amb pistoles tàser. Així ho explicava una de les activistes, Miha Oli.
3: Et torturen, que vol dir que comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Si no t'aixeques et pategen, llavors t'has d'aixecar millor. Tornes a aixecar i et tornen a pagar. I et tornes a caure i et tornen a pagar. A mi em van fer això, però també a més em van atacar amb un tàser durant més de 2 minuts. Vaig estar sent a la

0: Doncs bé, diu Urtasun que Israel comet actes de pirateria i que les tortures que denuncien els activistes no poden quedar impunes.
1: Volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi impune.
0: Urtasun etziba a PP i a Vox que espera que apliquin la prioritat nacional per condemnar les tortures que ha perpetrat Israel, ara també contra activistes espanyols.
2: I França ha prohibit amb efecte immediat l'entrada al seu territori del ministre israelià Itamar Ben-Gavir. El motiu és la difusió del vídeo on es veia els activistes de la flotilla agenollats amb les mans lligades mentre ell feia befa de la situació. Ho ha anunciat el cap de la diplomàcia francesa, Jean-Noël Bagot, a les xarxes socials. En el seu missatge, Bagot admet que la decisió es deriva, diu textualment, de comportaments inqualificables cap a ciutadans francesos i europeus passatgers de la flotilla Global Summit. El ministre francès alerta que no es poden tolerar aquesta mena d'actuacions i demana a la Unió Europea que també adopti sancions contra el titular de Seguretat Nacional hebreu.
3: Ràdio Vilasacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.
5: Ara, a la casa dels avis, escolteu això.

0: tot i la secada.
1: Tenim el que d'altres no tenen.
2: Oi, jote.
3: Manuel!
4: I parlant d'emocions...
5: 69.

0: Camí dels Cavallers, amb Montse Quadreny.
1: Castell de Montesquiu.
0: Enmig d'un espai natural de gran valor i bellesa, el trobareu adequadament restaurat a prop de la carretera que uneix Vic i Ripoll, a la comarca d'Osona.

0: El seu origen se centra en l'enclavament d'una torrassa de guàrdia que va fer edificar el comte Guifré el Pilós al segle IX. Però no és fins a mitjans del segle XIV quan l'actual castell passa a ser un casalot destinat a la defensa a convertir-se en una residència fortificada. Arnau Guillem de Besora és el primer del seu llinatge que habita el castell. Al segle XVII, Lluís d'Escatllà, tot i residir a Barcelona, amplia i ennobleix el casal. A ell, precisament, s'atribueix la construcció de la capella actual i l'ampliació del sector nord-est, a més d'altres actuacions que van significar un important canvi en la imatge global de la fortificació. A principis del segle XX, Emili Juncadella, figura representativa de l'alta burgesia del moment, li va donar l'aparença de castell que té a l'actualitat i el va completar amb els jardins. Però aquesta reforma oculta molts vestigis de l'evolució i ampliacions anteriors. Actualment, i després d'una intervenció que ha conservat els testimonis arquitectònics més significatius dels diversos períodes, el castell ha recuperat el seu lligam amb el territori i s'ha integrat en el conjunt del parc que l'envolta i que porta el seu nom. La llegenda.
1: Es diu que el castell de Montesquiu no podia de cap manera ésser pres per les armes, a desgrat de l'ímpetu dels assetjadors. La resistència fracassà tanmateix quan el capitós dels atacants, Galindoi i Obsequiós, s'entrevistà per parlamentar amb la dama que defensava el castell i amb els compliments li guanyà el cor i també el castell.
0: Si hi aneu, podeu fer la visita guiada per les sales nobles envoltats de sumptuoses llars de foc i sostres artesans, mobles i objectes personals de la família Juncadella. Tampoc no us podeu perdre les seves exposicions i l'audiovisual Temps d'Història i Misteri, on s'explica la història del castell i la seva estreta relació amb el de Besora. Trobareu més informació al web de la Diputació de Barcelona, diva.es i labola.com/Montesquiu, on trobareu el règim i horari de visites, així com imatges antigues i actuals del castell.

0: comença. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?
3: Vols deixar-nos un missatge?
4: Hola, bon dia. Bueno, pues sí que les aparències enganyen. Perquè jo m'he trobat amb gent que a primera vista pues, no m'han caigut bé, que et semblen antipàtics o així. Veus que és totalment al revés. Llavors ja gent que sembla molt polida, que els veus pel carrer molt nets i molt polits, són uns marranos deixats, bruts, i en canvi al revés. En canvi gent que veus descuidada o els veus una mica així d'allò, gent que sembla molt bona persona, que dius, oh, quina persona més bona, tal, i llavors són uns malparits. Perquè et portes moltes sorpreses, eh? Apa!

0: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens? 112, telèfon d'emergències.
1: Ajuda! Algú vigi una ambulància!
0: Una emergència? Truca al 112. El 112 és el telèfon d'emergències comú als països de la Unió Europea i serveix per avisar de qualsevol incident que requereixi la presència immediata de policia, serveis sanitaris, bombers, agents rurals o protecció civil. És gratuït, funciona a les 24 hores dels 365 dies de l'any i gràcies a les millores tecnològiques, ara gairebé totes les trucades es poden geolocalitzar. I recordeu, el 112 és només per emergències. 112, telèfon d'emergències.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Un jutge de Figueres ha decretat presó provisional i sense fiança per al detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella en una plaça de la població. Tenia un ordre d'allunyament que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta pels delictes d'homicidi i trencament de condemna. Girona, Maria Rovira.
2: La mesura l'ha pres el jutjat de guàrdia de Figueres, on l'arrestat havia passat a disposició judicial després que els Mossos el detinguessin dimarts a la tarda, poca estona després d'haver assassinat presumptament la seva exparella. La causa està oberta per un delicte d'homicidi dolós i un altre de trencament de condemna. Fonts judicials relaten que diumenge passat es va detenir l'investigat per maltractaments a l'exparella, però en l'atestat consta que no s'apreciava risc d'una agressió física greu. L'endemà dilluns es va fer el judici de conformitat on es va signar l'acord entre la fiscalia i l'acusat d'una pena de 6 mesos de presó i una ordre d'allunyament. Unes hores més tard, la policia local va tornar a detenir l'home en una baralla davant del domicili on hi havia també l'exparella. Es va citar la víctima dimarts per fer una exploració forense i prendre-li declaració, però no s'hi va presentar. El detingut es va acollir al dret a no declarar i, com que no hi havia informe de lesions, se'l va deixar en llibertat provisional. Hores després, l'home hauria robat un ganivet i li va clavar a la víctima en nombroses ocasions. El detingut hauria reconegut els fets, segons apunta l'escrit judicial.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
3: Sensacions positives.
4: A l'Alt Empordà.
5: No, ja.
6: Portant-vos tota la informació amb totes les ràdios de la xarxa de comunicació local. Ah.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Tanca els ulls.
3: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
4: Paraules de nen.
5: Saltem amb el teatre.
6: Impulsem els nostres escenaris.
7: Saltem amb el circ.
8: Impulsem les nostres carpes.
9: Saltem amb la poesia.
10: Impulsem les nostres lletres.
11: Impulsem la cultura.
12: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
13: Hola, bon dia. Soc la Júlia Badós de Turon. El llibre que us vull recomanar es diu La nenúfer i la matoll a Operació Llampec. L'autor es diu Santi Ananya i l'il·lustrador es diu Àlex Roca. El llibre va d'unes nenes germanes que són màgiques, que els hi toca cuidar la mascota de la classe, un hàmster, que es diu Llampec. L'han de cuidar tot el cap de setmana. Amb ell passen un munt d'aventures, com per exemple el dinosaure de la família es menja en Llampec i han de fer un munt de coses per ajudar a que en Llampec surti. Aquest llibre m'agrada molt pels dibuixos i per les lletres que ho expliquen. L'he triat perquè me l'he llegit i perquè em falta un llibre per tota la col·lecció. Tota la col·lecció és molt xula perquè explica les aventures de la família del Super 3. Gràcies per escoltar-me i per tot el temps que m'he dedicat. Adeu!
14: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
15: Ràdio Vilaxatra des de la capital del món.
14: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.
12: El temps.
16: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
17: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
18: Jornada que comença sense molts canvis amb aquest ambient assolellat, i és que encara mantenim aquestes altes pressions a sobre de Catalunya que ens deixen aquesta estabilitat i atenció, perquè aquest anticicló continuarà ben a prop durant les pròximes jornades. De fet, les últimes hores hem tingut temperatures que han superat els 34 graus 35 a punts de l'interior. Teníem més de 36 a punts com Serós o 35 a Tàrrega. I continuarem amb aquest ambient càlid perquè començarem aquest diumenge amb valors de temperatura que seran molt similars, però poden ser lleugerament més alts i poden superar aquests 15 graus en molts indrets de Catalunya. Ambient càlid a primera hora del matí, amb aquest ambient també assolellat i algunes bandes de núvols i alguns de mitjans a punts del Pirineu i el Prepirineu Occidental. I el que sí que tindrem seran aquests bancs de boira també a trams del litoral, especialment a punts del Delta de l'Ebre, i que poden allargar-se fins a mig matí. A la tarda, el més important serà aquesta temperatura que continuarà deixant-nos valors que poden superar els 34 graus a punts de Ponent i a les valls del Prepirineu Occidental, i atenció amb aquests més de 30 graus a molts punts de l'interior, fins i tot a punts de l'interior del quadrant nord-est. Tindrem aquest ambient càlid també assolellat i es poden formar algunes nuvolades a punts del Pirineu Occidental, que no es descarta que deixin algun ruixat, però serà aïllat, feble i minso. De moment, les jornades continuaran dominades per aquestes altes pressions i això es tradueix en aquest ambient assolellat, alguns ruixats de tarda aïllats i febles també a punts del Pirineu, i fins i tot fins dimecres la temperatura podria ser lleugerament més alta dia rere dia. Així que anirem veient com queden aquests termòmetres que ja situen en valors més propis de finals de juny que no pas finals de maig. Anirem informant, però de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
19: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de
0: de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
9: Bon preu i esclat.
19: En el temps que dura aquest anunci, el teu mòbil podria estar sonant. Qui sap? Pot ser que sigui l'amor de la teva vida o la feina que tant desitjaves. Potser, simplement, és la teva mare avisant-te que el dinar és a taula. O la trucada que et canviarà la vida.
20: Sí?
19: Evita les distraccions al volant. La teva vida i la dels que t'envolten pot canviar en un instant. Servei de Trànsit. Generalitat de Catalunya.

Josep Pla va posar lletra a l'Empordà amb les paraules més boniques. Ricard Viladasau el va musicar des de Blanes fins a Portbou. Ambdós eren uns enamorats d'aquest paisatge, de la mar i de les cales, i l'un amb els ballables i l'altre amb les paraules feren d'aquest territori art en estat pur.

0: informació, música, entreteniment.
1: I parlant d'emocions.
0: 41.
2: Anem a temes a Disney.
3: Atenció al Festa Festa.
4: El programa dels diumenges a la una del migdia. Festa Festa.
3: El programa de cultura popular i associacionisme compromesos amb allò que tant ens agrada, que és la cultura popular. Sigueu molt benvinguts.
4: Festa Festa.
5: Amb Amadeu Carbó.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: professor que feia classes per obtenir el nivell C2 de català es va trobar que els alumnes estaven molt encallats en una errada fonètica. Deien que estudiaven pel C2 de català, la qual cosa els hi feia perdre tota la credibilitat. El C2 és el nivell més alt que pots acreditar en una llengua. Però si dius que estudies per al C2, demostres que no t'haurien d'haver donat ni el C1, perquè encara no has après que el so C no existeix en català. Davant d'aquest problema, el professor, cada cop que algú li preguntava «És aquí on es fan les classes del C2?», responia «Sí, sí, passi, passi». En català ningú diu ni silenci, ni acció, ni ceba. Sembla que tenim clar que el so C no és català, però no tenim clar que la lletra C en català se'n diu C i no C. Cal que diguem UPC en lloc de UPC o CD en lloc de CD. Va, repetiu amb mi. A, B, C, D. A, B, C, A, B. A, C, A, D. A, B, C, A, B. B, C, B, B. C, A, B.
1: Ara escolteu la història secreta.
2: Doncs imagina't.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Vols deixar-nos un missatge?
2: Jo volia enviar un saludo a la meva tocaia, la Mercè de Bilbao. Un petonet i bueno, com que a vegades us sento bastant, però no sempre. I sempre hi penso i dic, ja està bé i tal.

0: Ens trobem al celler Martín Feixó de Cadaqués. Estem en el centre neuràlgic del Parc Natural del Cap de Creus, a 400 metres d'alçada sobre el nivell del mar, i el terreny nostre és pissarra. Tenim unes condicions òptimes per elaborar els vins de Garnatxa.
1: Vins Martí Feixó, denominació d'origen Empordà.
0: Estem banyats per la mar d'amunt i per la mar d'avall, i això s'hi nota molt.
2: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
3: Una comunitat ben gestionada es nota cada dia. Amb Mas i Fill Patrimònia tens comptes clars, incidències resoltes i bona comunicació. Perquè casa teva sigui un lloc on et sentis bé.
4: A Mas i Fill, cuidem la teva comunitat com si fos casa nostra des de fa més de 90 anys. Contacta'ns.
3: masifill.com.
5: Pensa en un producte.
6: Hello, des de WhatsApp. Tenim una pregunta. Are you ready? Are you ready per aprendre anglès d'una vegada per totes? Per fer entrevistes de feina, màsters, viatges i tot el que et proposis. Are you ready per WhatsApp? Apunta't a l'acadèmia d'anglès més ben valorada i estaràs ready per tot. Més info a WhatsApp.es.
7: WhatsApp, welcome to the English Revolution.

0: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, mama, sóc l'Àlex. Calles, l'àvia. Un petó, àvia.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
0: Repetiràs.

0: noves músiques.
1: Altres músiques.
0: Sensacions.
2: I parlant d'emocions.
3: 22. A punt per dir sí.
4: Yes. Pots alimentar el teu cervell com vulguis. Això sí, després no et queixis de la teva realitat mental.
5: A Ràdio Vilasacra. Contingut mesurat per especialistes, amb l'ajut d'intel·ligència artificial.
6: Gall gallaric d'Olot, menja'm farro, menja'm far. Can gall gallaric d'Olot, a Can Gall Gallaric d'Olot, menja'm farro, menja'm farro. A Can Gall Gallaric d'Olot, menja'm farro amb un esclop.
2: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos. Us convidem a recordar tot seguit.
7: Cada dia amb la cultura.
8: Jo, cultura.
9: Cultura.
10: Molta cultura.
9: Cultura.
11: Cultura.
12: Tenim una cita con la cultura.
13: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
10: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta. Sempre al costat de la cultura.
14: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
15: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure, la cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.
16: Volem saber com et lleves.
17: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
18: Aquesta és la diferència.
19: Pues no me n'entero.
18: Torna-li a dir, que no el té prou clar, torna-hi.
17: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
18: Aquesta és la diferència. Oh!
20: Ole!
18: Oh!
20: Ole!
18: Oh!
20: Ole!

0: La Fiscalia demana 10 anys de presó per a un notari de Barcelona per estafar una persona vulnerable en una operació immobiliària. L'home està investigat en una altra causa per estafar a una vintena de persones. Ens ho explica la Núria Alcalà.
1: Sí, l'acusat era administrador d'una empresa dedicada a la concessió de crèdits ràpids. Segons el fiscal, van captar la víctima l'any 2019 aprofitant la seva situació de necessitat i que no podia acudir a cap mecanisme de finançament. L'escrit remarca que la intenció del notari era apoderar-se de l'habitatge de la víctima a un preu molt inferior al valor de mercat. D'aquesta manera li va fer creure en tot moment que signaria un préstec pels 10.000 euros que demanava, tot ocultant l'operació de compravenda del seu habitatge per un total de 65.000 euros quan l'immoble estava valorat en gairebé 300.000 euros. Tot plegat es va fer sense saldar la hipoteca pendent que va continuar pagant la víctima. La Fiscalia sol·licita en aquesta causa 10 anys de presó per estafa i blanqueig de capitals, a més d'una multa d'un milió d'euros i una inhabilitació d'11 anys.
2: Pensa, pensa.

0: Així que, t'hi apuntes? És a les 10.
1: Ah, doncs no ho sé. Ai, em fas el serrell una mica més curt?
2: A la teva perruqueria, rentar, tallar i quedar pel concert, tot pel mateix preu. El comerç dona vida als barris i als pobles i ciutats. Fes comerç, fes vida. Generalitat de Catalunya.

0: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
1: Empordà.
2: Sabies que antigament les persones que es deien Deulofeu no tenien pare? Aquest cognom es posava a la canalla de qui no es tenia constància qui era el pare. Com que no sabien qui era el pare, no tenien un cognom patern per posar-los. De fet, Deulofeu significa literalment Déu el va fer, perquè entenc que a ningú li va passar pel cap posar el cognom de la mare dels nens.
3: A la vida, com en el gust, cadascú segons les seves capacitats. I cal entendre i saber conformar-se.
4: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
5: Ràdio Vila-sacra no segueix modes. Ràdio Vila-sacra no t'interessa en viralitzar res de res, perquè té els millors oients i les millors sensacions i això ningú ho pot negar.
6: Ai, caramba!

0: ¿qué tal?
1: La ràdio de Vilasacra és...
2: És
3: és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
4: Veniu!
5: Són de confiança, són d'aquí.
6: La millor selecció de cuina del món... Xiu!

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a la teva secció Menja't la vida. Com estàs?
2: Doncs molt bé.
1: Bé?
2: Molt bé.
1: Bé, nosaltres també contents que estiguis avui aquí. Déu-n'hi-do, perquè avui obrim un meló. Que és que no hem de menjar amb el mòbil, suposo. O què passa si mengem amb el mòbil? I aquí m'imagino que hi podem posar tot, des d'infants fins a 99 anys, perquè ara ja tothom... Tenim el mòbil a la mà a tota hora.
2: Doncs sí, parlem de mòbil, però podríem parlar de qualsevol altra pantalla. Però
1: fins
2: sí que
1: ara
2: és
1: la tele, però ara ja
2: sí,
1: mòbils.
2: Però ara, doncs, menjar amb el mòbil s'ha convertit en una cosa absolutament normalitzada, no? Mirem una sèrie, revisem missatges, treballem. En el cas dels nens i nenes, doncs, els hi posem els seus dibuixos preferits, doncs, perquè acabin menjant, no? I gairebé no som conscients de realment el que estem fent, què és.
1: I encara et diré més. Menjar. Perdona que t'he tallat. Encara et diré més. Que de vegades dinem amb les nostres famílies, les nostres parelles, i hi ha algú que allà ja hi té el mòbil i l'està mirant. De fet, hi ha un acudit que diu... No, que et poses la forquilla de la carn, la forquilla del peix, el garbí de la carn, la cullereta de les postres, i ja hi ha un lloc per posar el mòbil al cantó del pa.
2: Exacte, no? Sí. Doncs...
1: Malament.
2: Malament. Bueno, anava a dir, no sé si és un acudit o lo normal a les taules de...
1: Ja sols normal, sí.
2: De casa, de gairebé la gran majoria de famílies. El problema és... això té conseqüències reals per la nostra salut, i la resposta de Pili, doncs, és que sembla ser que sí, no? Perquè, doncs, la primera és que mentre estem menjant, hauríem d'estar menjant, no? I això és el mindfulness, no? És fer les coses mentre les fem. I en aquest cas, doncs, hi ha una paraula que s'associa al menjar, que és el mindful eating, no? Que és prendre consciència quan menjo. Si jo, mentre estic menjant, la meva ment està fent una altra activitat, doncs la meva ment no és conscient realment de que estic menjant. I això afecta directament a dos mecanismes claus, que un és la regulació de la gana. No sóc capaç de regular o de poder anticipar-me a dir ja estic començant a estar tip o tipa, i per tant ja doncs la meva àpat és més lent, no? I ja doncs sóc capaç de dir fins aquí ja no tinc més gana. I la sensació de sacietat, no? O sigui, la perdo, no? Perquè moltes vegades quan ens passa això, a veure, jo sóc la primera que en un moment donat he menjat amb el mòbil, i sóc conscient que quan acabo de menjar, perquè me n'adono, perquè ja no hi ha res al plat, no? Miro i penso, ostres, podria tornar a començar a menjar, no? No sóc ni conscient, o sigui, i a part tinc més gana, o sigui, moltes vegades he de continuar menjant. De fet, hi ha algun estudi que ens diu que acabem menjant un 30% més de calories si mengem amb el mòbil a la mà. Per tant, doncs, ja no es base... I quan parlo de calories, Pili, no parlo de que haguem d'estar calculant-les, sinó que realment el fet de no ser conscients del que mengem ens fa menjar per sobre de les nostres necessitats.
1: I a més, tot això aniria molt contraproduent amb la teva filosofia de menjar lliure, amb el sentit de prendre consciència, no? Menjar lliure, però des de la elecció, no?
2: Exacte, o sigui, quan el menjar lliure és em miro l'àpat, no? Penso per on vull començar a menjar, que és allò que em ve de gust, no? Menjar lliure és començar a menjar, mastegar-ho amb tranquil·litat i saber per on vull continuar, i un cop estic tip o estic tipa, parar de menjar, i al revés, un cop jo acabo sent conscient de que estic menjant i tinc més gana, doncs alçar-me a buscar les postres o repetir de l'àpat, val? Uh-huh. Però tot això no és possible fer-ho de forma lliure si no ho fem, o sigui, perdó, si ho fem amb un mòbil,
1: clar,
2: al costat, perquè no som conscients del que estem menjant. Per tant, les conseqüències pràctiques de menjar amb el mòbil seria que acabem menjant més, val? Perquè estem distrets i distretes, que a més també moltes vegades hi ha una pitjor qualitat del que mengem, val? Perquè escollim aliments més ràpids, aliments menys elaborats i sovint més processats. Això bàsicament és perquè al final, si no sóc, estic amb el mòbil a la mà, no sóc conscient de què he de menjar, no connecto amb el moment de menjar, no? És algo ràpid per continuar fent, no? El que sigui l'escroll o el treballant o el que estiguem fent, no? Per tant, no, continuo no sent conscient, i per tant la qualitat del que menjo és pitjor. Una cosa superimportant és que tindré o que hi ha un risc més alt de tenir pitjors digestions.
1: Ah, sí? Per què? Perquè menges més ràpid o més inconscient?
2: Mengem més de pressa, distrets, masteguem pitjor.
1: Clar.
2: Hi ha una cosa, i això sí que m'agradaria remarcar-ho, Piri, quan els pacients arriben a la meva consulta, pacients adults, dient-me, és que tinc un problema digestiu, la meva primera pregunta, hi havia dues preguntes, val? La primera era la velocitat amb la que menges. Sí, perquè si no mastegues, penseu que la masticació és el primer pas de la digestió. Si en aquesta cadena de producció, que és la digestió, jo em salto un pas, el següent anirà forçat. Si aquest aliment que ha d'estar mastegat i que, a més, depenent del tipus de nutrient, ja hi ha substàncies, sí, enzimes que ens ajuden a desfer aquests aliments, si jo això m'ho salto, aquest aliment arriba a l'estómac i està mig digerit, l'estómac ha de fer un esforç increïble i moltes vegades no acaba digerint l'aliment, per tant no acaba absorbint els nutrients, per tant això té unes conseqüències d'inflamació, no? Abdominal, dolors, etc. Aquesta és la primera pregunta, sí? Lo ràpid que menges. I la segona és lo apretat que portes els pantalons.
1: A veure, explica.
2: Els mom jeans, no? Ara parlarem de moda, però aquests pantalons que portem de tiro alt, no? Que sí. A mi m'encanten, he de dir. Però això, després de menjar, o sigui, hem de ser conscients que després de menjar la panxa s'unfle. Sí? No la teva, la meva, la del veí, la veïna i s'unflen per què? Doncs perquè hi ha un estómac que ha d'augmentar el seu volum, no? I ha d'entrar aquests aliments. Clar, si jo tinc allà uns pantalons que estan no deixant que s'unfli, no? Estan apretant, doncs després la inflor serà pitjor quan jo em deslligui aquests pantalons, val? Per tant, no dic que això sigui la causa de tots els vostres problemes digestius, però que abans de plantejar-me res, doncs primer, com de ràpid menjo? Si estic menjant amb el mòbil, probablement estigui menjant molt ràpid, no? I segon, què porto posat, quins tipus de pantalons porto posats. Per tant, hem dit que me'n vaig amb una altra cosa.
1: Boníssim.
2: Si mengem amb el mòbil o amb pantalles, mengem més, de pitjor qualitat, tenim pitjors digestions i la nostra relació amb el menjar, doncs al final acaba sent nul·la, sí? És, no hi és, no existeix,
1: clar.
2: La relació, no?
1: Estàs endrapant,
2: no
1: saps
2: ni bona ni dolenta,
1: fent.
2: No hi és, val? Més aviat dolenta, no, que bona, però que no hi és, no escoltem el nostre cos, no detectem si tenim gana, si tenim sacietat, si vull menjar, si pot ser de l'àpat només em vull menjar una part o m'ho vull menjar tot, no sóc conscient. I com que no sóc conscient, doncs hi ha aquesta, una relació doncs, amb el menjar que inexistent. Per tant, doncs tampoc cal prohibir el mòbil, però mira, avui m'he de gust una miqueta extremista, Billy, i sí que potser diria que a la taula, almenys...
1: Almenys no.
2: Almenys dialoguem.
1: Sí, jo estic d'acord aquí. A la taula no.
2: Dialoguem.
1: A la taula no, que tampoc és tanta estona.
2: I una altra cosa, i ho colo aquí, perquè ara, clar, ara igual si anem a dialogar, potser el que fem, sobretot amb els nens i nenes, és dir-los constantment el que s'han de menjar de lo que hi ha al plat. Hi ha una recomanació que sempre dono a les famílies, i és una, és menjar junts, sense pantalles, sense distraccions, i la segona, deixeu que els nens i nenes mengin en pau. Sí? Conteu el que heu fet aquest matí, el que fareu demà, la setmana que ve. Deixeu de banda el que s'estan menjant, el que hi ha al plat, el que no. No sigueu pesats i pesades.
1: Doncs això, mira, a la propera setmana, perquè aquí, mira... Continuarem parlant d'això. Si els hi hem de dir, sisplau, fer servir els coberts.
2: Això és una altra cosa.
1: No,
2: això és una altra
1: sisplau,
2: depèn de l'edat,
1: no t'aixequis tantes vegades.
2: Depèn de l'edat.
1: Per tant, ens interessa. Algunes famílies, ens interessa. Per tant, la setmana vinent parlem d'això. Naila, et sembla bé?
2: Molt bé.
1: Un encàrrec. Doncs gràcies. Fins la setmana vinent.
2: Fins la setmana vinent.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Jornada que comença sense molts canvis, amb aquest ambient assolellat, i és que encara mantenim aquestes altes pressions a sobre de Catalunya que ens deixen aquesta estabilitat i atenció, perquè aquest anticicló continuarà ben a prop durant les pròximes jornades. De fet, les últimes hores hem tingut temperatures que han superat els 34 graus 35 a punts de l'interior. Teníem més de 36 a punts com Serós o 35 a Tàrrega. I continuarem amb aquest ambient càlid perquè començarem aquest diumenge amb valors de temperatura que seran molt similars, però poden ser lleugerament més alts i poden superar aquests 15 graus en molts indrets de Catalunya. Ambient càlid a primera hora del matí, amb aquest ambient també assolellat i algunes bandes de núvols als, i alguns de mitjans a punts del Pirineu i el Prepirineu Occidental. I el que sí que tindrem seran aquests bancs de boira també a trams del litoral, especialment a punts del Delta del Ebre, i que poden allargar-se fins a mig matí. A la tarda, el més important serà aquesta temperatura que continuarà deixant-nos valors que poden superar els 34 graus a punts de Ponent i a les valls del Prepirineu Occidental, i atenció amb aquests més de 30 graus en molts punts de l'interior, fins i tot a punts de l'interior del quadrant nord-est. Tindrem aquest ambient càlid també assolellat i es poden formar algunes nuvolades a punts del Pirineu Occidental, que no es descarta que deixin algun ruixat, però serà aïllat, feble i minso. De moment, les jornades continuaran dominades per aquestes altes pressions i això es tradueix en aquest ambient assolellat, alguns ruixats de tarda aïllats i febles també a punts del Pirineu, i fins i tot fins dimecres la temperatura podria ser lleugerament més alta dia rere dia. Així que anirem veient com queden aquests termòmetres que ja situen en valors més propis de finals de juny que no pas finals de maig. Anirem informant, però de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio aquí i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Bon preu i esclat.
6: La Síndica de Greuges de Catalunya defensa els teus drets davant de l'administració. S'hi pot adreçar qualsevol persona, sigui quina sigui la seva nacionalitat i edat, i també empreses i associacions. Resol queixes i consultes d'àmbits com salut, habitatge, educació. Entra a síndic.cat. Truca al 900 124 124 o adreça-t'hi presencialment. Queixa't. Transforma. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
7: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: sentim la comunicació local.
1: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
2: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

exèrcits de ciutadans semblen llaunes de sardines. Ambulants, els dels banys com els de Gràcia i els de Circumval·lació van tan plens que tots s'hi ofeguen. De calor, sobretot les plataformes són fornals en roig més viu i s'hi van

0: Avui...
1: Sí?
2: Jo!
3: A vegades, per veure el món des d'un angle nou, necessites fer coses que no has fet mai.
4: Mai estaràs sola.
5: Xavier, mira, jo també voldria explicar una experiència que vam tindre ara fa 14 anys amb el meu marit. El meu marit vam anar al metge i li van diagnosticar un càncer. I, esclar, vam anar l'especialista, vam anar al cirurgià i tot es va preparar per fer-li l'operació que li havien de fer. Aleshores, vam quedar, com ara avui era dimarts, pel divendres ingressar a l'hospital. Llavors, esclar, durant aquella setmana ja pots pensar pues, que estàvem angoixosos, estàvem nerviosos. I a la vigília d'ingressar a l'hospital, quan ens vam anar a dormir, al posar-nos a dintre el llit, el meu marit, acurrucat, així, al costat meu, diu, és que tinc molta por que m'operin. I llavors jo dic, bueno, dic que és natural que tinguis por, perquè és clar, una operació una mica sèria, dic, pues, fa respecte. I però dic, tu, que estimes tant el teu àngel de la guarda, doncs mira, ara li podem resar i t'acompanyarà. I sempre estarà allà amb tu. I tu estaràs acompanyat. Diu, bueno, ens posem a resar. Quan acabem de resar, estàvem amb la llum apagada i sentim un soroll sec. I és clar, ell va encendre la llum de la toaleta de nit del seu cantó. I veiem el vas de sobre la toaleta de nit com si ho haguessin tallat també amb un gabinet. Esclar, i l'aigua que queia. Jo em vaig aixecar i, bueno, el moment d'encendre el llum i sentir això, vam veure la sombra d'un àngel. La sombra va passar, però fulminant. I vam quedar tots dos que ens vam mirar. Jo em vaig aixecar, estava nerviosa perquè vaig pensar, mare de Déu, què és això? I vam aixugar l'aire, vam replegar els vidres, ens vam tornar a posar al llit i dic, Josep, tu has vist igual el que he vist jo? Diu, sí. Dic, doncs mira que n'hem d'estar de tranquils. I així ens es va acabar. Quan va arribar el dia d'anar a l'hospital i el van venir a buscar a l'habitació per endur-se-la cap al quiròfano, li vaig dir, carinyo, et recordes de que no vas sol, eh? Vas molt ben acompanyat. I aquelles noies que van venir a buscar es pensaven que jo els deia per elles. Jo ho deia per l'Àngel. I així és la nostra història. Han passat 14 anys i està més maco que mai. Gràcies, Xavier. Jo us escolto molt.
6: Qui no té una passió? És curiós, però en aquesta vida, qui més qui menys té una passió? El que és important és poder-la tirar endavant. I és que a vegades aquesta passió et sorgeix a la cantonada.
7: Ràdio Vila-sacra.
6: Endavant, porta'ns la teva passió.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar la distància de seguretat. Són dades del 2025 que avança la policia a aquesta emissora. Parlem de 6.200 conductors sancionats per anar massa enganxats al vehicle que circula. Són infraccions que van pujant amb els anys o es mantenen estables?
2: Doncs mira, bastant estables, eh? Tot i això, l'any passat se'n van imposar 700 més que l'any 2024, però el que sí que s'observa amb les gràfiques que ens facilita el Servei Català de Trànsit, després de l'increment del que va suposar de mobilitat a l'AP7 l'any 2029, aquí sí que hi va haver un esclat d'incidents i molts encalçaments, el que popularment coneixem com encalçaments. Després, la xifra d'accidentalitat s'ha anat mantenint entre el 25 i el 30%. Afortunadament, a més, aquest, tot i que és un accident molt comú a les carreteres i que acostuma a implicar diversos vehicles, provoca poques víctimes greus i menys d'un 1% de mortalitat. La majoria de sancions es van aplicar a carreteres i autopistes. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
3: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
1: 3 de cada 10 accidents a les carreteres i el 8% a les zones urbanes. És una xifra important. Sota quines condicions hi ha aquests accidents?
2: Doncs bé, aquí hem de deixar una mica de banda aquesta minoria de conductors que haurem vist, sobretot autopistes i autovies, incívics que s'amorren i assetgen els vehicles que van al davant. Doncs bé, l'alta accidentalitat a la carretera s'explica, a banda d'això, segons Llatge, per no saber calcular bé la distància de seguretat que hem de tenir.
3: La infravalora, és a dir, nota com segura una distància de seguretat que en realitat no ho és. D'acord? Qualsevol moviment estrany o qualsevol reacció inesperada del cotxe que va davant o del vehicle que va davant acaba en que el que va darrere no pot reaccionar, i és així de clar, és pura física.
2: I és que aquí ens hem anat a mirar a la redacció de Societat el codi de circulació i, francament, no detalla de forma precisa quins són els mètodes

0: Però sí que és veritat que el codi de circulació no ens diu quants metres, perquè això dependrà de la velocitat. Com a orientació es recomana localitzar un punt a la carretera, llavors un arbre, un senyal, no? Llavors calcular, doncs, 3 segons des de que hi passa el vehicle del davant. En Òscar Llatge ens ho explica.
1: Jo tardar 3 segons a passar la marca, que sigui una estaca o un arbre o qualsevol cosa, i així pots controlar. Clar, això no pensant això conduint també és una mica complicat, eh? Però afortunadament això està canviant amb el parc, juntament amb el parc de vehicles. Hi ha tots els vehicles que a partir d'un cert any tots porten encara que sigui un LiDAR miserable o qualsevol cosa que permet saber la distància i que t'avisa de que estàs vulnerant la distància de seguretat de davant, i fins i tot pot fer que no, que el cotxe pari, no? Per tant, jo diria que és per aquí una mica per on hem d'anar, no? D'aquí fins al final, que s'arriba el cotxe autònom, doncs mentrestant hi ha totes aquestes ajudes de la conducció.
0: Doncs ara d'esperar, Carme, que aquestes multes vagin decaient a mesura que generalitzi també aquests assistents de conducció, que bé, els hem de fer cas, els conductors, els assistents de conducció, sí. I després amb l'arribada del cotxe autònom. Hi ha una curiositat que em va explicar l'Òscar Llatge, el responsable de mobilitat del Servei Català de Trànsit, que és que, clar, aquesta distància de seguretat poques vegades es compleix en moments d'alta densitat a autopistes i autovies, i és perquè d'alguna manera inconscientment els conductors el que pensem és que bé, podem córrer una mica el risc i ja podrem frenar, i això ens agilitzarà, i de fet és així, ho reconeix el Servei Català de Trànsit. Si es mantingués la distància de seguretat al trànsit, el trànsit aniria més lent. Per tant, els conductors d'alguna manera juguem amb aquesta percepció, però el que passa és que ens falla sovint, perquè el 30% dels accidents produïts a la carretera és per aquesta causa.
2: Quina és la sanció per aquesta infracció, Miquel?
0: Doncs mira, 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts.
2: Doncs
0: després
2: no
0: aquí pot haver més coses, poden implicar-se. I també una cosa que m'agradaria explicar-te és que això no es fa a través, la sanció no es fa a través de càmeres de seguretat o càmeres amb intel·ligència artificial, que ara se n'estan implantant, o de radar, sinó que és un agent que veu la infracció i l'envia, no? I fa la denúncia. A més, quan hi ha una topada i s'ha de fer un atestat, aquí també emergeixen moltes sancions d'aquest tipus, que no s'ha respectat la distància de seguretat, perquè els agents mesuren la distància entre els cotxes quan s'ha produït la topada.
2: Perfecte. Miquel Jarque, gràcies.
0: A tu, Carme, bon dia.
3: Si ets un conductor xulet, comprat una avioneta.

0: viatge en el temps.
1: Pareu bé l'orella.
2: Contestador 972-51-1268.
3: Hola, tiene 16 nuevos mensajes y su buzón de voz está casi lleno. Las personas que le llamen no podrán dejarle un mensaje si no corre alguno que ya no desee guardar. Gracias.
2: WhatsApp 656-1970-62.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: L'humor és un un analgèsic per tantes coses que et passen que són dolentes. Quan riem sense filtres, connectem amb el nen. Els nens riuen unes 300 vegades al dia. Un adult, a vegades hi ha un any que no ha fet aquest riure, o sigui, que no ha fet 300 vegades de riure en un any. I riure de veritat, riure de pixar-te de riure. Al final, l'humor li fa falta distància tant amb el temps com amb l'espai. Hem d'intentar ser menys sensibles perquè l'humor tingui més llibertat.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca!
7: Repetiràs.

0: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.
1: Silenci. Et sentiràs com si t'haguessin donat un premi.
2: Bé, la veritat és que no sé què dir. M'agradaria donar les gràcies al repartidor per portar-me el paquet tan de pressa i a la resta de clients d'Amazon Prime.
1: Algú se sent com una estrella. La festa d'ofertes d'Amazon Prime només per a clients d'Amazon Prime. Uneix-te avui a Prime.

0: la carn d'un any per tota la família. Sí, vine i aconsegueix-la a la Carnisseria Tramuntana, a la Jonquera, la carnisseria més gran de les comarques de Girona. Al Centre Comercial Tramuntana, a només 300 metres de l'Outlet Shopping Gran Jonquera. Més informació a carnisserietramuntana.com. Si vens de compres a la Jonquera, aprofita el viatge.
1: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
2: Aconsegueix el certificat de professionalitat preparant-te amb Acadèmia Bull de Girona per ser vigilant de seguretat, escorta privat i vigilant d'explosius. Cursos gratuïts adreçats principalment a persones en atur i sense exàmens a la policia. Informa-te'n a acadèmiabull.es. Actuació impulsada i subvencionada per el Servei d'Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i del Servei Públic d'Ocupació Estatal.
3: Que bo!
4: Cuidar gent gran és una motxilla que pesa molt, perquè cada dia t'hi posa un roc més.
5: Històries plenes de dolor.
6: Hem d'assumir que no sempre curarem.
5: Històries plenes de vocació.
7: Estàs més o menys contenta?
8: Jo estic contenta. Jo estic viva, estic contenta.
5: Històries plenes de vida.
9: És Ràdio Vila-sacra.
10: Jo sempre estaré aquí al teu costat, passi el que passi.
11: Alça, Manela!
0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
2: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
4: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.

0: Dice que era un tío tan gafe, que se sentó en un pajar y se clavó la aguja.
1: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
1: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
3: Quan ets davant d'un expert, de seguida te n'adones. Per això, quan comptes amb la teva gestoria, saps que estàs en bones mans. Siguis empresa o particular, la nostra experiència és la teva tranquil·litat. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats. Mirem per tu.

0: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107.0 FM.
1: Aquesta setmana és notícia a l'Alt Empordà. El detingut per la mort violenta de Figueres havia estat a presó i acumula nombrosos antecedents, molts per violència masclista. El Departament d'Igualtat i Feminisme condemna l'assassinat d'Èrica, la dona de 33 anys morta a ganivetades per la seva exparella en ple carrer. Tothom es pregunta com no estava a presó. La Guàrdia Urbana de Figueres tanca un establiment d'alimentació que generava queixes veïnals. El local, situat al carrer de la Jonquera, ha estat precintat per diversos incompliments de normativa que els propietaris no haurien corregit després de les inspeccions municipals. Detingut un home a Empuriabrava per agredir presumptament la seva parella i la seva filla. La noia, de 19 anys, va patir lesions lleus. Va anar al CAP i després va formalitzar denúncia a la policia local. Us hem comentat moltes vegades en aquesta emissora que hi ha cervells que no tenen remei, per molt que alguns vulguin creure que sí. Requisen 940 articles falsificats valorats en 158.000 euros al mercat setmanal de Palamós. La policia local i la Guàrdia Civil han obert diligències per un delicte contra la propietat industrial i han aixecat una acta d'inspecció de treball per dues persones sense contracte. 5 ferits en un xoc frontal entre una furgoneta i un cotxe a la Nacional 260 a Ordis. 3 dels afectats van ser traslladats al Trueta i 2 més a l'Hospital de Figueres. Tots en estat de poca gravetat. El 85% de les famílies ateses per Càritas a Girona no es pot permetre anar a fer un cafè, una mesura d'estalvi que trenca la seva xarxa. La Memòria 2025 alerta que 3 de cada 4 persones que acompanyen l'entitat pateixen aïllament social. La ruta del Tat Surrealista arrencarà el 3 de juny amb una gran festa a la plaça Catalunya de Figueres. L'edició reunirà 26 establiments amb tapes i menús inspirats en Dalí i s'estrenarà amb degustacions, vi de la Dou Empordà i música en directe. Cada setmana el recull destacat de les notícies a casa nostra en breus blocs. Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La Sagrada Família calcula en 3,2 milions d'euros el cost de la missa i la benedicció de la Torre de Jesucrist amb motiu del centenari de la mort d'Antoni Gaudí. L'acte estarà presidint pel Sant Pare i reunirà entre 200 i 250 bisbes i cardenals, a més de nombroses autoritats, entre elles els reis d'Espanya i els presidents del govern espanyol i també de la Generalitat. Maite Boada.
2: Els 3,2 milions de cost de la missa que presidirà el Sant Pare i la benedicció posterior de la Torre de Jesucrist el 10 de juny, ha explicat Xavier Martínez, el director general de la Junta Constructora, seran finançats íntegrament pels patrocinadors. Per evitar la imatge que s'exclou als ciutadans de peu, Martínez ha explicat també que la meitat dels convidats seran barcelonins.
3: A l'interior són 4.000 persones, de les quals 1.200 és gent de parròquia. La resta seran autoritats eclesiàstiques, autoritats civils i compromisos de la Sagrada Família i de l'Arcabisbat de Barcelona. A l'exterior, de les 4.000 persones, 3.000 seran ciutadans de Barcelona a través de les parròquies i 1.000 obeiran a compromisos, autoritats i compromisos de la Sagrada Família i de l'Arcabisbat de Barcelona.
2: Entre les grans xifres cal destacar també els entre 200 i 250 bisbes i cardenals que hi haurà a l'interior. Alguns d'ells concelebraran la missa i els 600 cantaires que hi participaran. El director general de la Junta Constructora no ha pogut precisar encara per on accedirà el Papa Lleó XIV al temple, però possiblement serà pel carrer Sardenya, ni si participarà al matí en l'ofrena floral que es preveu a la tomba de Gaudí, també a la Basílica, en homenatge a l'arquitecte modernista.
4: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
5: Escolta, quina mala cara fas avui. No has dormit bé?
6: La fi del món, el col·lapse i l'apocalipsi són relats que envolten i asfixien la societat actual, marcada per la crisi climàtica, les catàstrofes tecnològiques o les guerres globals. En aquest marc,
7: res millor que un cervell positiu i en evolució. Ràdio Vila-sacra és la sensació.
8: Notaràs la diferència.
9: El temps.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
8: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
11: Jornada que comença sense molts canvis, amb aquest ambient assolellat, i és que encara mantenim aquestes altes pressions a sobre de Catalunya que ens deixen aquesta estabilitat i atenció, perquè aquest anticicló continuarà ben a prop durant les pròximes jornades. De fet, les últimes hores hem tingut temperatures que han superat els 34 graus 35 a punts de l'interior. Teníem més de 36 a punts com Seròs o 35 a Tàrrega. I continuarem amb aquest ambient càlid perquè començarem aquest diumenge amb valors de temperatura que seran molt similars, però poden ser lleugerament més alts i poden superar aquests 15 graus en molts indrets de Catalunya. Ambient càlid a primera hora del matí, amb aquest ambient també assolellat i algunes bandes de núvols i alguns de mitjans a punts del Pirineu i el Prepirineu Occidental. I el que sí que tindrem seran aquests bancs de boira també a trams del litoral, especialment a punts del Delta de l'Ebre, i que poden allargar-se fins a mig matí. A la tarda, el més important serà aquesta temperatura que continuarà deixant-nos valors que poden superar els 34 graus a punts de Ponent i a les valls del Prepirineu Occidental, i atenció, amb aquests més de 30 graus a molts punts de l'interior, fins i tot a punts de l'interior del quadrant nord-est. Tindrem aquest ambient càlid també assolellat i es poden formar algunes nuvolades a punts del Pirineu Occidental, que no es descarta que deixin algun ruixat, però serà aïllat, feble i minso. De moment, les jornades continuaran dominades per aquestes altes pressions i això es tradueix en aquest ambient assolellat, alguns ruixats de tarda aïllats i febles també a punts del Pirineu, i fins i tot fins dimecres la temperatura podria ser lleugerament més alta dia rere dia. Així que anirem veient com queden aquests termòmetres que ja situen en valors més propis de finals de juny que no pas finals de maig. Anirem informant, però de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
12: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio aquí i també als canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
13: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa. Bonpreu i Esclat.
14: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
15: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
16: Complejant. Complejant. Amb Caral Pedemonte.
17: La IA entra de ple al sardanisme. Quines implicacions tindrà? Com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Coplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Aquesta setmana parlem de l'ús problemàtic de la intel·ligència artificial que estem veient en molts cartells d'actes sardanistes. Què passa amb els dissenyadors gràfics? Aquest és el programa 488 i tenim més titulars. El compositor Lluís Alcalà torna a estrenar a Riudoms amb l'Ànima del Vent, una sardana dedicada a la sardanista més il·lustre del Masnou, Carme Prunyanosa. I Jordi Molina es classifica a la final del Premi Audiència dels Premis Preludi amb una participació de 170 vots a la primera gala d'aquests premis. Tomàs Molina serà el pregoner del Dia Universal de la Sardana. L'home del temps, ex-representant d'Esquerra Republicana, és l'escollit per Som Sardana. I en esports, repassem la jornada de campionat veterà a Caça de la Selva, que ha deixat un lideratge còmode a la colla Sabadell. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Comencem al Coplejant.
18: Coplejant, edició especial i exclusiva per a Ràdio Vila-sacra.
17: El que està passant al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per la intel·ligència artificial. I així us ho expliquem.
18: Notícies.
17: El 2026 és l'any de la IA. Des que s'ha popularitzat l'ús de la intel·ligència artificial entre la societat, cada vegada veiem més el seu ús en aplicacions gràfiques arreu i el sardanisme no se'n queda al marge. Aquells cartells que fins al 2000 estaven fets amb WordArt o els més desenvolupats amb Canva, ara ja han quedat substituïts per la intel·ligència artificial de Gemini, ChatGPT, entre molts altres. I és que el catàleg d'intel·ligències és immens. El cert és que al llarg de les dècades no hem vist un ús extès i normalitzat de dissenyadors gràfics dins el món del sardanisme, perquè com a sector precaritzat que és, no inverteix o no pot invertir en el disseny o la imatge dels seus actes. Hi ha ben poques entitats que dediquin partida pressupostària al disseny gràfic. No es veu com quelcom prioritari quan amb prou feines les entitats poden pagar mínimament dignament a les cobles. Aquestes eines representen, en aquest context, una solució fàcil a curt termini per cobrir les necessitats publicitàries, però quin impacte pot tenir a llarg termini? Serà negatiu? L'alarma del sector del disseny gràfic neix per a una acumulació de motius. La irrupció de la intel·ligència artificial generativa conforma una seqüència de fets lesius contra la societat en el seu conjunt sobre el dret a la preservació de la identitat, el dret a la propietat intel·lectual i a la sana competència laboral, es reivindica des del col·lectiu d'artistes Arte és Ètica. Entre les conseqüències que suposa enumera la substitució d'autors, la usurpació d'identitats i la competència deslleial, totes elles basades en un ús il·lícit denunciadament repetit. D'obres d'artistes protegides per drets d'autors per a entrenar els algoritmes. Un fet que les companyies no amaguen. De fet, la mateixa OpenAI ha admès públicament que hauria estat impossible crear el ChatGPT sense fer servir continguts amb copyright. Segons diferents sindicats, aquesta situació empobreix la vida artística i cultural de totes les societats, també la sardanista, ja que desincentiva el desenvolupament i la fusió de noves obres originals que en expressar-se o donar-se a conèixer en qualsevol suport són virtualment vulnerables a noves apropiacions automatitzades. Això és el que passa a llarg termini, però què passa a curt termini amb l'ús de la intel·ligència artificial en les aplicacions gràfiques dels cartells sardanistes? Doncs sovint veiem cartells similars, sense essència, amb aquelles línies definides i gruixudes que tots ens venen al cap quan pensem en un dibuix fet amb ChatGPT, per exemple. Això vol dir que la intel·ligència artificial és dolenta per se? No té per què. Ens pot ajudar a automatitzar processos de les entitats sempre i quan es respecti l'ètica del seu ús. De fet, la Universitat de Barcelona ha elaborat el document Bones pràctiques per a l'ús de la intel·ligència artificial generativa, que fixa un marc comú per a tota la comunitat universitària en docència, recerca i gestió. Està disponible a la web de la universitat. El text inspirat en les recomanacions PRO de la UNESCO, el Reglament Europeu d'Intel·ligència Artificial i el Codi Ètic de la Universitat de Barcelona, que us recomanem que els consulteu, aposta per un ús responsable, segur i ètic d'aquestes tecnologies, sempre amb supervisió humana i formació adequada. Hi trobareu 28 consells per fer un bon ús d'aquestes eines que passen per el pensament crític. Entre els principis generals també s'hi destaquen l'honestedat i la transparència en la declaració de l'ús d'eines d'intel·ligència artificial generativa. També la responsabilitat personal sobre els continguts finals, la protecció de dades i l'impuls del pensament crític i de la sostenibilitat digital. El document recorda també que no s'hi han d'introduir dades personals ni informació confidencial, però aquest ja és un altre tema. Vosaltres heu vist cartells sardanistes fets per intel·ligència artificial? Us agraden? Què en penseu?
19: Debat obert. 972 51 12 68.
17: I ara sí que anem a temes amb copyright. Obrim les estrenes.
16: Poblejant les estrenes.
17: Si fa un parell de setmanes explicàvem que gràcies a Carme Prunyanosa, el Canaja té entitat sardanista, avui hem d'explicar que Lluís Alcalà, tenora i compositor, li ha dedicat una sardana a la sardanista més il·lustre del Masnou, presidenta de l'agrupació sardanista del Masnou i també membre ara de l'agrupació sardanista d'Alcanà. Ha estat aquest diumenge l'aplec de la vila de Riudoms a càrrec de la Copla Mediterrània, la Copla del Compositor. Podem escoltar-la, és l'ànima del vent, així es titula aquesta sardana nova de Lluís Alcalà, que no és la primera d'aquest 2026 i que està dedicada, com dèiem, a Carme Prunyanosa. L'escoltem.

Això era L'ànima del vent, de Lluís Alcalà. I seguim amb les estrenes, perquè ara escoltarem una sardana d'un familiar, doncs, de Martirià Font. I és que el Foment de la Sardana Pep Ventura de Figueres ha celebrat aquest diumenge el 65è plec de la sardana a la Rambla. En parlàvem ara fa uns dies amb la participació de les cobles Sant Jordi, Bisbal Jove i Montgrins, i amb l'estrena de tres sardanes, de Josep Antoni López, d'Estanislau Punti i de Josep Font i Font. De fet, ens fixarem en aquesta sardana de Josep Font i Font, que dedica a Banyoles, més concretament al seu estany. Així es titula La volta a l'estany. L'hem fet aquesta volta i és ben xula. Us la recomanem que la feu. La volta a l'estany, així es titula aquesta sardana, que podem escoltar en la gravació de l'estrena a càrrec de la Cobla Montgrins. Per cert, trobareu imatges de l'aplec de Figueres a les xarxes socials del Coplejant, @coplejant.

0: Això era La Volta a l'Estany, de Josep Font i Font.
1: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Cuplejant, àrea de campionat.
0: I obrim els esports perquè aquesta setmana, aquest cap de setmana, hem tingut, de fet, una nova jornada del Campionat de Catalunya Veterà, després que es veiessin les cares al concurs d'Arenys de Munt. Ha estat, en aquesta ocasió, a la comarca del Gironès, a Cassà de la Selva, on diumenge al matí es va disputar aquesta jornada del Campionat de Veterà, la Copla Ciutat de Girona. Era un concurs vàlid, com dèiem, pel Campionat Veterà, però també pel territorial de les comarques gironines, i també hi havia algunes colles lliures. Anem a per les sardanes de la primera sardana de veterans. Sabadell guanyava a Amics Dansaires i també a Dansaires de Maig. En el cas de l'enfrontament entre Dansaires de Maig i Ressò, guanyava la Ressò de Sabadell, i entre Enèrgica i Arrels de Dintre el Bosc guanyava, doncs, Enèrgica. Entre Arrels de Dintre el Bosc i Toc de Dansa guanyava Toc de Dansa de Tarragona, i entre Enèrgica i Claró de Goges va guanyar la Banyolina Claró de Goges. Entre Toc de Dansa i Claró de Goges va guanyar Toc de Dansa des de Tarragona. I pel que fa a la segona sardana de campionat, Toc de Dansa es disputava contra Sabadell. Són les dues que queden campiona i subcampiona en els últims anys. Va guanyar en aquesta ocasió la colla Sabadell, que també va guanyar contra la tercera Claró de Goges. Pel que fa a Claró de Goges i Amics Dansaires, guanyava els cassanencs d'Amics Dansaires, que també guanyaven contra la sabadellenca Ressò. I entre Ressò i Enèrgica guanyava Ressò. Entre Enèrgica i Dansaires de Maig va guanyar Enèrgica. I finalment, entre Dansaires de Maig i Arrels de Dintre el Bosc va guanyar Dansaires de Maig. Anem a escoltar la segona sardana que van disputar-se els veterans al campionat de Cassà. És Som-hi que s'acaba, un dels hits del sardanisme i d'Enric Cortí. És de l'any 2015 i ara ja és tot un clàssic. L'escoltem a càrrec de la Copla Sant Jordi.

Col·locar cançons dins d'un ordinador, de tots els estils i dècades, i que vagin sonant, és una tasca fàcil. De fet, és el sistema utilitzat normalment a la majoria de ràdios musicals per oferir a la seva audiència. Hi ha milers que funcionen així. Yes. Seleccionar cançó a cançó i organitzar-la de forma lineal perquè cada tema soni a la seva hora corresponent, sempre segons creativitat i època. Això és molt més complicat. Això requereix amor per la música, conèixer el detall, temes, estils i generacions. Això requereix un assessorament d'experts per aconseguir que la producció aconseguida ajudi a l'estabilitat emocional, a la calma i a un acompanyament d'acord amb els temps de qui escolta. Afegint a la música curiositats, humor, notícies i cultura, s'aconsegueix allò que ningú fins ara pot igualar ni imitar. Ràdio Vilasacra, el bon entenedor, només Ràdio Vilasacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar la distància de seguretat. Són dades del 2025 que avança la policia a aquesta emissora. Parlem de 6.200 conductors sancionats per anar massa enganxats al vehicle que circula. Són infraccions que van pujant amb els anys o es mantenen estables?
2: Doncs mira, bastant estables, eh? Tot i això, l'any passat se'n van imposar 700 més que l'any 2024, però el que sí que s'observa amb les gràfiques que ens facilita el Servei Català de Trànsit, després de l'increment del que va suposar de mobilitat a l'AP7 l'any 2029, aquí sí que hi va haver un esclat d'incidents i molts encalçaments, el que popularment coneixem com encalçaments. Després, la xifra d'accidentalitat s'ha anat mantenint entre el 25 i el 30%. Afortunadament, a més, aquest, tot i que és un accident molt comú a les carreteres i que acostuma a implicar diversos vehicles, provoca poques víctimes greus i menys d'un 1% de mortalitat. La majoria de sancions es van aplicar a carreteres i autopistes. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
3: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, que el que prima són els accidents en intersecció i per tant no són encalços, només representen un 8,3%.
1: 3 de cada 10 accidents a les carreteres i el 8% a les zones urbanes. És una xifra important. Sota quines condicions hi ha aquests accidents?
2: Doncs bé, aquí hem de deixar una mica de banda aquesta minoria de conductors que haurem vist, sobretot autopistes i autovies, incívics que s'amorren i assetgen els vehicles que van al davant. L'alta accidentalitat a la carretera s'explica, a banda d'això, segons Llatge, per no saber calcular bé la distància de seguretat que hem de tenir.
3: La infravalora, és a dir, nota com segura una distància de seguretat que en realitat no ho és. D'acord? Qualsevol moviment estrany o qualsevol reacció inesperada del cotxe que va davant o del vehicle que va davant acaba en que el que va darrere no pot reaccionar i és així de clar, és pura física.
2: I és que aquí ens hem anat a mirar a la redacció de Societat el codi de circulació i francament no detalla de forma precisa quins són els metres que hem de tenir com a distància òptima de seguretat.
1: Però els panells de seguretat a les autovies sí que el calcula.
2: Sí, i per exemple també tenim altres senyals que ens marquen, per exemple els túnels,
1: sí.
2: També hi ha els llums, hi ha uns llums blaus que no són per fer un contracte.

0: has visto, sinó que ens marquen la distància que hem de tenir entre cotxe i cotxe. Però sí que és veritat que el codi de circulació no ens diu quants metres, perquè això dependrà de la velocitat. Com a orientació es recomana localitzar un punt a la carretera, llavors un arbre, un senyal, no? Llavors calcular, doncs, 3 segons des de que hi passa el vehicle del davant. En Òscar Llatge ens ho explica.
1: Jo tardar 3 segons a passar la marca, que sigui una estaca o un arbre o qualsevol cosa, i així pots controlar. Clar, això no pensant això conduint també és una mica complicat, eh? Però afortunadament això està canviant amb el parc, juntament amb el parc de vehicles. Hi ha tots els vehicles que a partir d'un cert any, tots porten encara que sigui un LiDAR miserable o qualsevol cosa que permet saber la distància i que t'avisa de que estàs vulnerant la distància de seguretat de davant, i fins i tot pot fer que, no, que el cotxe pari, no? Per tant, jo diria que és per aquí una mica per on hem d'anar, no? D'aquí fins al final, que arriba el cotxe autònom, doncs mentrestant hi ha totes aquestes ajudes de la conducció.
0: Doncs ara d'esperar, Carme, que aquestes multes vagin decaient a mesura que generalitzi també aquests assistents de conducció, que bé, els hem de fer cas, els conductors, els assistents de sí, conducció, i després amb l'arribada del cotxe autònom. Hi ha una curiositat que em va explicar l'Òscar Llatge, el responsable de mobilitat del Servei Català de Trànsit, que és que, clar, aquesta distància de seguretat poques vegades es compleix en moments d'alta densitat a autopistes i autovies, i és perquè d'alguna manera inconscientment els conductors el que pensem és que bé, podem córrer una mica el risc i ja podrem frenar, i això ens agilitzarà, i de fet és així, ho reconeix el Servei Català de Trànsit. Si es mantingués la distància de seguretat al trànsit, el trànsit aniria més lent. Per tant, els conductors d'alguna manera juguem amb aquesta percepció, però el que passa és que ens falla sovint, perquè el 30% dels accidents produïts a la carretera és per aquesta causa.
2: Quina és la sanció per aquesta infracció, Miquel?
0: Doncs mira, 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts. Doncs després no aquí cosa. Pot haver més coses, poden implicar-se, i també una cosa que m'agradaria explicar-te és que això no es fa a través, la sanció no es fa a través de càmeres de seguretat o càmeres amb intel·ligència artificial, que ara se n'estan implantant, o de radar, sinó que és un agent que veu la infracció i l'envia, no? I fa la denúncia. A més, quan hi ha una topada i s'ha de fer un atestat, aquí també emergeixen moltes sancions d'aquest tipus, que no s'ha respectat la distància de seguretat, perquè els agents mesuren la distància entre els cotxes quan s'ha produït la topada.
2: Perfecte, Miquel Jarque, gràcies.
0: A tu, Carme, bon dia.
3: Si ets un conductor xulet, comprat una avioneta.
4: Si quelcom no vols escoltar, res més fàcil que canviar.
5: I obrim l'agenda.
6: L'agenda.
5: Agenda llarga de maig, la comencem a dimarts 26 de maig a 1:15, festa major de Golmés amb una ballada amb la Cobla Montgrins. Dimecres 27, primera trobada de la Cobla Amics de la Sardana de Peralada amb una formació específica per a aquesta activitat a partir de les 5 de la tarda. I també dimecres que ve la 6, festa de la Llibertat a Ripoll amb una ballada amb la Cobla Ciutat de Girona. Dijous 28 de maig a les 4, trobada sardanista de colles veteranes a la Fira Gran de l'Hospitalet de Llobregat amb la Cobla Ciutat de Terrassa. I divendres 29 de maig hi ha ballada a les 7 de la tarda a Sants Montjuïc a la Rambla amb la Baix Llobregat. Passem a dissabte 30 de maig a 2:40, ballada Rubí amb la Cobla Marinada pel Dia de l'Associacionisme Cultural, i també a les 12 ballada Tallà amb la Reus Jove. També a les 5 de la tarda dissabte que ve, ballada amb la Ciutat de Girona al Pla de la Catedral, i a 6:15 ballada a la Garriga amb els Montgrins. És la ballada prèvia a la final dels Premis Preludi. Dissabte que ve, a 2 de 6, doncs se celebra el 21è aniversari de Gavà, Flama i Caliu de la Sardana, que va, òbviament, amb la Copla Baix Llobregat, una ballada, i a les 6 aniversari dels saltaires d'Hostalric a Hostalric, amb una ballada amb la Bisbal Jove. A les 7 de la tarda de dissabte que ve, la Sabadell serà a Santa Coloma de Gramenet, a la revetlla del 72è aplec de la Sardana, amb una ballada de sardanes, i a 8:15 la Copla Xaloc serà amb una ballada a Mataró. També a 8:45 de la nit, gran final dels Premis Preludi, dissabte que ve al Teatre del Patronat de la Garriga amb la Copla La Principal del Llobregat, i també a 9:50 ballada de sardanes a la Fresca Riudellots de la Selva amb la Copla Ciutat de Girona. Passem a diumenge 31 de maig, s'acaba el mes de maig amb el 72è aplec de la Sardana de Santa Coloma de Gramenet a 2:11 i a les 5 de la tarda amb les Coples Bisbal Jove Sabadell i Jovenívola de Sabadell, i també el 68è aplec de la Sardana de Girona a 2:11 i a les 4 amb les Coples Sant Jordi, Montgrins i Ciutat de Girona. També el 16è aplec del Morell a partir de 2:11 i a 2:05 de la tarda amb les Coples Reu Jove, Maricel i la Principal de Tarragona. Aplecs per triar i remenar, i també a 11:15 ballada a Ciutat Vella al Pla de la Catedral amb la Copla Lluïsos, i també a 2:12 ballada al Parc de la Guinaueta amb la Copla La Principal del Llobregat. També a 2:12 ballada a l'Hospitalet del Llobregat a la Festa Major de Santa Eulàlia amb la Copla Ciutat de Terrassa, i a 2:12 ballada del Prat del Llobregat amb la Baix Llobregat. També 2:12 ballada amb la Sabadella Sant Just d'Esvern, i a 12:00 ballada a Tàrrega amb la Copla Tàrrega. Diumenge que ve també a 12:00 ballada a Cabrianes amb la Lluïsos Copla, i també 41è aplec de la Sardana de Vilafranca del Penedès a partir de les 5 de la tarda amb les Coples Catania i Maricel. També 2:06 a Berga hi haurà ballada amb la Copla Pirineu per les festes de la Patum, i a 7:00 de la tarda a Molins de Rei hi haurà una ballada amb la Principal de Llobregat. I aquesta setmana destaquem. Divendres 29 de maig arriba a 10:00 de la nit, puntuals a la plaça de la Coma de Castellà de la Selva, la 50a nit dels músics castanencs. Una activitat multitudinària que se celebra des de l'any 1976, per tant, se celebren 50 anys. Es tracta d'una festa d'homenatge als músics castanencs que consisteix a formar una monumental copla de més de 50 persones que tenen en comú ser de Castellà. Això a l'inici, perquè ara ja no és tan així. Aquests músics es reuneixen un cop a l'any de forma desinteressada i espontània, i només toquen sardanes de músics relacionats amb Castellà, tant si han nascut al municipi com si hi han viscut. Aquest esdeveniment té lloc el divendres inicial de la Festa Major de Castellà de la Selva, i es fa a la plaça de la Coma, i l'organitza doncs els Amics de la Sardana de Castellà de la Selva. Com a anècdota, les 4 primeres nits dels músics van ser protagonitzades exclusivament per professors nascuts o residents a Castellà, però a partir del 1980 s'hi van afegir tots els actuants en les coples castanenques: la Salvatana, la Principal de Castellà primer, i la Marina, o també la Unió i la Vila de Castellà en els anys que han estat de Castellà. Anem a escoltar una sardana que el director d'aquesta copla, necessari perquè si no els músics no se senten de banda a banda, va escriure l'any 2000 per la Nit d'Argent de Castellà. És Antoni Masbou, i la sardana es titula Nit d'Argent, per celebrar aquests 25 anys. L'escoltem, d'Antoni Masbou, a càrrec de la Copla Contemporània, mentre esperem aquest acte, que nosaltres hi serem.

0: Això era Nit d'Argent, d'Antoni Mas.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Jordi Molina, primer finalista de la categoria Audiència als Premis Preludi. La sardana Montserrat Caupen arriba a la final gràcies al vot del públic. La gala conduïda per Arnau Tordera es va poder veure, doncs, per YouTube. A la primera gala de l'Audiència, celebrada el dilluns 18 de maig al Casino de l'Aliança del Poble Nou, el públic, doncs, format per un total de 170 vots, va escollir la sardana Montserrat Caupena de Jordi Molina, que passa directament a la final dels Premis Preludi, que serà aquest proper 30 de maig, ho dèiem ara, a l'agenda. I la colla sardanista Germanor de la Selva del Camp busca un cartell per l'aplec de Paret Delgada del 2027. És per això que convoca un concurs de cartells, no el farà amb intel·ligència artificial, per tant, per tal d'utilitzar el treball guanyador per representar l'aplec de l'any que ve. Les bases les teniu publicades a la seva pàgina web i s'hi pot presentar qualsevol persona que sigui major de 16 anys. Com a màxim s'hi podran presentar fins a 2 dissenys. Els treballs es poden realitzar mitjançant qualsevol tècnica apta per fer-ne la reproducció en quadricomia. S'han de presentar en format digital. I pel que fa al termini de presentació de les propostes, el període de presentació de les propostes es va obrir el 3 de maig i estarà vigent fins al 30 de setembre. Es poden enviar a partir del correu electrònic collasardanistagermanorlaselva@gmail.com. Tots els dubtes també els podeu consultar a aquest mateix correu. I Tomàs Molina serà el pregoner del Dia Universal de la Sardana. L'home del temps, exrepresentant d'Esquerra Republicana a les eleccions europees, és l'escollit per Som Sardana. Se celebrarà els dies 20 i 21 de juny amb la sardana unitària Petita Ofrena de Francesc Marrós. Això ja ho sabíem. L'entitat d'entitats sardanistes ha escollit l'home del temps, Tomàs Molina, per ser, diuen, una de les figures més estimades i reconegudes de la comunicació a Catalunya. Per això comparteix els valors de cohesió de que la sardana representa. Vinga, això va de Molines avui, perquè escoltem aquesta sardana que passa a la final dels Premis Preludi a Montserrat Caupena de Jordi Molina. L'escoltem a càrrec de la Cobla de Principal de Llobregat, d'una sardana que, com hem explicat ja en diverses ocasions, aquell programa s'estrenava el 5 d'abril del 2025. L'escoltem.

0: Això era Montserrat Caupena, de Jordi Molina.
1: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.
0: I escoltem una altra sardana. En aquest cas, la sardana unitària d'enguany del Dia Universal de la Sardana serà Petita Ofrena, de Francesc Marrós, escollida coincidint amb la commemoració dels 125 anys del naixement del compositor aquest 2026. És de Francesc Marrós, la sentim ara aquí, al Coblejant.

0: Això era Petita Ofrena, de Francesc Marro.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, tanquem una edició més del programa. Aquesta era la 488 i ho fem amb una sardana dedicada al maig, que ja estem a les seves acaballes. És Tarda de maig, de Narcís Costa. Una sardana bonica de 1932. No fa ni res. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant,

0: si vols qualsevol cosa, qualsevol cosa tries.
1: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Un jutge de Figueres ha decretat presó provisional i sense fiança per al detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella en una plaça de la població. Tenia un ordre d'allunyament que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta pels delictes d'homicidi i trencament de condemna. Girona, Maria Rovira.
2: La mesura l'ha pres el jutjat de guàrdia de Figueres, on l'arrestat havia passat a disposició judicial després que els Mossos el detinguessin dimarts a la tarda, poca estona després d'haver assassinat presumptament la seva exparella. La causa està oberta per un delicte d'homicidi dolós i un altre de trencament de condemna. Fonts judicials relaten que diumenge passat es va detenir l'investigat per maltractaments a l'exparella, però en l'atestat consta que no s'apreciava risc d'una agressió física greu. L'endemà dilluns es va fer el judici de conformitat on es va signar l'acord entre la fiscalia i l'acusat d'una pena de 6 mesos de presó i una ordre d'allunyament. Unes hores més tard, la policia local va tornar a detenir l'home en una baralla davant del domicili on hi havia també l'exparella. Es va citar la víctima dimarts per fer una exploració forense i prendre-li declaració, però no s'hi va presentar. El detingut es va acollir al dret a no declarar i, com que no hi havia informe de lesions, se'l va deixar en llibertat provisional. Hores després, l'home hauria robat un ganivet i li va clavar a la víctima en nombroses ocasions. El detingut hauria reconegut els fets, segons apunta l'escrit judicial.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
3: Tots sabem el que hi ha en comunicació, per tant, tu al teu aire.

0: ¡Voilà! De unido. Què diu el carrer? Vosaltres penseu que la gent sabrà dir-me tres cançons en català? Comprovem-ho.
1: Sí, la de...
2: Doncs el Joan Petit quan balla.
3: En Joan Petit quan balla.
2: Balla, balla, balla.
3: Balla, balla, balla.
1: John, nan, era un petit indi. John, de... Ocas Grasses, crec, o...
0: Sí. Boig si no per tu. Boig
3: vale,
0: per tu.
3: I com fa?

0: L'altra,
1: la Volcans, no?
0: Sense regles que ens prohibeixin ser qui som.
2: Marieta se'n va al mercat. O...
3: Quina és aquesta?
2: La Masovera se'n va al mercat, aquesta. La Masovera se'n va al mercat, la Masovera se'n va al mercat. El mercat és el dilluns se'n compra.
3: Molt bé, no, aquesta jo no me la sabia.
0: Tobogán de Zo, que diu
4: un tobogán, un tobogán, que vaig a Williamsport, que està passant tot mal.
1: Hola, bon dia. Ningú ha demanat, però sí, aquesta.
2: Camals mullats, la 5 de la matinada, no esperava que acabaran pels carrers a Ciutadella. I jo darrere, València, banyada.
3: Molt bé.
1: Aquesta de Tallets, que són el dinar de...
3: No puc evitar,
1: ja no sé com fer-ho. La sardana, no? La sardaneta, aquesta, sí. Sí, no, no sé fer sardanes, però sé que s'agafen així a les mans.
3: Coti per coti. No em vull saber res, coti per coti. Hem comprovat que la gent... Li ha costat una miqueta, però se n'han sortit. Déu-n'hi-do.
5: I parlant d'emocions...
6: 84. Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

0: records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.
1: Des de l'Alt Empordà al món, avui, Sant Llorenç de la Muga.
2: A Sant Llorenç de la Muga, la pedra amb la pedra juga. Dovella l'arc dels portals i es corba com una falç quan les torres en cintura. Assoleix finor en l'altura i corona amb capitells les columnes i els mainells. Prop dels llindars s'empedrissa i bruna com la terrissa cerquegen els ulls dels ponts. Per a taula prop les fonts s'arrodoneixen les moles i en absis i absidioles. Mostra el cos turgent, daurat, en perfecta trinitat. Blanca o grisa, fosca o clara, amb les muralles empara la vila, que el temps no vens, si la vella Sant Llorenç, perquè tothom la recordi que a l'enfilar-se Sant Jordi o baixant pas sensitiu, vora la cinta del riu, que canta, tocata i fuga, per Sant Llorenç de la Muga.
3: En un dels nostres pelegrinatges per les viles de Catalunya, vam fer nit a Ogassa, un poble de muntanya molt tranquil. Després d'un bon àpat matinal, vam passejar per les rodalies. Hi havia moltes vaques pasturant, remenant la cua i fent sonar els seus escallots. En un moment d'inspiració, en Jeroni Velasco va pensar: això mateix, a l'Àfrica, serien elefants. Quina combinació més explosiva! Seria l'elefant i la vaca ballant una sardana.

0: En el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Aquí, experiments radiofònics sensacionals.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Audiència Nacional determina que els festius que caiguin en dissabte han de ser compensats sempre que sigui un dia de descans assignat en la jornada laboral. Per tant, els treballadors en aquesta situació podran gaudir d'un dia lliure addicional. El tribunal dona així la raó a demandes sindicals sobre el conveni del sector de l'atenció al client, com els teleoperadors. La sentència ara es podria estendre a altres àmbits. Per l'Audiència, els treballadors tenen dret a gaudir d'aquests festius, que no han de ser absorbits ni neutralitzats pel descans setmanal. Segons els jutges, el dia compensat s'ha de donar en un termini no superior a les dues setmanes.
2: Ràdio Vila-sacra, Empordà, 107 FM.
3: Cançons que són vacunes.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai, ai.
2: I ara?
3: Els que podrien solucionar això no ens acompanyen.
4: Per cert, que t'he buscat a les xarxes socials, però no t'he trobat, eh?
3: No, senyor.
4: No t'hi trobaré mai?
3: No.
4: No t'interessa?
3: No és que no hi crec, en les xarxes socials. Crec que el que podia haver estat un gran avantatge per el diàleg i per la comunicació de la gent, que podia haver estat al principi de Twitter, allò que la gent comentés, han fomentat l'anonimat, que això em sembla que és vergonyós, és a dir, fomentar l'anonimat és vergonyós. I a més, les xarxes es dediquen a fer estar en mans d'uns algoritmes que són els que decideixen què és el que més ens interessa i el que més ens convé. I curiosament el que decideixen és el que els dona més diners. Vol dir que, resumint tot això, les xarxes serveixen per guanyar diners amb les teves mancances, els teus pecats i la teva tonteria.
4: Estàs en forma, Joan Manel. Ha estat un plaer.
3: Tot el que puc. Moltes gràcies.
4: Gràcies a tu.
5: Pareu bé l'orella.

Aquesta setmana és notícia a l'Alt Empordà. El feminicidi de Figueres activa les alertes pels errors de la justícia en el control dels agressors reincidents. L'assassí tenia antecedents i va ser posat en llibertat dos cops. Tot i haver agredit en dos dies la víctima, una dona trans, i haver vulnerat una ordre d'allunyament. Dues botifarres de l'Alt Empordà, entre les millors de les comarques gironines. La carnisseria Palai de Sant Climent Sescebes, en la categoria tradicional, han guanyat el primer concurs convocat pel Gremi de Carnissers i Xarcuters Artesans de les comarques gironines. La carnisseria Gironell de Girona, en la categoria creativa, ha quedat en la primera posició i el segon premi ha estat per a la carnisseria Roca de Ventalló. Al concurs s'hi van presentar un total de 35 propostes. Llers denuncia una plaga d'abocaments i inicia vigilància amb càmeres itinerants amb els agents rurals. La gent incívica no s'atura de generar desordre. Ha hagut d'afrontar la recollida de residus detectats en 23 punts del terme municipal, amb la previsió de retirar fins a 63 tones de deixalles. Girona, entre les 15 províncies on menys s'aprova l'examen pràctic de conduir. La demarcació millora del 46% al 48% d'aptes en la prova de circulació i fa més exàmens que l'any anterior, però continua per sota de la mitjana estatal. La conca de la Muga està fràgil, aigües en mal estat, davallada de fauna i estrès hídric. Una diagnosi d'Ahir d'En Salvem Empordà posa sobre la taula l'estat del riu i proposa mesures de futur per garantir el cabal i el bon estat. Cabanes accelera la instal·lació de càmeres arran de l'onada de robatoris. El municipi ha celebrat un ple extraordinari a petició de l'oposició per tractar de seguretat del poble.

0: Què és Ubi.cat? Ubi.cat és una nova web per gaudir de la riquesa patrimonial de l'Alt Empordà. Navega per la web des de casa. Castells, museus, jaciments... Què et ve de gust fer avui? Per descobrir quins indrets patrimonials hi ha a prop teu, recorda activar la teva ubicació. Escaneja els codis QR que trobaràs a cada indret. Fotografies, audioguies, visites virtuals i tota mena de suports multimèdia per conèixer molt més la història de l'Alt Empordà. Ubi.cat. Gaudeix i descobreix l'Alt Empordà. Ubi.cat.
1: Un viatge en el temps.
2: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
3: Què vols dir?
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Això sí.
6: És així i ja està.
7: Ui, quina joia que ve ara.
8: Tant, tant, tant, que Déu-n'hi-do.

Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanonimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.

0: vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Com no us hem d'estimar? L'actitud tan positiva que ens heu posat, escolteu, com voleu que no us estimem? He pogut conèixer el Leandre. A tu no cal dir-ho. Una abraçada per tots.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
5: Radio Vila Sacra.
6: Radio Vila Sacra.
7: Radio Vila Sacra.
8: Radio Vila Sacra.
9: Radio Vila Sacra.
10: No trobaràs res igual, perquè ens preocupem de que ningú ens pugui igualar.
11: No trobaràs res igual, perquè no seguim modes i anem al nostre aire.
12: Radio Vila Sacra.
13: Radio Vila Sacra.
14: Radio Vila Sacra.
15: No trobaràs res igual, perquè no hi ha res igual enlloc.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Que per què encara sóc aquí? Perquè he tingut el coratge de ser tendre. Perquè m'he atrevit a ser flexible quan tot era rígid. Perquè tot ha canviat, però jo sóc la mateixa. Perquè he confiat en tu i tu en mi, i la confiança ens ha fet únics. Hereus d'una tradició.
2: La ràdio de Vila-sacra és la de tota la vida.

Les sardanes anomenades obligades són aquelles en què algun o alguns dels instrumentistes de la cobla assumeixen un rol destacat per sobre dels altres. Són habitualment obres de tarannà popular, sovint balladores i en les que, en moltes ocasions, l'autor exprimeix al màxim les possibilitats del solista o solistes, ja sigui utilitzant en tota la seva extensió el registre de l'instrument o obligant a l'intèrpret a demostrar totes les seves habilitats, tant pel que fa a l'agilitat de dits o a la capacitat toràcica, inventant els passatges més enrevessats i de difícil execució o els pinyols finals més extensos amb la nota final més aguda possible. Al llarg dels anys, però, algunes sardanes de caire més concertístic i de característiques peculiars han assolit també aquest títol de sardanes, entre cometes, obligades. Un gran solo de tenora com el de Sant Martí del Canigó, de Pau Casals. Una successió de semicorxeres i fuses realitzada per fiscorns i tiples a l'unisó en un contrapunt perfecte amb la melodia de Quan el pare no té pa, de Josep Blanc Reinal. O un paper tan bonic com de difícil execució com el que executa el flabiol dins la rica harmonia i la densa instrumentació del rossinyolet que vas a França del mestre Narcís Paulís. Per posar només alguns exemples, han convertit en obres de culte aquestes i moltes altres composicions sardanistes. Però al meu entendre no s'haurien d'anomenar obligades, sinó obres de solista, de lluïment per a l'instrument en qüestió, i entenc que aquest és el cas que ens ocupa. En Cacaliu és una sardana escrita pel mestre Joaquim Serra que va dedicar al nen Joan Vial i que va estrenar l'enyorada Cobla Barcelona el dia de Sant Josep del 1948 al Palau de la Música Catalana amb Josep Juncà i Juscafresa com a contrabaix solista. Perquè la gran peculiaritat d'aquesta sardana és que el solista és el contrabaix, aquest instrument quasi sempre sacrificat en funcions rítmiques i que assumeix habitualment el rol de suport harmònic del conjunt, esdevé l'intèrpret d'una melodia fresca i juganera que Serra acompanya amb una gran originalitat, utilitzant el metall amb sordina i els matisos més subtils de tota la resta d'instruments que es posen a disposició del més gran dels instruments de la cobla, però que a la vegada és el que posseeix el so de menys volum. Una indiscutible genialitat, una vegada més, del mestre de Peralada. La versió que escoltarem la van registrar l'any 2017 la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona en un compact disc que porta per títol Obligats i amb en Joan Droguet com a solista de contrabaix. Una veritable joguina musical. En Cacaliu, de Joaquim Serra.

Hem escoltat En Cacaliu, de Joaquim Serra, el nostre clàssics de cobla d'avui, una sardana per a contrabaix solista que ens ha interpretat en Joan Droguet amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

0: l'art del canvi.
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus des de 1914, t'ofereix aquest espai.

0: Això és La Taverna, una cita setmanal amb el món del cant de taverna i el mar per a totes les amigues i amics que us agraden les havaneres, la cançó de taverna i el mar.
1: El programa La Taverna el fa un equip. I l'equip avui és l'Antònia Petit, l'Elisa Viure, en Cisco Giral, la Isabel de Luis, en Ferran Pujades, a guions, doncs també la Roser Ferrer. Avui l'Albert el tenim uns dies de vacances que s'ho mereix, i un servidor de vostès, en Ramon. Avui volem fer un programa refrescant perquè fa bon temps. I llavors, doncs, què millor que...
2: Una vegada més, el grup Portbó, cantant una sardana avui, titulada Torroella, Vila Vella. Però...

0: En aquest programa especial també tenim el costumari català. En aquest cas, ens fixàvem de què deia el costumari el mes de maig. Aquest treball que ens presenta totes les setmanes, aquesta recopilació del costumari català de Roser Ferrer. Durant el mes de maig, i quan hi ha lluna plena, és el millor moment de l'any per pescar llagostins. Hom creu que és quan estan més grassos i quan se'n pesquen més. Hom opina que la lluna influeix en aquest crustaci. La claror de la lluna els engreixa i les mimbes la flaclegen. Hom diu que sempre cal pescar-los amb lluna plena, però la d'aquest mes és la més bona.
1: Per la lluna plena de maig, a pescar llagostins me'n vaig.
2: També durant aquest mes es pesquen escorballs, peix amb una barba gruixuda i curta com una berruga i amb unes bandes laterals de color daurat sobre fons blau. La gent de la mar creu que l'escorball fa a la mar el mateix paper que les cireres en la vida agrícola i que la temporada de peix i de les cireres són simultànies.
3: Temps de cireres, temps d'escorballs. Escorballs en mar, cireres en terra.
0: Així, doncs, s'estableix una relació entre el peix i la fruita. L'any de poques cireres, la pesca de l'escorball també flaqueja. I per finalitzar, el mes de maig es pesca la sardina. Per indicar la seva abundor i la seva facilitat amb què es pesca, diu el refrany.
1: Pel maig, la sardina raig. Maig, juny i juliol, qui no pesca sardina és perquè no vol.
2: Per la Costa Brava, sobretot a Portvendres, Banyuls, Colllliure, Cadaqués i l'Escala, on es pescava molta sardina, la salaven i l'enxubaven. Era feina pròpia de les dones, que solien cantar molt per allunyar l'avorriment.
3: Una de les lletres que solien cantar era la història de la donzella Beatriz, que va ser raptada per el comte Garí, i la venjança del seu pare vers aquest poc cavaller. L'escoltarem ara recitada.
0: Estava agenollada donzella Beatriz, mentre oració feia amb bé un jove gentil. Cull un pom de violes per fer-la dormir. Quan té la dormideta, esgropa el pugí. Camí, set llengües del camí. Al cap de les set llengües, la dama es d'enduixí. Quan ella es despertava, n'arrenca un gran sospir.
2: A on em porteu, ara? A on? Pobre de mi, ja que m'heu robada i m'heu emportat així. Preneu-me per esposa, jo us prendré per marit. Preneu-me per esposa, el bon comte Garí.
3: Jo no us vull per esposa, d'esposa ja me'n tinc. Més blanca, més hermosa, més bella, més gentil. Vos filareu l'estopa, ella fillarà el llit. Tallarà ella les robes que haureu vos de cosir.
2: Jo no sé filar llana, ni tampoc filar lli. Només sé filar sedes i fer randes d'or fi.
0: Quan al palau arriben, ningú es veu per allí.
3: Aquí estareu ben ample, donzella Beatriz. Passejareu les cambres, les sales i els jardins. Tant de nit com de dia disposareu de mi.
0: En cambra agenollada reclama Jesucrist i a la Verge Maria la treguin del perill. La dama tan finestra i n'arrenca un gran crit. El comte la sentida.
3: Donzella, què teniu?
0: Se n'entra dins la cambra i la troba que riu.
3: De què rieu, la dama? La dama, de què riu? Vos en burleu, donzella? Vos en burleu de mi?
2: No és hora, ara, de burles, que és hora de morir. Que veig venir, mon pare, cavallers, més de mil. La bandera de guerra em porta en cabrodi. Al cap de la bandera hi ha un estorlit que diu amb son llenguatge: Garí, n'has de morir.
3: A on m'amagaria que no em trobin així? Quan truquin a la porta, els sortiré a obrir. Cobriu-me amb les cortines, direu que no m'heu vist.
0: Quan pugen per l'escala, s'amaga d'un garí. Ja truquen a la porta. Diu ella...
2: Què és així?
1: Hauríeu vist el conte? El conte d'un garí?
0: Els diu que no amb la llengua. Sos ulls diuen que sí. Aixequen les cortines, el troben sota el llit. N'arrenquen les espases, el cap li fan botí. El cap rodant per terra, aquests mots ne va dir.
1: Bé, estareu contenta, doncella Beatriz, que heu vist el vostre pare s'anar venjat de mi i en tindreu la testa del conte d'un garí.
2: Jo no la vull, la testa. De testa ja me'n tinc. Més blanca, més hermosa, més bella i més gentil.
4: Els diumenges al matí, la taverna.
1: Ara escoltarem el grup d'havaneres Portbó de Calella de Palafrugell, que ens canten del mestre Josep Lluís Ortega Monasterio l'havanera titulada Tornaré.

seguim escoltant el grup per bo. Una havanera amb aire colonial a Cuba. És del segle XIX. És d'una lletra molt breu i bonica. I la música és una delícia. L'havanera és la Carolina.

Bé, ara és un goig presentar un d'aquests grups històrics. És un dels grups pioners del món de l'havanera. És el grup Alba, que històricament doncs, va marcar una pauta important. Els seus discos, les seves cantades, doncs, eren al nivell d'un Portbó, d'uns Pescadors de l'Escala, d'un Peix Fregit, de grups de, diguem, de primera línia. Ells eren de la Bisbal d'Empordà, i amb els temps, doncs, bueno, tot arriba i arriben noves generacions, i alguns d'ells, en Joan, en Ramon, etc., doncs i van continuar a lo que ara és el grup Vora Mar, que també darrerament també ha rebut també aquesta metamorfosi de, del que és la cadena a la vida, que els veterans doncs van arribar a certa edat i entra Sàvia Nova. Aquest grup, a més de famós per les actuacions que feia, pels treballs que feia, era un grup nombrós. I a més es va donar la circumstància que quan vam començar a regalar, que ara no regalen ni el bon dia als bancs, i aquelles caixes que hi havia, que tractaven directament amb el públic i aquelles coses, que tot això s'ha perdut, ara els bancs volen que et tractes per l'app i per la UP i per un gestor per telèfon que només et van coses i no et soluciona res, però no és el tema que ens porta avui, doncs regalaven aquells LPs, aquells vinils, doncs va ser dels primers grups que se'n van fer, i després a les edicions que feien els diaris, amb recopilacions antigues, amb suports publicitaris d'alguna marca de vins i tal, també era aquest grup. Vull dir, i si mirem l'Empordà, doncs aquell vi famós, que no diré la marca, però que és vi d'agulla, doncs també es venia un lot amb un disc d'aquest grup, tot i que ja feia anys que no cantaven, però ha estat publicitàriament molt exprimit aquest grup, el grup Alba. Anem a escoltar aquest grup doncs, que ens canten una peça que segur que la reconeixereu.

El grup Cavall Bernat de Platja d'Aro ens porta una peça del mestre Ortega Monasterio, concretament Lluna Marinera.

La taverna, quan era un duet a final dels anys 90, van gravar aquesta cançó titulada La Xalana, amb lletra d'en Carles Casanovas i música del mestre Josep Bastons.

0: Macro.
1: L'Elisa ens presentarà una peça traduïda al català, però una peça que ja ella us la presentarà, però vull fer un comentari perquè ara les dues peces que venen doncs estan lligades al món de la sarsuela. La sarsuela és allò que li deien en castellà el género chico, no? Però que jo crec que d'una manera molt indignant se l'ha passat a un costat, i excepte honroses excepcions dels amics de Sabadell, els amics de l'òpera de Sabadell, i algun, i alguns més d'algun Ateneu, d'algun indret a Barcelona, i algun honros racó també arreu del país, no es cultiva ni es potència ni des d'un punt de vista del món de la cultura, doncs se la promociona. Llavors, doncs, no sé, antigament també les sarsueles també eren reflexe del que era la societat, i depenia l'autor o no de fer peces amb més contingut o no social, més protesta entre cometes, perquè sempre estaven els senyors de la censura. I després a la següent peça en parlaré del tema de la censura, fins i tot a les sarsueles,

de l'Escala, en l'any 1995, varen gravar la peça que ara escoltarem. Es tracta d'una peça típica de taverna traduïda al català. El seu nom, Canta i no ploris.

Ara presentarem, no és una vanera el que escoltarem ara, però sí, escoltarem un moviment de cançó d'amor i de guerra, que la música era i és del mestre Martínez Valls. Cançó d'amor i de guerra, en principi, doncs, va estar escrita el llibret que va agafar el mestre Martínez Valls entre el primer i el segon decenni del segle XX, i bueno, en aquella època, doncs, la censura era forta també. Jo crec que tindríem que dir que Espanya potser ha sigut poc temps que no ha hagut censura. Sempre la censura era quasi un ministeri, doncs sempre ha estat molt estructurat, eh? Vull dir, els senyors censors i senyores, doncs era un ofici de l'aparell de l'Estat a Espanya, no? Doncs la censura es va encarnissar amb el que després va ser, o sigui, el que volia ser inicialment cançó d'amor i de guerra, que llavors quan parlaven d'aquesta sarsuela, que parla d'un indret com és el Pirineu, com és les contrades del Rosselló, anava més encarat a la part catalana-francesa que no pas a la catalana-espanyola, i era una al·legoria, per dir alguna cosa, a la Revolució Francesa. Molta gent es creuen que era una peça patriòtica catalana. No, anava més que res a parlar la vocació al Pirineu, la vocació als indrets, tot el llibret, tota l'obra anava encarada a ensalçar, per dir-ho d'alguna manera, a donar suport a la idea de lo que era

el contingut de la Revolució Francesa. I llavors, doncs, els censors van fer repetir diverses vegades el llibret, el contingut, i llavors va sortir un enlairament patriòtic, i ara us agafeu bé a la cadira, a la taula, i mireu cap a on tingueu la senyera i escoltem la vocació al Pirineu del mestre Martínez Vall, interpretada per Els pescadors de l'Escala.

0: La taverna dels diumenges al matí.
1: Escoltem ara Bellíssima és la luna, una bonica havanera interpretada per el grup gironí Terra Endins.

Ara escoltarem El Pescador amb lletra de José Despronceda i música de Ricard Viladasau pel grup Peix Fregit.

0: Sisko, ens presentaràs la propera peça del grup Peix, que canta el grup Peix Fregit,
1: sí? Sí. És Un cant a la gavina, d'Almeda i Josep Bastons.

0: que dintre en aquests moments de l'equip hi és en Cisco Giral, l'Elisa Viure, la Isabel de Luis, i a l'altra peixera hi és en Ferran, i qui us parla, en Ramon. Ara hem passat un track que a mi, que jo voldria comentar. Diu, la taverna m'enamora. Què n'opineu del track i si realment creieu que aquest programa enamora?
1: Bé, jo personalment, jo n'estic enamoradíssima, però clar, tampoc sóc imparcial, però jo considero que és un programa, a mi, no només a mi, sinó que la gent m'ho comenta, perquè és supervariat, està molt documentat, és una mica el costumari, o sigui, és una mica cultural, parla d'Albert del Mar. Jo trobo que és un programa realment molt interessant i molt variat, i un programa matinal de diumenge extraordinari, per mi, personalment.
0: Alguna opinió més? En Cisco està dibuixat, aquí fent castellet.
2: No, que és meravellós, això. Està bé, jo els hi faig cremat, amb l'ajuda d'en Ferran, també.
0: Aquí el programa fas cremat.
3: Cada dia.
2: Cada dia no, però...
4: Perdona, des de camí no l'he tastat, encara.
0: És un mentider, ja volem que el faci.
1: No fa sempre, fa de tant en tant. De tant en
4: tant. El proper programa, cremat.
2: Sí, doncs així tots estem tranquils amb el cremat.
4: Sí, l'aigua que ens serveix.
2: Sèrio.
3: Home, enamora de dues maneres diferent. En nosaltres s'enamora a l'hora de fer-lo, perquè ens tenim moltes ganes, i jo també vull creure i puc entendre de la Falca, i també diu que la gent que l'escolta també d'una manera o una altra, doncs també els deu enamorar algun espai, algun racó més que els altres, però tot en global, doncs a nosaltres ens enamora molt.
4: Jo estic molt il·lusionada. Vaig conèixer aquest programa perquè els diumenges al dematí em dedicava a escoltar sardanes. No sabia que fèieu aquest programa. Sense ànim de lucre, som uns 40 i pico i ens ho passem molt bé. Sempre hi ha un bon rotllo. I llavors, aleshores em vau convidar que si volia venir, i vaig pensar, jo què fotré aquí? I la veritat que estic encantada. I a més, ho porto dins i ho tenia que dir, si no, rebento.
5: La taverna m'enamora.
0: Aquest eslògan va sortir com allò per renovar els cops de veu, no? I, bueno, jo el trobo que és agradable, que és sensual, i que d'alguna manera la música, la comunicació, doncs és entre les persones, no? Les persones tenim sentiments, les persones a vegades ens costa expressar coses, i a través de la música, a través d'aquestes cançons, les fem nostres, i llavors doncs relaten coses, vivències que tu les tens al cap però no les saps treure, no les saps expressar. I llavors aquestes cançons de taverna, aquestes cançons populars, són un vehicle que la transmeten, i d'alguna manera es dona expressió. Una d'aquests sentiments era l'Anna Brunet, malauradament ens va deixar fa uns anys, una gran pedagoga de l'Empordà, que era la parella d'en Josep Bastons. Ella va escriure aquesta lletra del vell veler, i el mestre Bastons hi va posar la música, i llavors més o menys funcionava així. I com que el programa s'acaba, tot l'equip us desitgem que sigueu molt feliços.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3: On et ve de gust que anem a dinar avui?
4: Sempre amb Ràdio Vilassacra.
3: I això?
4: Cal saber triar en temps estranys.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Festa, Festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i per l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya.
2: Benvinguts i benvingudes al Festa, Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet. I encarem un cap de setmana amb molta activitat festiva, Laia, perquè del 22 al 24 de maig tenim cites festives imprescindibles a Bonastre, Corbins i a Linyola, entre moltes poblacions que estan de festa.
3: I pel que fa al contingut d'avui, el nostre tema central el dediquem a la memòria oral amb el projecte Cantus, que és una iniciativa cabdal per la recuperació del nostre cançoner tradicional.
2: Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular de la bona, de la bona, de la bona, de veritat, eh? No us ho podeu creure, que us estic dient una veritat com un temple. Veniu, sí? Ens acompanyeu?
3: Doncs ara sí, comença el Festa, Festa.
1: Festa, Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
2: Avui tindrem l'actualitat del Tornaveu amb l'Emma Robres, el baròmetre casteller amb la Sara Soriol i les seccions Dites i refranys amb en Víctor Pàmies, la de Bocioteca d'en Joan Arimany, els Cants de Taverna d'en Francesc Sánchez Carcassés i un Fons Amades amb l'Antoni Serés.
3: Però ara és el moment del reportatge central, que aquesta setmana ens aprova el projecte Cant. Escoltarem com es recuperen aquelles cançons que formen part de la nostra memòria col·lectiva.
1: Festa, Festa!
4: Amb Laia Camproví
5: i Amadeu Carbó.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: A la vora del camí d'anar a l'escola, se n'aixeca un pomeró que n'està tot ple de pomes. Sota l'ombreta que hi fa i reposa l'una estona.
3: Hi ha cançons que no van néixer als escenaris ni tampoc als estudis de gravació. Són cançons que no tenen un autor conegut ni una data exacta de composició. Són melodies que han anat passant de generació en generació, cantades a la vora del foc, a les feines del camp, a les tavernes, a les sobretaules o també per fer dormir una criatura. Aquestes cançons formen part del nostre patrimoni immaterial, d'allò que no sempre surt als llibres però que construeix identitat, memòria i també comunitat.

0: En un moment en què la cultura es consumeix de manera ràpida i global, hi ha iniciatives que decideixen mirar cap a les arrels per entendre millor qui som. El Festival Cantut és una d'aquestes propostes. Sols de veure'm ja tremola. És un espai que posa al centre les cançons de transmissió oral i la reivindica no com una relíquia del passat, sinó com una expressió viva i contemporània de la cultura popular. Més que un festival musical, el Cantut és una trobada al voltant del cant compartit. És una invitació a escoltar, però també a participar. Entendre que la cultura popular no és només espectacle, sinó que és una experiència col·lectiva. Que les cançons tradicionals no són només peces antigues, sinó històries que encara ressonen. Que no tocarem cap home, el senyor mestre ens ha ensenyat de respectar el que no és nostre. Avui volem aprofundir en aquesta mirada. Volem parlar de tradició, de transmissió oral, de territori i de comunitat. I volem preguntar-nos quin paper pot jugar un festival com aquest en la preservació i actualització del nostre patrimoni cultural. Parlem amb Albert Massip, corresponsable del projecte Cantut. El Cantut neix amb la voluntat de recuperar i donar valor a un repertori que durant anys va viure, sobretot en l'àmbit domèstic i comunitari. Cançons que no sempre van ser escrites, però que han perdurat gràcies a la memòria de la gent.
1: El Festival Cantut és una de les tres branques del projecte Cantut, que complementa l'arxiu audiovisual, en aquests moments amb més de 2.000 gravacions de les comarques gironines, i també les produccions atemporals com discos, exposicions o cursos de formació. Podríem dir que el festival és la part més visible i coneguda del projecte i és el moment de l'any on uns artistes canten i mostren cançons de tradició oral, però també on es fa cantar i es provoca la gent perquè canti comunitàriament. Sí que portem propostes artístiques conegudes que treballen en l'àmbit tradicional, però també arrisquem amb gent menys coneguda que sempre ha treballat en aquest sentit, o també fins i tot creem propostes fora d'escenaris. El festival neix amb una provocació en en Jaume Arnella, quan em va venir a dir que tot allò que havíem començat l'any 2012, que era un blog a internet on s'hi penjaven cançons, doncs no tenia cap sentit si aquestes cançons no tornaven a la gent i no es cantaven. I a partir d'aquí, amb en Francesc Viladiu i un petit equip d'altres sinergies, doncs engeguem un projecte artesanal, podríem dir, però que vol ser coherent i ambiciós pel que fa a les idees i valors culturals. I és que en ple segle XXI ens calen, pensem, més que mai projectes així que haurien d'estar estretament mimats per les administracions del nostre país, que massa sovint confonen cultura amb turisme o cultura i música de masses. Nosaltres entenem i reivindiquem aquesta petita cultura, la de cada casa, la cultura de comunitat, de barri, de poble i de país, al final, mitjançant les cançons de transmissió oral. Pensem que tot aquest patrimoni musical ens fa ser qui som i ens posiciona en un món, doncs, cada vegada més globalitzat.
2: Que la Dolores, la pianola, que la parròquia es desconsola.
0: Quan pensem en festivals, sovint imaginem escenaris i públic. Però la cultura popular té una altra dimensió, que és la participació, el fet de formar-ne part activament. El cant compartit transforma l'espectador en protagonista.
1: Des d'un bon inici, quan vam crear aquest festival per donar a conèixer les cançons de tradició oral, ara ja fa 10 anys, ens l'imaginàvem fora de temporada d'estiu, perquè l'enteníem que havia de ser un festival més recollit, allunyat de grans escenaris, on la gent pogués notar, en la mesura que es pogués, doncs el caliu que desprenen moltes d'aquestes cançons pel fet d'haver estat transmeses de tu a tu, oralment, a través del temps, feinejant a casa, treballant al camp, jugant al carrer, a l'escola o a la vora del foc. Portat al festival, això ho volíem fer des de dues vessants diferents. Els concerts d'escenari, amb micròfon, per dir-ho d'alguna manera, i que actualment podem trobar en qualsevol situació musical arreu. Però alhora també buscàvem llocs i moments molt més participatius on a partir d'una senzilla dinamització doncs tothom es posés a cantar. I d'això n'hem dit els dinars de cantadors i cantadores i l'Hostal Cantut. Tenim clar que si moltes d'aquestes cançons i repertoris han desaparegut és perquè els moments i els espais per fer-ho doncs també han anat desapareixent. Hem de pensar que el context social s'ha transformat radicalment, podríem dir la mecanització del camp o la societat de l'espectacle, la prohibició de la nostra llengua, l'aparició de la ràdio, la tele, internet, l'absència de silenci, doncs són molts els factors que han provocat que deixem de cantar el nostre dia a dia com ho feia una gran majoria de la societat de fa 100 o 200 anys. I tot això de cantar ho hem delegat a uns experts que s'han format per allò. És per això que dintre les nostres possibilitats volem trencar aquests estereotips i com a mínim fer veure als que venen al festival que una altra manera d'entendre la música és possible, molt més natural, més humana i que fa molta més comunitat. Sabem que som una baula més en tot plegat perquè bevem de les experiències de cantades populars del Llevant de Taula, per exemple, organitzades fa 20 anys o 30 anys al Lluçanès, amb persones com en Ramon Manent, i al mateix temps també sabem que som un referent perquè arreu de Catalunya s'estan estenent aquestes experiències cantades tan necessàries.

0: Les cançons tradicionals ens expliquen històries de feina, de festa, de religiositat, d'amor i de vida quotidiana. Són petites peces de memòria que ens connecten amb les generacions que ens han precedit.
1: Efectivament, les cançons que hem anat recollint tenien una funció social molt important i es cantaven en contextos que ara ja gairebé s'han perdut o s'han transformat radicalment. Intentar reviure aquests contextos pot semblar una tasca impossible, però des del festival ens esforcem per explicar-los i fer-los comprensibles. Creiem que les cançons són un vehicle excepcional per transmetre la nostra història i les vivències de generacions passades. Una de les nostres prioritats és la intencionalitat didàctica, doncs. El nostre projecte, mitjançant el festival, però sobretot en l'arxiu i les produccions pròpies, intentem aprofundir en cada cançó per tal que pugui entendre's no només el contingut, sinó també el context en què es va crear, que a vegades és també molt important. Volem que la gent sàpiga quan, com, qui i on es cantaven aquestes cançons per així connectar amb la seva essència i significat. És veritat que algunes cançons poden semblar que no tenen lloc en la societat actual. Per això és més necessari que mai explicar Carles de manera curada, fent entendre que sorgeixen d'una societat determinada amb les seves particularitats culturals, socials i polítiques. Tant tot, creiem fermament que és més important explicar les cançons i el seu context que no pas censurar-les. Cada cançó és un testimoni d'una època i d'una manera de viure que, malgrat que no pugui ser rellevant avui dia o fins i tot ens escandalitzi, ens ajuda a entendre el nostre passat i com hem arribat fins aquí. Totes les cultures, cal dir, que tenen el seu corpus de cançons tradicionals que no tenen cap sentit avui dia. D'altra banda, però, hi ha cançons que, lluny de ser obsoletes, ressonen amb la realitat actual. Encara ens confronten amb temes que són molt presents en les nostres vides diàries, com l'amor i el desamor, la lluita per la justícia o la celebració de la comunitat. Aquestes cançons ens recorden que, tot i els canvis, hi ha emocions i experiències que són, doncs, universals i atemporals. Amb el festival i les produccions no només preservem la tradició, sinó que també la reinventem, creiem nosaltres. Creem un espai on el passat i el present es troben i així contribuïm a mantenir viva la nostra memòria col·lectiva. La nostra missió, creiem que és fer que aquestes cançons siguin rellevants i significatives per les noves generacions. Ens interessa que el públic no només gaudeixi de la música, sinó que també s'hi pugui connectar emocionalment, reflexionant sobre la seva història compartida i el seu paper en la societat d'ara.
2: La mare bona dona, duret d'orit durà, la mare bona dona, a missa se'n va anar. Quan va tornar de missa, duret d'orit durà, quan va tornar de missa, ja no la va trobar.
0: La cultura popular es construeix també en xarxa. Entre famílies, escoles, entitats, músics, el fet de cantar plegats crea vincles i reforça el sentiment de pertinença a un territori i a una tradició compartida.
2: El pare agafa el burro, duret d'orit durà, el pare agafa el burro i cap a Lleida se'n va anar.
1: Abans d'engegar el festival, vam voler prendre el pols a les entitats de Cassà de la Selva i és per això que l'any 2015 ens vam reunir amb totes o gairebé totes les associacions del poble per explicar-los quines eren les nostres intencions. No volíem crear un esdeveniment allunyat i desarrelat de la gent, no només els volíem a dins, diguem així, sinó que volíem que fos seu. És per això que cada edició del festival hem comptat amb col·lectius i persones del poble implicats en la dinamització d'aquest cap de setmana de novembre, com pot ser l'Escola de Música, el Club Astronòmic, els Amics de la Sardana, l'Agrupament Escolta, Músics del Poble, etc. Comptem amb el projecte també Canto a les Escoles, que sem i cantem cançons, engegat amb la comunitat educativa i on els alumnes més grans de primària recullen cançons i cantarelles dels avis i àvies amb una temàtica que els proposem a cada curs. Per tant, fem un treball que té una clara vocació d'interès canvi intergeneracional. A més, vam engegar les trobades amb la comunitat Cantut, que és un grup de gent afí al projecte, amb qui ens anem reunint periòdicament durant l'any i amb qui anem contrastant idees i escoltant les seves opinions relacionades sobretot amb el poble de Cassà. Amb tot això, 10 anys després, hem anat aconseguint que el festival formi part del poble, la gent se l'esperi i sobretot que se l'estimi i l'identifiqui amb el poble, amb participació de gent de totes les edats. I això també vol dir que acaba creient en l'últim la finalitat del festival, tota aquesta gent, que és donar valor al patrimoni immaterial musical que tenim tots plegats.

0: En un context globalitzat i digital, recuperar el repertori tradicional pot semblar un gest petit, però pot tenir una gran força simbòlica. Cantar cançons d'arrel avui també és una manera de reivindicar identitat i arrelament cultural.
1: Si només parlem de digitalització, cal dir que nosaltres hem apostat des d'un bon inici per fer servir els mitjans digitals. Primer per albergar el nostre arxiu de cançons online, que d'una altra manera seria impossible de mantenir, actualitzar i donar a conèixer. I segon, perquè fem servir les xarxes socials per difondre el repertori que recollim, el festival i tots els projectes que realitzem. Per tant, en aquest sentit, aquest món digital l'intentem fer servir a favor nostre. Ara bé, sí que és veritat que tenim molt clar que la nostra tasca és la de ser un antídot dins les nostres possibilitats contra la globalització. En un món on cada vegada tot és més igual i si ens centrem en les cançons, cada vegada més escoltem i cantem tots les mateixes cançons amb les llengües més hegemòniques i depredadores, doncs és bo de saber que tenim una eina centrada a les comarques gironines, però representativa del repertori dels països catalans, que ens arrela i ens fa conèixer el patrimoni material de cada racó, de cada poble, cantat amb una llengua que només es troba en aquest racó del món. Evidentment que sabem que nadem a contracorrent dels mitjans de comunicació de masses, de les músiques mainstream i les cançons i estils de moda, però és aquí on ens sentim bé i és aquí on encaixen els nostres valors.
0: Moltes gràcies, Albert Massip, corresponsable del projecte Cantus, per atendre els micròfons del Festa Festa. Nosaltres ara continuem amb el programa. Festa Festa! I escoltem ara el primer tema musical. Porta per títol La ciutat de Nàpols, a càrrec del grup Pitxorines.

0: Magnífiques aquestes veus mallorquines. Han estat les pitjorines amb el tema la ciutat de Nàpols. I ara connectem amb l'Emma Robres per conèixer les notícies del Tornaveu.
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
3: Tarragona viurà el pròxim dissabte 30 de maig el retorn de la mostra de balls de diables tradicionals. Després de l'última edició, l'any 2022 a Igualada, la coordinadora de balls de diables tradicionals de Catalunya, l'entitat organitzadora, ha volgut reprendre aquesta trobada de colles per donar a conèixer el model tradicional dels balls de diables i viure una jornada de germanor entre les colles membre. És, doncs, una molt bona oportunitat per gaudir en directe del ball de diables, tant pels amants del foc, els versots i els tabals, com per aquells que ho visquin per primera vegada. Però què podem esperar? Ens ho explica Jordi Tomàs, el president de la coordinadora.
4: La jornada serà una tabalada que anirem en formació fins a la Rambla, on s'actuaran quatre balls parlats de quatre de les 12 colles de la coordinadora. Un cop acabat els balls parlats, es farà una cercavila de foc i al final farem una gesa conjunta de totes les colles. Serà una cosa senzilla però bonica.
3: La gràcia, per la coordinadora, és que el públic sigui partícip de les diferències entre colles de diversos punts del territori, però també que les uneix a totes. Esperen, també, que d'aquí en surtin futurs intercanvis i que els permeti fer pinya per lluitar per demostrar que el vessant tradicional també és ben viu i que el podrem continuar gaudint molts anys més. Si bé fa unes setmanes vam parlar de les gales de l'audiència dels Premis Preludi, en què el públic vota quines són les tres sardanes que passen a la final, aquesta setmana toca comentar com s'efectua aquest vot. Si bé en anteriors edicions s'havia fet o bé a través de votacions en una urna o a través de la pàgina web de Som Sardana, ara els Premis Preludi es votaran a través de l'aplicació oficial. S'ha apostat per digitalitzar aquest vot per dos motius. Primer, per garantir que sigui únic i intransferible. I segon, perquè pugui sortir del mateix teatre on es fa la gala, independentment de ser-hi presencialment o no. La votació es podrà fer des de casa veient-ho a través de la xarxa Més o també in situ en el mateix teatre a través de l'app, havent-se registrat prèviament. La mateixa aplicació compta amb un sistema d'avisos que notificarà l'usuari quan s'iniciï el període de votacions. Des de Som Sardana, Joan Pons, un dels membres de l'organització dels guardons, recorda que, malgrat la digitalització, espera no deixar ningú enrere.
5: Som conscients que potser deixem un públic més d'edat avançada fora del sistema tradicional de votació, però a la vegada també obrim les portes a fer-ho accessible, però també recordem que, evidentment, la sardana de l'any també es votava per web i, per tant, no complica massa la votació dels Premis Preludi.
3: Així doncs, no desaprofitis l'oportunitat de fer sentir la teva veu.
6: Moltes gràcies, Emma Robres, una setmana més. I ara ens anem cap a les places amb la Sara Suriol i el seu baròmetre casteller.
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller.
2: Amb Sara Suriol. Rosats i liles estrenen el 3 de 9 en folre i els verds el 4 de 9 en folre.
7: Hola, companys, tornem a ser aquí per actualitzar el baròmetre estrella. La vella de Valls i la jove de Tarragona han estrenat el 3 de 9. A més, els liles també han presentat el 5 de 8. Per la seva banda, els castellers de Vilafranca han incorporat el 4 de 9 al seu caseller. Els verds es mantenen una setmana més al capdavant del baròmetre. Els de la Vila de Gràcia i els xics de Granollers han tret el 7 de 8. Els xiquets de Tarragona i els castellers de Barcelona han presentat el 3 de 8 i els nens del Vendrell l'han deixat a mitges. Les joves de Valls han tret el Pilar de 6, mentre que els de la Sagrada Família han revalidat el 4 de 8. Per la seva banda, Sabadell, Reus, Castelldefels i Serrallo han estrenat el 2 de 7. Els de Badalona han coronat la torre i, a més, han sumat el 5 i el 7 de 7. Els escardats de l'Eixample han tret el 5 de 7 i 4 de 7 amb l'agulla. Els esperxats de l'Estany han fet el seu primer 7 de 7, mentre que els xicots de Vilafranca, Cornellà i Mollet han estrenat el 3 de 7 amb l'agulla. Els del Riberal han recuperat el 3 de 7 i 4 de 7. Finalment, Viladecans ha sumat el 5 de 6. Santpedor ha pujat el 2 de 6 i Altafulla ha estrenat el 5 de 6. Per últim, els de Montblanc han obert el calendari amb 3 castells de 6. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer de colles al nostre web baròmetrecasteller.cat.
0: Gràcies, Sara Suriol, i dels castells al ritme dels fetos, perquè ara veureu, escoltarem un tema musical dels fetos que es diu Romanço de Rodalies, perquè si una cosa sabem els catalans de Rodalies, que en sabem molt, és que això ja són romanços. Escoltem Romanço de Rodalies amb els fetos.

0: Déu-n'hi-do amb fetus i aquest romanço de rodalies. I ara la saviesa d'en Víctor Pàmies amb dites i refranys. Aquesta setmana, una gota fa vessar un got.
1: Fes ta festa.
2: Dites i refranys. En Víctor Pàmies.
3: Una gota fa vessar un got. Normalment, un únic fet no comporta una resposta fora de mida, sinó que és conseqüència d'un seguit de fets continuats que acaben per esgotar-nos la paciència i ens fan actuar amb desmesura. De mica en mica s'omple la pica i de gota en gota s'omple la bota. Els atacs injustificats contra la llengua catalana han estat la gota que acaba foradant la roca, com deia Ovidi. I gota a gota han fet vessar el got de la paciència davant de tants atacs sistemàtics i desmesurats. I un cop l'aigua és vessada, no es poden posar portes al mar.
4: Gràcies, Víctor Pàmies, i amb les teves dites i refranys t'esperem la setmana que ve. I seguim amb un moment de debò, de pell de gallina. Escolteu bé, atureu tot el que estigueu fent per gaudir des de les vostres orelles, des de la vostra ànima, de la Copla Marinada amb el Pere Martínez i en Vicenç Martín, que han versionat el que volen aquesta gent. Ja veureu, és una versió deliciosa. Què volen aquesta gent?

0: que motiva aquesta versió de, del que volen aquesta gent. Continuem ara amb les seccions i benvingut una vegada més, Joan Arimany, endavant amb la teva devocioteca.
1: Fes ta festa.
2: La devocioteca. Un espai de Joan Arimany Joventeny. Amb la col·laboració de Ràdio Manlleu.
3: Els diccionaris defineixen les relíquies de sants com allò que resta del cos, vestit, mobles, etc. d'un sant o de coses sagrades i que es conserva a efectes de veneració, o les restes del cos d'un sant o d'algun objecte que hi està relacionat, el qual atribueix un caràcter sagrat i que és venerat pels fidels. Tradicionalment, se n'han distingit dos tipus. Les primeres eren aquelles relíquies que es consideraven insignes, o sigui, les que eren restes d'alguna part del cos del sant, prou gran com per poder-les identificar. Les altres, les no insignes, estaven constituïdes per relíquies de petites dimensions o que, per la seva naturalesa, no eren restes físiques dels cossos dels sants. La classificació actual distingeix tres tipologies de relíquies. Les de primer grau, que refereixen a un fragment sense distingir la seva proporció del cos del sant. Les de segon grau, que solen ser un fragment de la seva roba o d'algun objecte que el sant feia servir durant la seva vida. Rosari, Bíblia, creu. Finalment, les de tercer grau acullen qualsevol objecte que ha estat tocat a una relíquia de primer grau o a la tomba d'un sant. Per altra banda, segons la naturalesa física de la relíquia,

0: i tipologia se sol distingir i designar amb el prefix ex, que en llatí vol dir de. Exarca, de la caixa mortuòria. Ex capillus, del pèl. Ex carne, de la carn. Ex indumentis, de la roba. Ex ossibus, dels ossos. Ex pele, de la pell. Ex túnica, de la túnica. Ex vestimentis, del vestit. Fins a temps no gaire llunyans, la possessió de relíquies a sants era el bé més preuat per a monestirs i catedrals. Durant l'edat mitjana, per als monestirs representaven el reclam ideal per als pelegrins, que buscaven el contacte amb l'esfera divina. Per a les catedrals representava un senyal d'autoritat sobre les esglésies de la seva diòcesi. A partir del Concili de Trento, celebrat a mitjan segle XVI, dels antics cementiris cristians es van repartir relíquies a gairebé totes les parròquies. En els segles de la religiositat barroca, des de finals del segle XVI fins fa prop de 100 anys, era freqüent que cada parròquia tingués les seves pròpies relíquies d'aquests suposats sants que es consideraven patrons de la comunitat. A ells s'encomanaven en cas de calamitat pública, ja fossin severs sequeres o aiguats. Les rogatives multitudinàries conduïen els reliquiaris cap a santuaris significats de l'entorn on es feien les pregàries. Encara és habitual que l'acte central de festa major sigui la missa dedicada al sant patró del poble, vila o ciutat. Aleshores, si aquella església on se celebra l'ofici posseix una relíquia del sant o santa, és habitual que se li cantin els goigs i es procedeixi a fer el gest de besar el reliquiari com a mostra de màxima veneració.
1: Doncs això, ja sabem què són les relíquies dels sants. Gràcies, Joan Arimany Juventeny, des de Manlleu, i ara saludem en Francesc Sánchez Carcassés, que ens porta els seus cants de taverna.

0: Francesc Sánchez Carcassés.
1: Com passa el temps? Aquest 2026 els Cremats celebren 30 anys i ho faran amb diversos actes commemoratius que van començar acompanyats dels seus components l'11 d'abril amb un sopar cantada de taverna al restaurant León de Llafranc. Va continuar el 30 als jardins de Can Bec de Palafrugell dins la programació festiva de Flors i Violes i que segur tindrà un significat molt especial el dissabte 4 de juliol cantant dalt de l'escenari del Portbó amb la 59 cantada de Veneres de Calella. Justament perquè el grup es va formar el 1996 per cantar pels carrers de Calella abans de la cantada d'aquell any. En el transcurs d'aquest estiu oferiran diversos concerts arreu de Catalunya, però el més esperat de ben segur, cantant a casa, serà l'habitual de l'Hotel Sant Roc, el dimecres 12 de juliol. Els Cremats, que sempre han tingut una gran voluntat d'innovar incorporant temes ben variats al seu repertori, han gravat una dotzena de compactes, la majoria d'estudi, però per celebrar la seva trentena hem recuperat els Cremats 10, curiosament un disc en directe de la commemoració dels 10 primers anys enregistrat en el concert celebrat en el Teatre Municipal de Palafrugell el 26 de novembre del 2005. El directe dels Cremats és diferent, espectacular, i per això hem triat un dels seus temes més característics, El Cuarto de Tuga.

0: Molt bona nit, tothom.
1: Hem escoltat El Cuarto de Tuna. Els cremats actualment són en Narcís Ferrer, veu, Coco de Murga, veu i acordió diatònic, Enric Ferrer, veu, flauta travessera, trombó i fiscor, Jordi García, guitarra, Ricard Vives, baix i Charlie Pons, percussió. En aquesta gravació, però, del 2005, el guitarrista és en Xavier Joanals, el baix és Ramon Ponsatí i les veus de Nuno Jorge Campos.
2: Moltes gràcies, Francesc, per aquesta nova entrega d'aquests cants de taverna. I tanquem ara la ronda de col·laboracions amb l'Antoni Serés i els tresors d'Alfons Amades.
3: Fes de festa.
4: Fons Amades. Un espai de l'Antoni Serés amb la col·laboració de l'Associació Joan Amades i de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat de Catalunya.
5: Escatologia popular, refranyer groller, tradicions porques i rondalles brutes no és precisament un llibre de Joan Amades. De fet, és una exemplar paròdia de la col·lecció Biblioteca de Tradicions Populars, numerat amb una fictícia xifra romana, 69, que el Trapella Institut d'Estudis Escatològics de la Universitat Minúscula de la Portella autoeditaria en un suposat format facsímil, fent saber, en una nota final, que el volum publicat l'any 1937 havia estat esborrat de la bibliografia de l'Amades. De fet, per a bé o per a mal, el nostrat folclorista els treballs que va escriure s'etiqueten sovint de puristes, ja que el fet de minimitzar cerques llordes ha contribuït a donar a l'etnòleg una pàtina de carrincló. I just per això, de forma simpàtica en el pròleg d'aquell llibre imaginari perdut de l'Amades, l'erudit institut fa punta al llapis, redactant el més pur estil literari semblant a l'autor, dient: per primer cop en la Biblioteca de Tradicions Populars, doncs, no podem eludir la reproducció de les expressions autèntiques sortides del cor del poble, per malsonats que semblin. I així, com en els altres llibres, cada cop que trobàvem qualsevol mot una mica pujat de to, hem optat per escriure C2, C4, C3, P2, C5, P4 o M4. En aquest, el lector hi trobarà escrit amb totes les seves lletres cul, cagar, cony, pet, cardar, pixar o merda, que si no, el llibre semblaria més aviat un tractat de telegrafia que no pas de tradicions populars. Seguint la mateixa metodologia que en la resta de volums de la col·lecció, donarem un caràcter monogràfic al tema i intentarem abarcar els tres grans aspectes del folklore: la llengua, representada pels proverbis, els jocs de paraules, les endivinalles, etc., els costums, estudiats sota diferents aspectes, i les creences, de diferents ordres. I per acabar de redonir-ho, en el següent paràgraf del pròleg es diu que: penseu que els catalans, més enllà del caganer i el cagatió, hem incorporat ben endins del nostre quefer diari expressions relacionades amb els comportaments més bròfecs. Catalunya és un país de cagadubtes, cagamandúrries, cagacalces, caganius, caguetes, pixapins, pixatinters. És la terra dels cagalàstics, dels pets de monja, dels gossos petaners. I la tardor, el bosc s'omple de pets de llop, pets d'asa, cagamuja, pixacà o pixallits. Quan tenim pressa, anem de cul. Si ens sorprenen, caiem de cul o podem quedar amb el cul en l'aire. Per comprometre'ns, ens mullem el cul. Si som uns dropos, és perquè no movem el cul. per indicar servitud, es diu que hom besa el cul. Corre cames, ajudeu-me, també es diu corre amb les cames al cul. Fer excessos amb el menjar, l'alcohol o altres coses consisteix en posar-se fins al cul. I si algú ens emprenya, diem que ens dona pel cul. Aquell que és un feixenda fa el merda. A qui li van malament les coses en diem que ha aixafat merda. O també en podem dir que du merda a l'espardenya. I d'aquell que és desendreçat, hom diu que deixa la merda allà on caga. Els embriacs agafen un pet o van de pets. I trobar-se de cop i volta en algun lloc o amb alguna cosa també es diu trobar-s'hi de pet. Guarnim els nostres llibres amb culs de llàntia i tots coneixem culs de taverna, culs de mal seient, gent que pixa aigua beneita, amics que són cul i merda o hem sentit dir que hom és com el cul d'en Jaumet. I per acabar, res millor que fer-ho cantant una de les lletres obscenes que recull el llibre.

0: Marina. Moltes gràcies, Antoni Serés, i amb aquesta saviesa i amb tot aquest gabadal de coneixements de cultura popular i tradicional de Joan Amades arribem al final del programa d'avui.
1: Festa, festa!
2: Volem agrair una setmana més a la feina dels nostres col·laboradors i col·laboradores, concretament a l'Emma Robres, la Sara Suriol, en Víctor Pàmies, en Joan Arimany, en Francesc Sánchez Cacassés i l'Antoni Sánchez.
0: I a tot l'equip que fa possible que el Festa Festa sigui una realitat. Són aquest equip de persones que silenciosament doncs van posant oli en la maquinària del Festa Festa perquè cada setmana això sigui una realitat, el miracle del Festa Festa. I que són la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, el Joan Serra, el Josep Maria Dell i els micròfons, la Laia Camproví
2: i l'Amadeu Carbó. Però abans de marxar, una convocatòria de gala, i és que aquest dilluns, dia 25 de maig, a les 7 de la tarda, teniu una cita al Teatre Casino de l'Aliança del Poblenou de Barcelona.
0: Es celebra la tercera gala dels Premis Preludi. La setmana passada vam anunciar la primera i la segona. I en aquesta tercera gala, doncs, podrem escoltar les que probablement seran escollides, junt amb les altres gales, les millors sardanes del 2025. Un acte que s'emmarca dins el cicle de cobla a Barcelona, organitzat pels Amics dels Concerts de l'Agrupació Cultural Folclòrica Barcelona, i serà una festa de la cobla, ja ho veureu, no us ho podeu perdre.
2: I marxem amb el so de la cobla principal del Llobregat i amb aquesta sardana que porta per títol Arrendonada, de Jordi Molina.
0: Fins la setmana que ve.
2: Adéu.

0: A veure si podem deixar clar d'una vegada què volem dir quan diem que no som una ràdio convencional, perquè encara hi ha gent que pel carrer m'ho pregunta. Què vol dir que Ràdio Vila-sacra no és una ràdio convencional? Doncs m'explicaré el millor que sàpiga. Per exemple, tu estàs escoltant amb una emissora de ràdio Dire Straits, que és un grup molt popular de música rock dels anys 80. I quan acaba Dire Straits, seguidament et posen Antonio Machín con dos gardenias, per exemple. Estàs escoltant amb una emissora de ràdio Los Chichos, i seguidament, quan acaba la cançó de Los Chichos, escoltes Pink Floyd. Això dins d'una emissora de ràdio. Aquest fet indica clarament la capacitat musical i el coneixement de les estructures musicals del que fa la selecció i decideix que soni el que soni i que soni com soni, sense tenir en compte ni els estils musicals, ni els horaris, ni té cap consideració aquell possible oient que entengui de música. D'altra banda, tipus de barreja fàcil, maneres de fer que no tenen ni ordre ni línia creativa. Avui, qualsevol es posa a omplir un ordinador de música de tots els estils i que soni el que sigui, i a partir d'aquí diu que està fent ràdio. Qualsevol. Qualsevol menys Ràdio Vila-sacra, que a cada hora, a cada moment, selecciona un ordre musical harmònic i adequat a les neurones del cervell més evolucionat amb ajuda d'experts i ajuda de la intel·ligència artificial. Si a tota aquesta selecció hi afegeixes arxius de contingut cultural, afegeixes humor, afegeixes notícies d'actualitat, poca cosa queda per aclarir. No, no és convencional la nostra emissora. A Ràdio Vila-sacra no barregem qualsevol cosa i que soni el que soni. No, aquí tot té la seva hora, tot té el seu ordre molt mesurat. I per aquesta raó, la nostra gran diferència en tot. De la mateixa manera entenem i respectem que hi hagi qui no arribi a entendre aquestes prioritats, tot i estar en el 2026, i que es conforma en qualsevol cosa. De la mateixa forma que també entenem que hi hagi majories que hagin votat a un personatge com Donald Trump. Si a tot això hi afegim que la nostra feina és per pur amor a la ràdio i que cap de nosaltres viu de la ràdio i que ens dediquem simplement a compartir sensacions, trobades i un club especial d'arxius, doncs poca cosa més queda que aclarir. Ho comprens millor ara?
1: Cada cançó, cada arxiu, cada curiositat, cada notícia, a la seva hora. A Ràdio Vila-sacra.
2: Davant de dubtes, consulta sempre la programació del mitjà de comunicació que t'agradi. Qui la pugui aportar, és clar.
3: On et ve de gust que anem a dinar avui?
4: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
3: I això?
4: Cal saber triar en temps estranys.

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un llibre que ens descobreix els secrets de l'exploració espacial.
1: Más allá de la Tierra, de l'escriptor i divulgador científic Rafael Clemente. Hi trobarem històries, aventures, secrets i anècdotes de l'exploració de l'espai i de les persones que l'han protagonitzada. El llibre, il·lustrat amb fotografies en blanc i negre i també en color, ens mostra també la tecnologia i els enginys desenvolupats per fer possible la investigació espacial. Hi trobarem capítols dedicats als diferents planetes explorats i també d'altres cossos del sistema solar. I pel que fa a imatges, veurem, entre moltes altres, la superfície de Venus, la de Júpiter o alguns dels volcans més espectaculars de Mart. L'obra és un petit tresor pels que vulguin saber més sobre tot el que la humanitat ha anat descobrint sobre la realitat que envolta el nostre planeta.
2: I parlant d'emocions,
3: 29. Fem salut.
4: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut.
5: El programa de les matinades dels dissabtes a la una.
6: Heu de saber que les dones dediquen 800 hores més a l'any que els homes, als fills i a la llar.
7: Tot i que després de la Covid aquesta bretxa s'ha reduït, elles dediquen el 62% de la seva jornada a les feines de casa, mentre que entre els homes aquesta xifra cau fins al 43%.
8: Escoltar això t'ha incomodat? A nosaltres també, i per això ho volem canviar.
9: Som Ràdio Vila-sacra. Ja ho tens prou clar.
10: Restaurant Els Fogons de Canadal, Masia Castell, al veïnat de Canadal, a la Jonquera, us ofereix les millors especialitats en peix i marisc, fresc del dia, tota la varietat de cuina catalana i els plats més selectes de l'Empordà, en un lloc únic on el servei i la tranquil·litat us faran sentir com a casa.
11: Restaurant Els Fogons de Canadal, 972-556-951.
12: Maria del Mar Hurtado Olarte, Colòmbia.
13: Soc de Colòmbia. M'agrada llegir i escriure. Vull aprendre el català per continuar estudiant. Si em parles en català, n'aprendré més.
12: Gurnaik Singh, Índia.
14: Soc de la Índia, parlo català i m'agrada molt. Aquí conec molta gent que són catalans.
12: Karim Jaume, França.
15: Soc francesa. La meva àvia era catalana i per això em fa gràcia estudiar aquesta llengua. Em sembla important aprendre la llengua del lloc on visc per respecte a la gent del país.
12: Rodolfo Basarski, Argentina.
16: Soc de l'Argentina. És important aprendre la llengua del país que t'acull. Em permet entendre millor la gent del país i em facilita l'exercici de la meva activitat.
12: Silvia Paola Rodas Guerrero, Ecuador.
17: Soc d'Ecuador, vull aprendre català per continuar estudiant. Si em parles en català, n'aprendré més.
18: A tot el món, encara hi ha gent que vol aprendre. Gent amb cultura.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: On les cançons lliguen amb la història. Simplement brutal.
2: Hola, Joan.
3: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
4: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolet per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: Aquí actua amb seny és la millor recepta.
1: Vine a sentir.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Les Nacions Unides han alliberat 60 milions de dòlars del fons d'emergència per fer front a la crisi d'Ebola a l'Àfrica per poder ampliar el personal sanitari sobre el terreny. Les autoritats sanitàries demanen no subestimar el risc de salut pública que pot representar aquest brot. Burkina Faso, Èlia Borràs.
4: El principal repte dels serveis mèdics és identificar tots els casos de persones infectades, ja que el brot es va detectar massa tard i segurament ja van morir unes 120 persones abans de declarar l'epidèmia. Ho explica la coordinadora d'emergències de Metges Sense Fronteres, Claire Nicolet.
5: Si remuntem a l'històric, ens adonem que probablement hi havia 120 persones que ja havien mort per la malaltia.
4: A diferència d'altres epidèmies, pel bundibugio no hi ha vacunes ni tractament ni test ràpid que puguin identificar si la persona està infectada o no.
5: No tenim laboratoris que puguin confirmar ràpid si és un cas. Tampoc tenim com aïllar la gent, ni sabem si donar oxigen o no per salvar-lo. I tampoc tenim vacuna. És per tot això que estem mirant si podem trobar una vacuna o un tractament.
4: A nivell logístic, des de Metges Sense Fronteres estan enviant avions directament amb equips de protecció individual i carpes per crear centres d'aïllament. Tot i això, Claire Nicolet també destaca el fet que la malaltia s'està propagant en zones amb dèficit de seguretat, un fet que complicaria les tasques de prevenció i control.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Davant un futur tan canviant com incert.
8: Des del joier de la nostra discoteca, un collar de perles discogràfiques que no et pots perdre.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits! Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El poema que ara sentirem està dedicat als conserges. Els conserges de la nostra escola. Potser el vostre no es diu Joan, potser es diu Maria, o Lucía, o Xavi. Però escolteu aquest poema que va dedicat a elles i ells.
3: Hola, em dic Dylan Isaac Arita Osorio. El poema que he escollit es diu En Joan, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'ha interessat el títol. En Joan, obrir, tancar, ordenar, imprimir, reparar, ajudar i acollir. Si el conserge que us rep al matí és persona eficient i de tarana somrient, segur que la vostra escola gaudiu de molt bon ambient.
2: Gràcies, Dylan. Gràcies per escollir aquest poema. Ens ha agradat molt que participis al nostre programa. Fins al proper Embaladits. Adeu.

0: ens hem de relaxar una mica i no cal que intentem imitar els alemanys que poden pronunciar moltes consonants seguides. De vegades, no es pronuncia la R de determinats mots. Es tracta de casos com ara arbre i marbre, en què generalment no es pronuncia la R de la primera síl·laba. Abre, mabre. De la mateixa manera, és habitual no pronunciar la primera R del verb prendre i derivats en les formes d'infinitiu, futur i condicional. Prendre, aprendre, comprendré, sorprendríeu. I ara me'n vaig a halar, que amb això de menjar-se tantes erres m'ha entrat gana.
1: L'hora de la gent gran, un espai radiofònic per tu,
2: per tu
1: i per tots.
2: Escolta'ns,
1: t'agradarà. Amb molta il·lusió. Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Proximitat. Participació. Educació. Informació. Connexió. Companyia. Cultura.
3: Al Món.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al Món.cat.
4: Busques inspiració?
5: No me vengas pidiendo perdón.
6: El duet Fangoria actuarà el pròxim 9 d'agost a la Ciutadella, en una nit que també comptarà amb la presència de Nancy Rubias. El grup format per Alaska i Nacho Canut, una de les grans icones del pop electrònic estatal, presentarà el seu nou treball, La Verdad o la Imaginación, el seu primer disc en una dècada. A més, el concert servirà per repassar alguns dels seus èxits més coneguts, com A quien le importa, Rey del Glam o No sé qué me das. La vetllada es complementarà amb l'actuació de Nancy Rubias, la banda liderada per Mario Vaquerizo, coneguda pel seu estil irreverent i pels seus espectacles que combinen música i posada en escena. Les entrades per al concert a través del web del festival. Amb aquesta nova incorporació, els Sons del Món tanca una programació que inclou noms destacats com Pablo Alborán, Joan Dausà, Rosana o Sergio Dalma, així com diverses nits destacades del pop-rock català amb grups com Gossos, Lacs amb Busto i Els Amics de les Arts.

0: Aquest és un missatge adreçat al comerç, empresa i autònoms del nostre municipi. Tens Facebook, Twitter o altres xarxes socials? Fas servir WhatsApp o aplicacions de missatgeria? Tens web? Envies mails? Tens aparador? Fas publicitat a premsa o revistes locals? Amb Offer.cat converteix els teus mitjans habituals de promoció en punts de venda online. És molt senzill. Entra a la web o aplicació i en tan sols 3 minuts crea ofertes dels teus productes i comparteix-les amb les teves xarxes per convertir-les en punts de promoció o venda online. Amb Offer.cat, vendre online ja és a l'abast de tothom. I recorda, Offer.cat també és una aplicació on podràs trobar les millors ofertes de Catalunya. Descarrega-te-la gratuïtament des de Google Play o App Store. Per més informació, www.offer.cat. Si el teu municipi està adherit a Offer.cat, recorda que és un servei gratuït, amb el suport de CaixaBank.
1: Informació, música, entreteniment.

0: Hola, Sílvia.
1: Què passa aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Les darreres pluges registrades arreu de les comarques gironines han fet activar l'alerta per a una possible emergència de mosquit tigre els propers dies. Des del programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre s'adverteix que en els punts d'aigua acumulada poden convertir-se ràpidament en espais de cria d'aquests insectes, provocant un augment important de la seva presència i molèsties per a la població. Els experts recorden que la prevenció és la millor eina per controlar-ne la proliferació. Per aquest motiu, es recomana revisar tots aquells recipients que puguin acumular aigua de pluja i buidar-los o capgirar-los per evitar que es comparteixin en punts de cria. Entre els objectes que poden acumular aigua hi ha galledes, carretons, bidons, lones de plàstic o qualsevol altre recipient exposat a l'exterior. També es demana extremar les precaucions en habitatges que disposin del sistema de recollida d'aigües pluvials, que s'han de tapar hermèticament o protegir amb tela mosquitera. El grup general del mosquit tigre recorda que petites acumulacions d'aigua poden ser suficients perquè aquest insecte reprodueixi, motiu pel qual insisteix en la importància de la col·laboració ciutadana per evitar una proliferació massiva en els propers dies.
3: I parlant d'emocions.
4: 92.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Detingut un home que va ferir un mosso d'esquadra amb una fulla d'afaitar a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar dijous quan una dona va trucar al telèfon d'emergències per demanar ajuda perquè el seu fill li estava pegant. S'hi van desplaçar diversos agents i l'home en va agredir un amb una fulla d'afaitar i li va fer un tall entre l'orella i el clatell. Per aquesta ferida li van haver de posar 15 punts de sutura.
2: Y hay cerebros que no tienen solución. Y qué marrón, chin chin pom, porom pom pom.
3: Els clàssics sempre tenen valor. Aprofita el temps.

0: 100% Empordà.
1: Hola a tothom! A l'àmbit econòmic, una cosa que dona rendiment o profit és... rentable. Per expressar que una acció o uns diners donen bon rendiment econòmic o profit, hem d'utilitzar l'adjectiu rendible. En català, l'adjectiu rentable només vol dir que es pot rentar. No ho rendiu, potser un truc per recordar és mencionar aquesta frase en veu alta. Els diners no són rentables perquè no renten ni a mà ni a màquina.
2: Penso que la soledat no desitjada és el pitjor que hi ha al món. El pitjor. És una cosa terrible.
3: Perquè tots a la vida, en algun moment donat, podem tenir els nostres moments difícils, doncs és molt bonic. Vull dir, i és, com diríem, sanador, curador.
4: Jo soc trasplantat de cor. Vaig estar a la UCI. Allà no hi havia ni tele ni res de res de res. Tenia al màxim una hora de visita, però el dia són 24 hores i et dones compte de que has d'escoltar, saber escoltar i que els altres t'escoltin. Pots estar molt acompanyat i sentir-te sol.
5: Pots estar al Camp Nou, per exemple, amb 100.000 persones i sentir-te sol.
6: ¿Me puedo dar un abrazo? ¿Me puedes dar un abrazo? I això és molt important.
0: Ara tens Ràdio Vila-sacra.
7: Per reflexionar sobre el desig, la injustícia, la ferida o l'amor.
0: Ara tens Ràdio Vila-sacra.
8: Per informar-se de l'actualitat.
0: Ara tens Ràdio Vila-sacra.
8: Una màquina del temps
9: que, a més, ens emocionin, que ens ajudin a pensar sobre preocupacions essencials de la humanitat i del dia a dia.
0: Ara tens Ràdio Vila-sacra.
7: L'emissora de Ràdio Habitual. El secret de la vida
10: és així de senzill.

0: Digues allò que has de dir o calla per sempre.
1: Contestador 972511268.
2: Ui!
1: WhatsApp i missatge de veu 656197062.
3: Sí, senyor.
4: Deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Sentar-se cada dia és normal?
6: Així estaràs fenomena.
7: Deixa un missatge.
8: Ràdio Vila-sacra,

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, aix sí de clar.
1: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
2: Gent Ràdio Vila Sacra.
3: En el 107 de la FM.
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
5: Recordeu visitar la web vilasacra.cat per a qualsevol informació municipal.

Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.

Una altra vegada. Una resposta incorrecta. Una amiga perfecta. Una roba còmoda. Una pobra noia. Veieu quins errors hi ha aquí? És un clàssic, molt clàssic, que els que parlem català oriental ens equivoquem a l'hora d'escriure les es i les as atonats. És clar, nosaltres fem vocals neutres que no sonen ni a ni e. El so o es pot escriure tant amb una e com amb una a. Per això, a vegades se'ns oblida que les paraules altra, correcta, perfecta, còmoda i pobra s'escriuen diferents i són masculines que si són femenines. Van amb e final si acompanyen una paraula masculina. Un altre cop. Un exercici correcte. Un amic perfecte. Per contra, si acompanyen una paraula femenina i, per tant, són femenines, s'escriuen amb a final. Una altra vegada. Una resposta correcta. Una amiga perfecta. Gent que feu neutres no sempre acaben amb e. Si els escriu sempre amb e, tururut, català suspès.

0: Ara, obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.
1: Arxiu d'entrevistes.
2: Le canto a la chica, canto al taberneiro.
3: Molt bon dia, Miqui Moco.
4: Bon dia.
3: Què tal?
4: Pues mira, una mica mullat aquí a Barcelona, però bé, contents.
3: Miqui Moco.
4: Sí, Miqui Moco, el pallasso Miqui Moco.
3: Miqui Moco, ets pallasso.
4: Soc pallasso.
3: Com entens tu el sentit de l'humor?
4: Bueno, a veure, de fet és l'únic que ens dona una mica d'alegria a la vida, no? A la rutina diària. Els que treballem en el sector de l'humor, el que intentem és que la gent s'ho passi bé, que el deixi de moments de festa, que estiguin contents, i això en el dia a dia doncs la gent ho agraeix, perquè no hi ha massa moments.
3: Creus que la nostra societat està mancada en aquest moment de sentit de l'humor o no?
4: Ens prenem les coses massa serioses, em sembla a mi. Massa serioses. I perdem de vista les coses realment importants. Vale, i una de les coses més importants és ser feliç. I una de les coses per ser feliç és estar content. Per tant, és una cosa superimportant.
3: Què és exactament un pallasso?
4: Però mira, un pallasso és un comunicador d'emocions. Realment, la persona que més s'assembla a un pallasso és un nen, que tot ho identifica amb la sorpresa, amb el bon humor, amb agafar de les coses sense massa. I, per tant, un pallasso per mi és això, una persona que el que fa és comunicar emocions i sorprendre's molt.
3: Un pallasso, com en aquest cas tu, professionalment i sempre en tots els respectes, què opina dels polítics actuals?
4: Bueno, doncs en aquell moment suposo que se m'oblida una mica el nas. I de prendre les coses amb bon humor. La tele, la caja tonta ens comunica moltes coses. Jo crec que de política en general en tenem poc. Fem molt de debats, però són més les modes televisives que ens invadeixen. Però per mi, per exemple, el tema de la política és una cosa bastant importantíssima. Hauria de ser el fet de que les persones es vinculen perquè la gent sigui feliç també. Vale, i posen tots els mitjans. El problema és que això és el que menys importa, no?
3: Et dius Miqui Moco, personalment com et dius?
4: Jo em dic Miquel Navarro.
3: Tens una plana web, Miqui Moco,
4: sí,
3: on d'alguna manera ofereixes doncs, els teus serveis. Què és el que fas exactament?
4: No, mira, jo el que faig és... tinc una empresa que es diu Tria Joc, i el que faig és oferir formats de festa. Per tant, hi ha moltes empreses que es dediquen al sector, però el que a mi m'agrada, i és el que jo treballo molt, també sóc educador social i és una mica la vertent que vull treballar, és el fet de celebrar les famílies, les festes en família. Per tant, que tant els nens com els adults ho passin bé. Això avui en dia no és tan normal, perquè està més fet les festes infantils, que ja és una moda, només pensava perquè els nens doncs, vagin a un xiquipar o vagin a un format de festa on s'ho passen bé els nens. Hi ha altre format de festa que és més adreçat als adults. I el que a mi m'agrada és treballar festes que siguin això, per nens i per adults. És un sistema que funciona molt i la gent doncs, recorda, no? Que és l'important, quan acaba una festa que et quedi el record, i un bon record, no? Oferim formats de festa, tant actuacions com en el meu cas del pallasso Miqui Moco, com la possibilitat d'oferir alguns inflables, o una discoteca mòbil, però qualsevol, o animadors que puguin fer l'oflexia, maquillatge, hi ha multitud d'activitats. Però qualsevol de les activitats adreçades, això, a que s'ho passin bé tant els adults com els infants.
3: Llegeixo ara en la teva plana web, miquimoco.com, actuacions d'aniversaris, actuacions escolars, animacions d'empreses, espectacles d'estiu, espectacles titelles i Tria Joc. Què és Tria Joc?
4: Tria Joc és com un somni. Fa molts anys, quan vaig començar de pallasso, havíem de donar una mica el format i vam muntar aquesta empresa que es diu Tria Joc. I la idea és que tingui tots els recursos, perquè una família, una associació, fins i tot un ajuntament, però passa que els ajuntaments ja tenen altres proveïdors potser més

0: i t'adreces per oferir-li, no? Per exemple, en el cas d'empreses, el que demanen és promoció comercial. Llavors, el que fem és adequar els productes, les activitats que nosaltres oferim, per promocionar els seus productes. Però en el cas d'un particular que faci un aniversari, el que li importa és que tenen adults per acollir, nens per acollir... Llavors, s'adapta l'activitat al perfil del client que treballem.
1: Té molta feina actualment un pallasso?
0: Pues mira, desgraciadament, perquè avui entre un pallasso treballi, a més que pugui tenir un espectacle de teatre, diguem-ne, per escenari, els que es dediquem al sector i treballem més qualsevol tipus de client, has de fer més de comercial que de pallasso, desgraciadament. És la part que menys m'agrada. Has de fer potser un 70% de comercial, de treball, de feina, de gestió, i realment és un 30% només el que realitzes de tasca de treball. Bueno, són coses que avui en dia s'han de treballar. Si no, els companys que jo conec i no es dediquen a la part comercial, realment no li funciona.
1: Treballar pels nens que pels adults, entendré que em diràs més fàcil pels nens.
0: No.
1: No?
0: El tema és utilitzar códigos. La gent es movem per códigos. I els códigos, has de conèixer els códigos que utilitzen els nens i els códigos que utilitzen els adults. I fins i tot pel perfil d'economia de la persona. I fins i tot pel tipus d'estructura familiar. Avui ens movem, nosaltres fem festes per aniversaris i, bueno, ens trobem tot tipus de format de festa de família. És a dir, hi ha pares estàndard, hi ha mares separades, hi ha pares separats, hi ha parelles homosexuals, i això ens ho trobem sovint, perquè, clar, treballem amb famílies. Per tant, adequar l'activitat i utilitzar els códigos és treballar, dona igual que sigui per nens que per adults. Ara, la motivació nostra és treballar per nens.
2: Un viatge en el temps.

0: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila Sacra, sí!
2: Com?
3: Busques feina per tot l'any o per temporada d'estiu a l'Alt Empordà? A Grup Tramuntana busquem personal per als supermercats, restaurants i botigues a la Jonquera i al Portús. T'oferim estabilitat, bon ambient de treball i oportunitats de futur. Si vols formar part d'un equip consolidat, aquesta és la teva oportunitat. Trobaràs tota la informació al web latramuntana.com clicant a l'apartat Treballa amb nosaltres. Grup Tramuntana.
4: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
5: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
4: El sol de la ràdio.

0: Qué bo.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar prou la distància amb el vehicle del davant. Els accidents que provoca aquesta actitud, tot i que acostumen a implicar diversos vehicles, causen afortunadament poques víctimes i menys d'un 1% de mortalitat. La majoria de sancions es van aplicar en carreteres i autopistes i es mantenen estables des de l'aixecament dels peatges. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
3: Si mirem en carretera, els encalços representen un pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, que el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
2: El Servei Català de Trànsit constata que existeix una minoria de conductors incívics que assetgen els vehicles que van al davant i recorda la sanció, que és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts.
1: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
4: Seleccions musicals per emportar.

0: En el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Torno a recordar telèfons.
3: Contestador 972 51 12 68 i WhatsApp 656 19 70 62.
2: Hem d'aprofitar que tenim uns telèfons i que la gent pot parlar lliurement per expressar el que vulgueu.
3: Contestador 972 51 12 68.
2: Sí, sí.
3: I WhatsApp 656 19 70 62.
2: I tenim una feina molt important encara per fer, de multiplicació, per aconseguir arreplegar oients que poden escoltar, que possiblement no saben què escoltar aquesta hora perquè no els agrada res, i tal i Pasqual. Ens ajudes a multiplicar? Els hi dius?
4: Multiplica.
2: Doncs multiplica per nosaltres, promociona'ns, publicita'ns.
4: Multiplica.
2: Afegeix-t'hi i opina sempre que vulguis.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: L'Aleix, pes com pes, i a la Galleda el posarà per menjar-se'l per dinar.
7: Deixa un missatge. Ràdio Vila-sacra.

Sabies que sovint passes per davant de jardins, fàbriques i palaus que amaguen històries fascinants? Entra a patrimoni.amb.cat i viu els fets més rellevants de les nostres ciutats. Xarxa Metropolitana de Patrimoni, cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional,

0: Senzilla, senzilla, independent, independent, sense ànim de lucre, sense ànim de lucre. Cultural, cultural, musical, musical, diferent, diferent. Si vols sentir.
1: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegendes reals que formen part de la nostra cultura popular. Amb Jaume Escala.
2: La Pona Orgullosa. Vet aquí que una vegada hi havia una noia més pobra que una rata, que es deia Pona. Un dia, tota amoïnada, deia: si jo pogués tenir un ramadet de cabres, fora feliç. Nostre Senyor, que la va sentir, li concedí el ramat de cabres i després li preguntà: Pona, ets feliç ara? Bon Déu, per a ser-ho del tot, voldria tenir una casona. Jesús va concedir-li i li preguntà: Pona, ets

0: Pona, ets feliç ara? Ai, per ser-ho, em falta un galant minyó per casar-m'hi. I Jesús, que la va escoltar, la feu casar amb l'alcalde i un cop casada li preguntà: Pona, ets feliç ara? I ella va respondre: què és això de Pona aquí i de Pona allà? Sóc la senyora alcaldessa.
1: Rondalles a peu d'escala amb Jaume Escala.
0: Rondalla del de les calces apedaçades. Doncs diuen que una vegada hi havia un home mig beneit que havia d'anar a la fira i estava tot amoïnat perquè temia confondre's amb tanta gentada i fer-se de mal identificar si es perdia. La seva dona, en veure'l tan considerós per això, li va cosir un pedaç vermell ben gros al darrere de les calces perquè fos diferent de tota l'altra gent i de fàcil trobar si es perdia. I heus aquí que se n'anà tot cofoi a la fira amb aquell pedaçàs. Al cap de poca estona tornà a casa. La seva dona, sorpresa, li preguntà: què ha passat que tornes tan aviat? Res, és que a la fira he vist un altre home que duia un pedaçàs tan gros com el meu. I he volgut saber si era jo mateix o si era un altre. I per això he vingut a casa, per veure si jo ja hi era o si encara havia de venir.
1: Rondalles a

0: A la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia hi ha premi.
1: 18.206 a les 13 hores i 19 minuts és la combinació en premi d'avui a la nostra web.
0: És la teva? Truca al 656 19 70 62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.
2: És el nostre secret de mi.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: 10 països africans es troben en risc d'estar afectats per l'epidèmia d'Ebola, segons ha alertat aquest dissabte l'Agència Sanitària de la Unió Africana. La República Democràtica del Congo, on hi ha el focus principal, ha elevat el nombre de morts per a la pandèmia a 204. Mentrestant, a Uganda, el nombre de morts confirmades és de 5. El Centre Africà per al Control de Malalties ha declarat zona d'alt risc 10 països que envolten els dos afectats, però el seu director, Jean Kaseba, ha advertit que es pot ampliar més.
2: We have 2 countries affected.
3: Tenim 2 països afectats i 10 països d'alt risc. Ho podeu veure al mapa, però la resta de països, com que no limiten amb els 2 països afectats, de moment no els considerem de risc. Tanmateix, depenent de com evolucioni el brot, podem reconsiderar aquesta avaluació.
1: El govern de la República Democràtica del Congo ha prohibit temporalment tots els vols a l'aeroport principal d'Ituri, la província més afectada pel brot.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Davant un futur tan canviant com incert.
6: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
7: Des d'aquí, petons i abraçades.
8: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
9: Cançó d'un doble amor, per Guillermina Mota.

0: memòria de Josep Carrer.
1: Pareu bé l'orella. EAE Business School patrocina aquest espai.
2: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
3: Ai, ai. I ara? Sabies que...
4: Al igual que la xocolata, les pipes de carbassa són una important font de triptòfan, un aminoàcid que estimula la producció de serotonina. Destaquen per la seva aportació nutricional de fibra i antioxidants naturals, com la vitamina A i E, així com vitamines del grup B que equilibren el sistema nerviós. A més, també contenen minerals importants per al nostre organisme, com el zinc, que ens ajuda en el correcte funcionament del nostre sistema immunològic. Les llavors de carbassa són un aliment utilitzat des de l'antiguitat tant per les seves propietats nutritives com per les seves propietats medicinals. En naturopatia es recomana el seu ús per facilitar l'eliminació de paràsits intestinals gràcies al seu contingut en curcubitina, un aminoàcid que més contribueix a regular la salut de la pròstata. El seu color verd es caracteritza pel seu alt contingut en clorofil·la i el groc per uns pigments naturals amb propietats antioxidants anomenades carotenoides i luteïna, per la qual cosa és un aliment oxigenant i revitalitzant.
5: Hola, Joan.
6: Hola, Sílvia.
5: Què passa aquest cap de setmana?
6: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: contestador de Ràdio Vila-sacra 972-51-1268.
1: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra 656-19-70-62.

0: Un estudi de l'Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries demostra que l'aigua de mar pot substituir la sal comuna en l'alimentació. La recerca conclou que es pot reduir fins a la meitat la quantitat de sal refinada i al mateix temps millorar les qualitats nutricionals i mantenir el mateix gust en sofregits, brous, pasta o pa. Aquesta investigació s'ha fet des de la seu de l'IRTA, al Parc Agrobiotec de Lleida, Pere Joan Álvarez.
1: Els investigadors han constatat que l'aplicació de l'aigua de mar a diversos aliments manté el mateix gust que si apliquéssim sal comuna. En alguns casos, com del sofregit de tomàquet, se n'obtenen tonalitats més vives. En la cocció de pasta s'aconsegueix una millor textura. També millora la pigmentació dels vegetals, com en el cas del bròquil. Sentim el tècnic d'innovació del programa de postcollita de l'IRTA, Jordi Ortí.
2: En el cas de que tu estàs cuinant un sofregit i li vols ficar un menor contingut en sal, el que fem nosaltres és afegir-la en format d'aigua. Pots fer que aquesta aigua evapori i pots tindre les concentracions minerals, a més de la sal afegida. En temes de salses, l'aigua salada, el que fa és també moltes vegades t'embolcalla la boca. Aleshores te dona una percepció organolèptica molt més amb potència de sabor que no pas, per exemple, si tu fiques sal directament al producte.
1: A més, l'aigua de mar permet reduir el contingut de sodi i aportar minerals essencials de manera natural. Ingrid Aguiló, investigadora de l'IRTA.
3: L'aigua de mar sí que és veritat que té un perfil mineral interessant, no? Perquè a part del sodi, pues, té altres minerals, el calci, el magnesi, i clar, estàs reduint, no?, les aplicacions amb sal refinada.
1: La recerca, que s'ha prolongat durant un any, s'ha fet a la seu de l'IRTA, al Fruit Centre del Parc Agrobiotec de Lleida. L'aigua de mar la comercialitza una empresa de Girona.
4: Pensa, pensa.
5: O millor escolta altres llocs, o mira la tele, que això no t'ho explicaran.

0: Frases d'en Ramon.
1: Dins el llit, tot l'any és primavera.

0: Todo orgullo. Cada uno según su capacidad y todos contentos. L'univers infinit. Albert Morral.
1: Cràters d'impacte a la Terra. Quan mirem la Lluna amb un telescopi, veiem que està plena de forats, de cràters. Tots ells són deguts a la caiguda de roques i altres materials procedents de l'espai, trossos d'asteroides i de cometes, bàsicament. Ara bé, a la Terra també arriben roques amb prou energia per formar cràters? Cada dia arriben tones de material procedents de l'espai exterior a la Terra. Però la gran majoria són fragments tan petits que, quan entren a l'atmosfera, s'escalfen molt per fregament, es cremen i es desintegren. Però de tant en tant n'arriba un de més gran, que ja no es crema del tot, sinó que es crema en part, però trobem trossos al terra, trobem meteorits. I si la roca inicial és molt gran, això no passa gaire sovint, però si arriba una roca molt gran, es crema la part de fora, arriba al terra, però arriba amb tanta energia que fa un impacte molt important al terra i arriba a produir un cràter d'impacte. No cal que ho recordi que els dinosaures van desaparèixer degut al xoc d'un gran asteroide que va xocar amb la Terra fa 65 milions d'anys. El que passa que la Terra no està acribillada de cràters. Per què? Perquè la superfície de la Terra és una superfície viva. Hi ha erosió, es tapa, fa vent, plou. A més, hi ha tectònica de plaques. La superfície de la Terra està feta de plaques de diferents trossos que entren un dins de l'altre, i això vol dir que amb uns quants milions d'anys la superfície de la Terra s'ha renovat del tot. Però tot i així, encara avui en dia trobem cràters a la superfície de la Terra. Trobem els cràters més joves que s'han format, oi? Actualment en coneixem uns 200. Els més coneguts o famosos són els següents. Primer de tots, el cràter de Chicxulub. És el cràter que va formar l'asteroide que es va carregar els dinosaures. Els dinosaures i el 70% de les espècies vives de l'època, Va caure fa 65 milions d'anys, i aquest cràter on el trobem? El trobem a sota terra, no a la superfície, perquè han passat molts anys i s'ha anat tapant, no? El trobem entre el Golf de Mèxic i a sota la península del Yucatán, a Mèxic també. Segon cràter important, el cràter de Redenford, a Sud-àfrica. El primer, el de Chicxulub, té un diàmetre d'uns 180 quilòmetres. És gran, Aquest altre encara és més gran. Aquest de Sud-àfrica fa un diàmetre de 300 quilòmetres. Es calcula que té una edat d'uns 2.000 milions d'anys i és el cràter d'impacte més gran que hem trobat a la Terra. Tercer cràter. Aquest el podeu visitar, és molt visitable. Es troba als Estats Units, al desert d'Arizona. Aquest és molt més petit, 1,2 quilòmetres de diàmetre. Té una edat molt més jove, 50.000 anys, però és un dels cràters millors conservats i més fàcils de visitar de la Terra. I per posar-ne un altre d'exemple, al Canadà, al Quebec, es diu el cràter de Manicouagan, amb un diàmetre de 100 quilòmetres, una edat de 214 milions d'anys, i té una forma d'anell que es veu clarament des de l'espai. Amb un satèl·lit es veu molt bé. Si estem allà, és tan gran que no ens n'adonem que allà hi ha un cràter, perquè està ple de vegetació.
0: Ràdio Vila-sacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.
4: Hola, bon dia. Aviam, doncs, ara no recordo exactament si va ser a Air Berlin o a Lufthansa, però bé, el cas que va passar, jo vaig viatjar fa uns 3 anys a Boston amb una d'aquestes dues companyies via Múnich, crec recordar, o via... És que no recordo, ja... Insisteixo que no recordo si va ser Múnich o Berlín. Però al tornar, al baixar a Múnich, em vaig deixar un llibre a l'avió, i quan vaig arribar baix a l'aeroport vaig voler fer doncs, un escrit dient que m'havia deixat un llibre i que per favor me'l tornessin, no? Aleshores, en el moment d'explicar el formulari, evidentment estava en anglès o alemany. En el moment de... em van demanar quin idioma era el llibre, jo vaig dir que era en català, i aleshores aquella nena allà, que m'estava representant atenent, em va dir que aquesta llengua no existia i directament va trencar el formulari. I, bueno, es va quedar així tan a gust.
3: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebrar.
5: És maco, això, eh?
6: Sí, d'alguna forma que això és el futur.
7: Sí. Seguim. Yeah.

0: Propostes en xarxa.
1: Durant el segon terç del segle XX, Caltrapat va ser referent a nivell estatal en la producció de maquinària agrícola. Així es coneixia la fàbrica J. Trapat de Tàrrega, principal productora de garbelladores, dalladores o lligadores. Si no sabeu per a què servien aquestes màquines, tinc la proposta perfecta per aquest diumenge. O per qualsevol. Diumenge, sense haver de reservar plaça, podeu visitar a partir de les 12 del migdia l'antiga fàbrica Trapat, un espai ple d'història de la capital de l'Urgell, una mena de viatge en el temps cap a un passat industrial i social. Una història que a Caltrapat s'explica en primera persona des del punt de vista d'haver estat protagonista de la mecanització agrària i la conseqüent transformació del camp català i espanyol. L'empresa va començar a funcionar l'any 1914, fa ja més d'un segle, en uns petits tallers que estaven ubicats al casc urbà de Tàrrega. Cap als anys 30 ja tenia 19 naus. Tota una revolució per al dia a dia dels pagesos que van poder incorporar màquines lleugeres, manejables i a un preu assequible gràcies a la feina de l'equip de Josep Trapat. Cada diumenge a les 12 del migdia, visita guiada a Caltrapat, la fàbrica de maquinària agrícola de Tàrrega. En trobareu tota la informació al web museutrapat.cat.
2: Escolta,

0: I parlant d'emocions.
1: 5.
2: Escolta. Escolta'm. Que no em sents? Allà, aquí, arreu. Ahir, ara, sempre.
3: Marta, et veig estressada.
4: És que en Marc ha començat el curs suspenent matemàtiques. Ja no sé com ajudar-lo.
3: Em passava igual amb la Marina, fins que ens van parlar de Profe.com. S'encarreguen de tot. Ara entén les matemàtiques i no para de millorar les seves notes.
4: Profe.com? Classes particulars online? No sé.
3: Fes-me cas. Prova-ho, que us encantarà. Els profes són genials. Fan un seguiment personalitzat i s'adapten als teus horaris. I la Marina sembla una altra.
4: M'agrada. On puc aconseguir la classe gratuïta?
3: A Profe.com.
5: Profe.com. Aprenem junts.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El nombre de persones que viuen al carrer Girona s'ha pràcticament duplicat en 2 anys. El recompte impulsat per l'Ajuntament ha trobat 201 persones dormint als carrers de la ciutat. L'Ajuntament reconeix, Bert Artigues Fontàs, que la situació és preocupant.
2: El balanç del recompte nocturn de persones sense llar a la ciutat de Girona deixa una tendència a l'alça respecte als últims anys. Els 150 voluntaris que hi van participar han detectat 201 persones dormint al carrer, la xifra pràcticament doble la de fa 2 anys, quan era

0: però que tot i així continuem rebent o continuen havent-hi moltes persones sense sostre.
1: El consistori confia que en els propers mesos s'obri un nou centre de baixa exigència a les comarques de Girona perquè la Sopa, que és l'únic espai d'acollida per a persones sense llar a la demarcació, està col·lapsada.
2: Ràdio Vilasacra.
3: Davant un futur tan canviant com incert.
4: Eo! Notícies, curiositats, música i sensacions a Ràdio Vilasacra a Pilons!
5: Un viatge en el temps.

0: A principis del segle XX, Josep Ancesa tenia ganes de crear coses, així que d'uns terrenys que no tenien nom, va crear S'Agaró. I d'un xalet humil en va fer un dels establiments més luxosos d'Espanya, l'Hostal de la Gavina. Segons la Viquipèdia, un hostal és un establiment de menor categoria que un hotel. Doncs l'Hostal La Gavina és l'excepció. I no cal que es digui Hotel 5 Estrelles, perquè és que ja se sap que ho és. Si no, personatges com Josep Pla, Robert De Niro, Lady Gaga no hi haurien anat mai. L'Hostal de la Gavina, on el luxe i el glamour són cosa fina.
1: Telèfon de reserves 972 32 11 00. Rosaleda sense número, S'Agaró.

la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.

El festival Sons del Món acollirà el pròxim 10 d'agost a la Ciutadella de Roses el concert de God Save the Queen, que enguany presenta un espectacle especial per commemorar els 50 anys de la publicació de Bohemian Rhapsody, una de les peces més icòniques de la història del rock del grup britànic Queen. Considerats un dels millors tributs del món a la banda liderada per Freddie Mercury, el grup argentí tornarà al festival per quarta vegada amb un nou desplegament tècnic i visual, pensat per recrear l'esperit dels grans concerts dels anys 80. L'espectacle oferirà un recorregut per tota la trajectòria de Queen, des dels primers èxits fins als himnes més reconeguts amb temes com We Will Rock You, Don't Stop Me Now, We Are The Champions o Radio Gaga. A petició dels seguidors, el concert serà a peu dret i s'ha ampliat l'aforament amb l'objectiu de convertir la vetllada en una gran festa. Les entrades a la web oficial del festival. Aquesta nova confirmació segueix a una programació que ja inclou artistes com Pablo Alborán, Rosanna, Joan Dausà o Sergio Dalma. També destaca el concert únic de Gossos aquest 2026, que compartirà escenari amb l'Ax en Busto 20 anys després. El festival es completarà amb una actuació conjunta dels Amics de les Arts, Blau Mut i Ramon Miravet, que pujaran plegats a l'escenari de la Ciutadella de Roses per primera vegada en el marc dels Sons del Món.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada la pizza, escolteu aquest poema, i és que les seves rimes, a banda de ser molt divertides, també ens donen consells per elaborar una pizza per llepar-se'n els dits.
2: Hola, em dic Marc Nebot. El poema que he escollit es diu Pizza, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada la pizza. Pizza, amb massa d'aigua i farina, si pot ser, primeta i fina. Combinen cada ingredient de qualitat excel·lent, anima el dinar, el sopar, fent que aquell que la tasti se la mengi cremadent. Ara bé, cal estar atents. Hi ha una regla important, deixar que la mozzarella al forn es vagi daurat.
1: Moltíssimes gràcies per recitar aquest poema, Marc. Ara tenim ganes de menjar pizza i d'escoltar més poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.

0: La cuina catalana medieval era molt sofisticada. Segurament avui no ens agradaria perquè els gustos han canviat, però per la gent del segle XI hi havia plats dignes de 3 estrelles Michelin. És cert que els més pobres tenien pa, farinetes o fruits secs, però els més rics menjaven de tot, sobretot carns. I gràcies a la influència àrab i jueva, també van arribar albergínies, espinacs, fideus, sucre i espècies com la canyella, el pebre o el gengibre, que estaven molt de moda. El cabrit, el xall i l'aviram eren carns que menjaven els rics. El porc era més popular i servia per fer embotits i cansalada.
1: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció que fem amb en Jan Botí, el nostre jurista. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, quin dret ens descobriràs avui? Què aprendrem?
2: Avui aprendrem a parlar de drets d'autor. Allò que a vegades, no? Escrits, productes digitals, videojocs, doncs allò que creem, que cada dia hi ha més creadors de tot.
1: I tant.
2: Com ho podem protegir? Com ho hem de protegir?
1: D'on som-hi?
2: Doncs mira, tot això va sorgir arrel d'una conversa amb un amic que és oient d'aquest programa, el Roger. Si ens escolta, segur que ens escolta, jo crec que li serà útil aquest programa, perquè justament està desenvolupant un videojoc i m'explosava una inquietud. M'explosava la inquietud de dir, escolta'm, jo estic creant aquest videojoc extensible a una aplicació, a música, a qualsevol producte il·lustratiu, el que sigui. Clar, l'has programat, l'has dissenyat, i has invertit una sèrie d'hores, caps de setmana, temps lliures, etc. I ho publiques. I al cap d'un temps veus que hi ha algú que està fent servir allò com si fos seu i no pas teu.
1: Que t'han robat la idea, t'han robat el disseny, no?
2: Ha passat alguna cosa lletja, no? Aleshores, el que ens preguntem, no?, és com podem fer front a aquesta por, com podem donar resposta a aquesta por lícita que es genera, doncs, quan hi ha problemes amb la propietat intel·lectual, no?, i amb aquests, i amb aquests drets d'autor. Perquè la pregunta que em feia el Roger era dir, escolta'm, però això seria legal si m'ho prenen? Perquè, clar, com que jo no he fet res, no ho he protegit de cap manera, clar, ho poden fer, no ho poden fer. I, sobretot, jo crec que el més important, que és el que explicarem avui, és saber si el fet de crear el que sigui, només pel fet de crear, ja està protegit, o si ho hem de registrar i n'hem d'informar alguna autoritat per protegir-ho. Jo crec que aquest és un dels principals kits que avui desvetllarem.
1: Doncs som-hi, anem a desgranar tot això. Quins drets ens regulen aquests drets d'autor?
2: Doncs a nivell estatal, els drets d'autor no neixen ni en registres ni en oficines. Això què vol dir? Pel sol fet de crear i de tenir una idea original i pròpia, per aquest sol fet, tu ja has generat el dret d'autor. Per tant, el dret neix en el mateix moment que tu crees aquesta idea original i pròpia, sense més.
1: Per tant, no cal registrar-la, no?, per tenir aquest dret.
2: Per tenir aquest dret, no. Això, de fet, és el que ens estableix la llei de propietat intel·lectual, que és la llei que ens regeix per regular tot aquest àmbit, no? És a dir, tu no has de publicar-ho enlloc, no has de fer-ho enlloc. Ara bé, allò que tu has creat, ja sigui el videojoc d'aquest amic meu, una aplicació, una il·lustració, una cançó, sabent que la llei ja et reconeix com a autor, que et reconegui ja la llei com a autor, no fa que tingui la màxima protecció. Per què no fa que tingui la màxima protecció? Perquè el que hem de poder fer és demostrar aquest dret. Clar, si jo ho he creat, jo sé que ho he creat, però no ho he explicat amb ningú, per entendre'ns, a ulls del públic hi ha d'haver alguna manera que empari, que si passa alguna cosa de les que explicàvem al principi, jo puc dir, escolti'm, és que això ho vaig fer jo, per tant tinc aquest dret i a més a més ho puc demostrar.
1: O sigui, aquí el que diem sempre, no? S'ha de poder provar, s'ha de poder demostrar.
2: Ho ha de poder demostrar. Per tant, per què? I això com a màxima. Els drets d'autor no fallen perquè no existeixin, perquè existeixen. Fallen perquè la gent ho confon amb crear en protegir. I crear i protegir són coses diferents, són qüestions que van per vies diferents. Per tant, a tu la llei et reconeix des del primer dia, tinguem-ho claríssim, i des del segon jo et recomano que ho protegeixis i facis alguna acció perquè poder-ho protegir, no? I per això existeixen els registres de la propietat intel·lectual, per exemple, no? No perquè siguin necessaris per crear aquest dret, sinó perquè tu el puguis deixar-ne constància de qui és l'autor, quin contingut inclou, des de quin moment, això també és important, no? El moment, la cronologia, des de quan aquesta protecció existeix. Per tant, és una eina de prova, a mi em permeti, davant de tercers.
1: I com ho hem de fer per exercir aquest dret?
2: Clar, jo crec que aquí hi ha una pregunta que ja està una mica resposta, em convé fer aquest registre, aquesta protecció? Home, la resposta, com sempre, en dret sol ser depèn, ara bé, la recomanació és alta.
1: La recomanació és sí, et convé.
2: La recomanació és sí, et convé. I et convé més si la creació té valor econòmic. Perquè si la creació té un únic valor sentimental, o sigui, el teu pare fa un quadre, el meu pare pinta, fa quadres, jo sé que segurament no li prendran, no?, una obra que jo tinc al menjador de casa, abans potser això no cal registrar-ho enlloc. Ara, si tu llences un videojoc, com és el cas que ens ocupa, del qual parlem des de l'inici, que és possible que doni un rèdit econòmic per les descàrregues que la gent tindrà,
1: registra'l. Perquè si això funciona i algú t'agafa la idea i tu no tens cap comprovació de que allò és teu, llavors qui es faria el rèdit econòmic és l'altre.
2: Exacte.
1: No?
2: Comprovació en podries tenir, perquè al final si ho has desenvolupat segur que un rastre has deixat, però seria molt més feixuc. Llavors fem-nos la vida fàcil, no? Per tant, en cas de conflicte tenim una posició de fortalesa, perquè és molt més senzill. Per tant, registrar no és que et doni més drets, perquè el dret ja el tens, sinó que et facilita la vida. Registrar et facilita la vida.
1: Per tant, registrem, eh? Totes aquelles persones que ens estiguin escoltant, que siguin creadores, del que sigui, de música, de pintura, de videojocs, de confecció, del que sigui, que ho registrin tot.
2: Sí, perquè certament no és l'única via, eh? També tenim vies a través de notaris, en tenim d'alternatives, però segurament la més coneguda, la més senzilla, la més accessible és fer-ho a través del registre de la propietat intel·lectual. Per tant,
1: clar, això t'anava a preguntar, com s'ha de fer per registrar?
2: Bueno, doncs fas en el registre de la propietat intel·lectual, doncs tenen la seva pròpia via, a la qual tu exposes el que tens, se't sol·licitarà segurament una sèrie de documentació, doncs, per provar, no?, aquella originalitat, aquell contingut, i per tant allò queda de manera oficial establert en allà. Exacte. Després, el dubte, un segon dubte que em plantejava és, escolta'm, això només em serveix aquí?
1: Clar, perquè, quan ho hem registrat, només té valor legal a Espanya o...
2: Si només fos així, seria molt pobre aquest reconeixement, no? Perquè si jo he d'anar a cada país del món, dels pràcticament 200 que tenim, a registrar això, seria pràcticament impossible. Aleshores, la sort és que no val només a l'estat espanyol. I no val només a l'estat espanyol perquè, gràcies a la Convenció de Berna, la Convenció de Berna és un tractat internacional de finals del segle XIX.
1: Déu-n'hi-do, o sigui, ens remuntem endarrere.
2: Ens remuntem endarrere i que el va impulsar algun amic conegut. Un senyor que es deia Victor Hugo, escriptor romàntic francès, que pels nostres oients, si ara estan despistats, escriptor dels Miserables, escriptor del Geperut de Notre Dame. Per tant, un intel·lectual i artista reconegut, va ser dels impulsors justament per protegir les seves obres, i això va ser, doncs, un pacte, un acord que es va iniciar, doncs, a l'inici amb uns pocs països, 6 o 7, majoritàriament europeus, i que a dia d'avui s'ha extès a més de 160 països. Per tant, aquesta protecció dels drets d'autor està estesa a dia d'avui amb aquesta amplitud pràcticament a tot el globus terraqui. Per tant,
1: amb una acció que facis aquí ja estàs protegint tu arreu del món.
2: Certa tranquil·litat. Certa tranquil·litat és el que ens ofereix. Per tant, no hem de fer registres internacionals extres a aquell que ja hem establert pels canals interns aquí dintre, perquè llavors podem dir, com a metàfora, que els drets d'autor viatgen amb l'obra. Viatgen amb l'obra. I com a segona derivada, dins d'aquesta protecció de què fer, el meu amic em planteja, bueno, i si faig una patent? I vaig dir, home, deixa'm que ho miri, però diria que no. Diria que no perquè, quan parlem de patents, que també estan regulades, i a nivell europeu això, doncs, forma part dels reglaments interns, les patents estan destinades principalment a temes més tècnics, a temes mèdics, a temes farmacèutics, no? Que és la idea que tothom té al cap, és una patent d'un medicament o d'un descobriment. Clar, un videojoc, una aplicació, com a regla general, no es patenta. no es patenta. Per tant, amb el dret d'autor, per aquests àmbits que parlàvem, en tindríem prou. Uh-huh. En tindríem prou perquè és el que dèiem, que aquestes patents protegeixen, no?, qüestions tècniques i específiques, i no expressions de la creativitat artística. No expressions de la creativitat artística.
1: Són per altres coses més concretes, no?, les patents.
2: Exacte, i més tècniques, més de l'àmbit científic, no? És a dir, són canals i proteccions de caire diferenciat.
1: I el procés per fer una patent deu ser diferent, no?, del procés per fer el registre de la propietat intel·lectual.
2: Sent un absolut ignorant de quin és el procés, estic segur que té una complexitat que no té anar a un registre de la propietat intel·lectual, que té els seus requisits, evidentment, però estic segur que la complexitat que té no és la de patentar un producte, una...
1: És una cosa més seriosa, no?, això de la patent?
2: Té com més entitat. Uh-huh. Té com més entitat, sí. No sé, a més també en l'ideari col·lectiu està atribuït, no, a això, un descobriment...
1: Sí, exacte, ens sembla com una cosa molt grossa, això, una patent. Grossa.
2: Sí, per això quan va dir patentar un videojoc, dic, amb trontolla. Efectivament, no cal patentar un videojoc. Però que sí que és important... Digues.
1: No, t'anava a dir, què passa, no?, si quan hem protegit tota aquesta obra, tot i això, tot i haver-la protegit, algú ens l'agafa o algú la reprodueix sense el nostre consentiment?
2: Exacte. Aquí, la llei, la citàvem abans, la llei de propietat intel·lectual, en el nostre cas, ens ofereix diverses vies, no? Des de sol·licitar amistosament a la persona, no?, perquè cessi en l'ús il·lícit d'aquella autoria que és teva, fins a accions més contundents per la via civil, sobretot, on s'obligui a través d'una demanda a retirar a aquesta persona el contingut i a reconèixer que l'autoria no és teva. Això passa molt a l'ESGAE. L'ESGAE és aquesta institució, doncs, que regula també música, on moltes vegades hi ha aquests litigis de plagi, de mala praxis, no? D'això ho vaig fer jo fa 20 anys i ara tu...
1: O de m'has agafat aquests compassos i d'això... Sí.
2: Exacte, no? Doncs tot això, a través d'aquest tipus d'institucions queda protegit, no? I són les que també vetllen pel seu compliment i per mediar en el supòsit de que hi hagi un conflicte. I el que també és cert és que podem reclamar indemnitzacions, perquè al final hi pot haver algú que s'hagi estat lucrant amb la teva idea, amb la teva autoria, per tant hi ha dret a una compensació, i en casos que puguin ser extremadament greus, que s'haurien de valorar, pot entrar fins i tot la responsabilitat penal. Uh-huh. Pot entrar fins i tot la responsabilitat penal. Per tant, a nivell global de coses a fer hi són, no? Això de restaurar, d'informar, dir, escolti'm, això no era meu, ho reconec perquè m'han obligat o pel que sigui, però ho reconec, i per tant, doncs, sí que hi ha vies per protegir-ho. Millor si no ens hi trobem, però com que pot passar, doncs tinguem-ho present.
1: Clar, jo ara estava pensant també, a vegades passa, no?, a vegades que ara, com que tots tenim un telèfon a la butxaca, fem fotografies i les pengem a Twitter o vídeos, i mitjans que necessiten una fotografia i no hi han pogut enviar cap redactor ens agafen aquelles fotografies
2: de Twitter.
1: Això no ho poden fer.
2: Perquè, de fet, això els oients ho veuran si entren a les xarxes, moltes vegades el que han de fer, que és la bona pràctica, que és el compliment de la norma, és sol·licitar el permís. Uh-huh. I moltes vegades veiem redactors de TV3 o de qualsevol altre mitjà, doncs, comentant aquella imatge de que podem fer servir aquesta imatge en el Telenotícies d'aquest migdia citant-ne la teva autoria. Si la persona ho autoritza, i a més no cal fer cap altre tràmit perquè més públic i notori que això no hi ha res, doncs escolta'm, és la via correcta per fer-ho. Però sobretot fem-ho, perquè en fotografies passa molt també. Quantes vegades hi ha fotògrafs que es dediquen a això?
1: I tant, exacte.
2: Que es dediquen a això. I hi ha mitjans de comunicació que se suposa que són germans de professió, doncs, que agafen aquestes imatges sense citar l'autoria. Que és tan senzill com citar l'autoria, a vegades.
1: Clar, perquè si t'agafen la imatge i citen l'autoria però no t'ho diuen, això es pot fer?
2: A veure, si més no, no s'estan atribuint una feina que no és seva. Uh-huh. No estan fent passar una imatge qualsevol per una que no és. Després, bueno, caldria veure l'impacte que té això i si a nivell econòmic poguessis fer una reclamació. Però vaja, en el moment que t'han citat, si tu això ho havies publicat, Doncs,
1: clar, en el moment en què tu has fet públic alguna xarxa social...
2: Això no et treu l'autoria.
1: Clar, no et treu l'autoria, però ja has compartit aquesta imatge, no?
2: Exacte. Exacte, sí, sí.
1: De totes maneres, sempre s'ha de citar, no? I si no us citen, doncs els que ens esteu escolteu...
2: Amb tot el dret del món, i amb tota la contundència. Perquè a mi em sorprèn que dins de l'àmbit periodístic, ja em perdonaràs, no? Perquè tu t'hi dediques i ets molt bona professional, però hi ha molta gent que no ho fa. I dius, escolta'm, és que és gratuït. És que fer que les coses bé, a vegades és més fàcil que fer-les malament.
1: I tant, passa que a vegades ens emboliquem, no?, hem de fer les coses malament.
2: Sí, no sé, a vegades per algun descuit possible, no?, perquè tenim molta feina, perquè no ens n'adonem. Però clar, si forma part de la cosa més intrínseca de la teva feina, ostres, posem-li una mica d'ull, posem-li una mica de carinyo i de mimo.
1: Doncs ens quedem amb aquesta idea, Jan, però anem a uns consells finals. Què ens vols dir avui?
2: Doncs a veure, jo crec que com a consells finals la gent ha de tenir clara una cosa. El dret neix amb el mer fet de crear l'obra i amb l'originalitat d'aquesta. Això és una cosa que és important. Per tant, el registre no és obligatori, però és altament recomanable perquè ens permet demostrar aquella autoria que ja tinc reconeguda. Jo crec que aquest és el marc en el que ens hem de moure i en el que tothom que ens estigui escoltant i que es dediqui a crear, a confeccionar el que sigui, ho tingui present. Jo crec que la decisió intel·ligent és aquesta, perquè d'aquesta manera ho protegeixes, ens cobrim les espatlles, i si mai tenim un problema perquè hi ha gent que malauradament no funciona dins dels paràmetres de racionalitat que hauria, aquí tenim una prova a demostrar. I també la segona derivada és que un cop fet això i que un cop reconegut aquest dret i registrat dins de l'Estat, doncs no hem de dedicar-nos a voltar pel món, a fer una mena de volta al món en 60 dies per registrar-ho en tots els països en els quals pugui passar. I menys ara, que estem en un moment on les fronteres digitals pràcticament no existeixen, traient alguna salvatat com la Xina i altres països que tenen poc de democràtics, però no ens hem de dedicar a passejar-ho, perquè ho dèiem abans, Els drets d'autor viatgen amb l'obra.
1: Per tant, ens quedem amb això, Jan, que ho hem de registrar tot i que amb un registre aquí a casa nostra ja en tenim prou.
2: Sí.
1: Doncs moltes gràcies, Jan, per descobrir-nos el dret, aquests drets d'autor, i ens retrobem un altre dia als Drets de Butxaca.
2: Fins la propera.

0: Col·locar cançons dins d'un ordinador, de tots els estils i dècades, i que vagin sonant, és una tasca fàcil. De fet, és el sistema utilitzat normalment a la majoria de ràdios musicals per oferir a la seva audiència. Hi ha milers que funcionen així. Yes. Seleccionar cançó a cançó i organitzar-la de forma lineal, perquè cada tema soni a la seva hora corresponent, sempre segons creativitat i època. Això és molt més complicat. Això requereix amor per la música, conèixer el detall, temes, estils i generacions. Això requereix un assessorament d'experts per aconseguir que la producció aconseguida ajudi a l'estabilitat emocional, a la calma i a un acompanyament d'acord amb els temps de qui escolta. Afegint a la música curiositats, humor, notícies i cultura, s'aconsegueix allò que ningú fins ara pot igualar ni imitar. Ràdio Vila-sacra, el bon entenedor, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha. Entens?
1: Com dèiem...
2: Notaràs la diferència.

0: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
1: Pensa amb el cor i actua en proximitat, perquè ara és el moment de reconnectar, redissenyar, reinventar, redescobrir. Casa nostra, casa teva. Vivim l'art, sentim la música, contemplem la cultura, estimem el nostre patrimoni natural. Apostem per nosaltres, pels municipis, per Catalunya. Ara és el moment d'ajudar-nos, de recuperar-nos i de continuar demostrant que som imparables. La força del municipalisme ets tu. Associació Catalana de Municipis.

0: Tens una cita amb el mar, amb el patrimoni musical de les Havaneres.
1: Ràdio Vila-sacra és diferent. Les matinades dels dissabtes i diumenges, des de la 1 fins les 6 del matí.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Un estudi internacional liderat per l'Institut d'Investigació contra la Leucèmia, Josep Carreras, ha identificat que un subtipus de linfoma de cèl·lules grans, el tumor de la sang més freqüent en adults, és més letal en dones que en homes. Però també una classe de fàrmacs que ja s'està provant al laboratori que podria beneficiar específicament les dones que el desenvolupen. Més detalls, Anna Banyeres.
2: El linfoma de cèl·lules grans és el tumor de la sang més comú, és molt agressiu, de creixement molt ràpid i és molt heterogeni, el que significa que s'expressen diferents malalties, tot i que s'agrupa sota el mateix terme. Ara, però, l'anàlisi de dades de 5.000 pacients ha descobert que existeix un subtipus que és 4 vegades més letal en dones que en homes per una alteració del cromosoma X. Ari Malnic, director de l'Institut de Recerca Josep Carreras.
3: I descobrimos que la llave sí está en el cromosoma X, el cromosoma femenino, que las mujeres tienen dos copias. Y lo que se descubrió es de que una de las copias se activa en forma abnormal y produce efectos mucho más severos.
2: Aquesta troballa, que confirma que és necessari diferenciar la biologia del càncer, ja treballa en opcions terapèutiques, atenent que ja existeix un tipus de fàrmac dissenyat per d'altres malalties que és capaç de bloquejar el creixement tumoral.
3: Puede contrarrestar ese efecto y que, por lo menos en el laboratorio, da efectos mejores en las mujeres que los hombres.
2: En paral·lel ja es treballa en buscar biomarcadors que detectin quan es produeix l'alteració del cromosoma X per identificar quines dones estan en risc.
4: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
5: Cada 15 minuts aproximadament, una notícia destacada.
6: Ràdio Vila-sacra, al dia, cada dia.

allà al rocam de l'espigó, aire melancòlic, mirada blava, llàgrima perduda en l'horitzó, com arribada d'un altre món.

dia ens dediquem a alimentar coses que no ens aporten res. Alimentem el consumisme, l'enveja, l'odi. Però és hora d'alimentar les coses veritablement importants. Amb el gran recapte, alimenta el que importa. Fundació Banc dels Aliments.

0: 100% Empordà.
1: Mira què he buscat, però no tinc ni idea de què li podríem regalar al Biel.
2: I per què no un joc de taula? Has mirat el cercador de Tot Joc?
3: Tot Joc és una iniciativa per promoure l'ús del català a través del joc. Hi trobaràs el cercador de jocs i joguines en català amb més de 1.100 referències catalogades per edat, tipus de joc o fabricant. I també més de 400 botigues d'arreu de Catalunya on anar-los a comprar. Informa't a totjoc.cat. Juguem en català.

0: secret de l'amor.
1: Explica'ns el teu secret de l'amor.
2: 972-51-1268.
1: Deixa missatge i et visitarem.
3: Viu una història d'amor.
4: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: 18 emissores dedicades als joves al dial de la ràdio. 12 dedicades a informació, tertúlies i programes convencionals locals i comercials. 6 emissores en francès, 2 en portuguès i només un experimental. Ràdio Vila-sacrà.
1: Ho entens o encara et costa?
2: És que és impressionant.
3: Oblida't de tot.
4: I parlant d'emocions,
1: 24.

El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri, marítim, nacional i internacional. Cobrint tota Europa amb servei diari d'agrupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.

0: Propostes en xarxa.
1: Tenim davant dels nassos una nova oportunitat. No patiu, que no hem reconvertit aquest espai en un manual d'autoajuda ni tampoc en un sac de rodolins. Em refereixo a una nova oportunitat o excusa per trobar o explotar la nostra passió. Bé, potser passió sona molt gros. Diguem-li passatemps. Un bon moment per aprendre francès, alemany, xinès, per tastar l'escalada o el patinatge o fins i tot posar a prova la nostra creativitat pintant, fent joies, ganxet o ceràmica. També podria ser un any musical, una mica de bateria, de piano, de flor de travessera o treure la pols aquella guitarra que teniu al racó de l'habitació. I què me'n dieu de moure el cos fent dansa? Clàssica, urbana, flamenc, el que vulgueu, tot i que no cal que balleu. També podeu fer ioga, tai chi, apuntar-vos a un grup excursionista o simplement sortir a caminar.
2: Tot Ràdio Vila-sacra.
1: A més, tot i que potser us criden més atenció la cuina, el teatre o la robòtica. Tot això ho podeu fer sols o bé acompanyats i en llocs ben diversos.
2: Amb Ràdio Vila-sacra.
1: I segur que us sorprendreu. Que, qui sap, es pot convertir en la vostra nova passió.

0: la notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els infants i adolescents hauran de ser escoltats en qualsevol procediment que els afecti, també en l'àmbit judicial i sense límit d'edat, segons la reforma de la Llei de Protecció a la Infància davant la violència. Fins ara aquest dret s'aplicava a partir dels 12 anys o segons la maduresa. Amb la reforma es crearà un torn d'ofici especialitzat i s'ampliarà l'assistència jurídica gratuïta. En l'àmbit judicial es prioritzaran sistemes perquè els infants no hagin de declarar a la sala de vistes i es castigarà l'ús de la síndrome d'alienació parental, en què un dels pares manipula el menor per rebutjar l'altre progenitor. En els últims mesos, el Ministeri d'Infància ha treballat de la mà del Ministeri de Justícia per concretar uns canvis legislatius que la ministra Cira Rego considera imprescindibles.
2: Fue una ley pionera en su momento, pero que consideramos que dado el análisis, el contexto y las distintas violencias que sufre la infancia en nuestro país, era imprescindible ampliar el alcance, ampliar la mirada.
1: La nova llei ampliada també permet la intervenció en casos de desprotecció greu i impedeix que condemnats per delictes contra la infància treballin amb infants i adolescents.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.

0: Play.
1: Associació Reemplant Flimfla. Ho entens ja?
2: Doncs això i així de clar.
3: Talent Topic. A Deco marquem tendència en el món laboral. Tenim les solucions de recursos humans que la teva empresa necessita, sigui de la mida que sigui.
4: Segueix-nos. Som tendència a selecció de personal, treball temporal, outsourcing, formació i consultoria de recursos humans. Entra a deco.es i descobreix-ho.
5: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
6: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
7: Un enregistrament històric. Conxita Badia canta Menta i Farigola.

0: every giant siede lì, mentre fatico la ruta in Romania.
1: Memoria da Giuseppe.
2: Pare una l'orella.
1: Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
3: No firmava les novel·les i no era ni per orgull ni per prejudici. Jane Austen va néixer a Steventon, al comtat de Hampshire, Anglaterra, el 16 de desembre de 1775, i se li va acudir d'escriure, tot i que era una dona. Això sí, no va poder firmar el que escrivia, que les dones s'havien d'amagar aquests vicis imperdonables del seu temps. Era la filla petita d'un pastor protestant, i havent rebut una bona educació de senyoreta, als 15 anys ja escrivia novel·les i obres de teatre casolanes i freqüentava les lectures de grans autors com Scott, Richardson o Johnson. A ella, per època, li tocava ser romàntica, però era massa observadora, massa incisiva, massa irònica. I va ser diferent, i va rebre lloances del seu admirat Scott i crítiques d'excessiva fredor per part de Mark Twain o de Charlotte Bronte, que la va titllar descaradament de superficial.
4: És una veritat mundialment reconeguda que un home solter que posseixi una gran fortuna necessita una dona.
3: Així començava Jane Austen el seu Orgull i prejudici, una història on l'amor acaba triomfant com a totes, però a força de seny i no de rauxa. D'això, de seny i sentiment, també en va parlar Austen, i d'una dona singular anomenada Emma, com el títol del tercer dels seus llibres més coneguts, de tres grans clàssics de la literatura anglesa que el setè art fa pocs anys s'ha ocupat de revaloritzar i d'oscaritzar.

poc compresa pels apassionats esperits romàntics, Jane Austen va rebre el reconeixement dels crítics del segle XX quan a ella ja no li servia per res. Va morir jove als 41 anys, molts anys després de rebutjar la proposta de matrimoni d'un home ric, no sabem ben bé si per una qüestió de rauxa o de seny.

Rosa María Arrasola, La Barca. La llibertat és el tirant d'una samarreta que du l'altre. És la tecla del portàtil que prem l'altre. És el mòbil de l'altre. Els ulls dels altres. El cor dels altres. Potser hi ha algú que pensa que llibertat és a la mà. La mà que se li escapa i a tu et crema la pell i l'endemà. Llibertat és una barca que t'espera al port de mar i és alçar-se i pronunciar-se, poder escollir a qui estimar. Llibertat és dir la teva, romandre en aquesta gleba on tu hi sents la llibertat. Lliure és haver estat valenta i denunciar la violència que et prohibia fer un sol pas.

0: Catalunya Informa.
1: Ràdio Vila Sacra Empordà. És informació.
2: És la llei. És la llei. És la llei.
0: El diccionari jurídic amb Maria Núria Rebetlle.
3: Oficina judicial, què és? Respon Maria Antònia Amigo, secretària del Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
4: L'oficina judicial ve definida per la Llei Orgànica des del 2003 i es defineix com una organització que dona suport a l'activitat dels jutges i dels tribunals.
3: Quina diferència hi ha amb l'organització d'un jutjat convencional?
4: Probablement es quedaven en pilons dintre del propi jutjat sense saber ben bé doncs, en quin ordre s'havien presentat o encara que estigués amb la data concreta, doncs, bueno, quedaven a la safata del funcionari fins que començaven a revisar-se tot allò que s'havia presentat.
3: Quins avantatges suposa l'organització de la nova oficina judicial?
4: El que podem concloure és que els temps que es trigaven abans, per exemple, en rebre un escrit en un jutjat, ara en aquest moment s'estan escurçant doncs perquè tot el servei està centralitzat en un lloc, perquè aquesta experiència ja s'ha provat en altres territoris de la resta d'Espanya. Sabem que es contribueix de manera positiva en la reducció del temps de duració dels procediments.
3: La nova oficina judicial funciona a Girona. A d'altres partits judicials, com Vilanova i la Geltrú, està en fase de proves. Quina valoració se'n pot fer?
4: Únicament treballa en el sentit de, com si fos un servei comú general i també com un servei comú d'execució només de sentències penals. Els resultats són molt positius perquè efectivament a través de l'unificació de criteris, sobretot en matèria d'execució penal, doncs s'ha aconseguit una reducció del temps de duració d'aquests procediments.
3: Quan estarà implantada arreu de Catalunya?
4: És una decisió de la Conselleria de Justícia i em consta en aquest moment que la Conselleria de Justícia té interès en implantar allà on no s'ha implantat encara, com és a Lleida, per exemple, i a Tarragona.
3: En resum, la nova oficina judicial aglutina i mancomuna serveis comuns de diversos jutjats a través d'un únic secretari judicial i un equip de funcionaris. D'aquesta manera es poden fer alhora gestions que són les mateixes per a tots els jutjats. Els secretaris judicials poden tirar endavant tràmits i signatures que en els jutjats convencionals havia de fer obligatòriament el jutge. Implantar-la arreu és difícil amb l'actual conjuntura econòmica, ja que cal fer edificis nous en molts casos i reestructurar les plantilles.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A la ciutat de Barcelona hi ha gairebé 7.000 terrasses de bars i restaurants, o el que és el mateix, una terrassa per cada 250 habitants. És una xifra que no ha parat d'augmentar en els últims anys i l'Eixample és el districte que en concentra més, un terç del total que hi ha actualment, segons dades recollides per l'Agència Catalana de Notícies. Tot i aquest increment, des del Gremi de Restauració de Barcelona, creuen que encara hi ha marge per créixer i denuncien traves i una gran pressió inspectora i sancionadora per part de l'administració. Roger Pallarols n'és el director.
2: És evident que les normes hi són i s'han de complir, és evident que l'administració té el deure de vigilar pel compliment de les normes, però aquí el que succeeix de debò és que l'únic sector gran que està rebent la pressió inspectora de manera constant és el sector de la restauració.
1: Una visió ben contrària és la que tenen des de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona. Reclamen que redueixi el nombre de terrasses, demanen més control i denuncien incompliments reiteratius. Ana Menéndez n'és la vicepresidenta.
3: Que hi hagi més control i que hi hagi més, també una regulació més adequada a les problemàtiques que s'han enquistat en els últims anys.
1: Les principals queixes dels veïns són pel soroll i l'excessiva ocupació de les voreres. A Ciutat Vella i a l'Eixample és on tenen constància de més incompliments. L'any passat l'Ajuntament de Barcelona va obrir 2.400 expedients sancionadors vinculats a terrasses.
4: Agència Catalana de Notícies.
5: Ai, quines ganes de fer vida normal. Vida normal, però justa. Sense discriminacions. I no tenir por. Un moment. He dit que volia fer vida normal? I la vull ara.

0: Catalunya es fan servir una gran quantitat de barbarismes. Segons el DIEC, forma lèxica d'origen estranger que no es considera assimilada a la llengua pròpia. Ara comprovarem si la gent del carrer n'és capaç. I ara us diré unes paraules en castellà i m'heu de buscar la paraula correcta en català.
1: Palco.
2: Això què?
1: Palco.
3: Quina idea.
1: El...
4: Palc.
1: El palco de...
2: Sí, del teatre.
1: Sí.
2: Palco.
3: La llotja.
1: La llotja,
3: gràcies,
1: vale.
3: Gràcies.
2: On es posen els jefes, sí.
1: Una cosa que sóc jo, gafi.
3: Patos no val, no?
1: No, tampoc. Seria un altre barbarisme.
5: Ui, ja t'he dit que t'ho entenia.
1: Sí. Bona.
3: Buah.
5: O sigui, no sé la paraula, però és com mala sort, amb tenir mala
1: sort.
5: Sí,
1: malestruc. Bueno.
5: Vale. Mig...
2: Maldestre.
1: Malestruc, plas.
5: Plas.
3: Plas.
2: Pues al... No sé.
5: El termini.
6: Ah, el termini d'entregar uns papers.
1: Un treball o què sigui.
6: Ah, això mateix, el termini de la feina.
1: Agulletes?
5: Era algo com...
2: Pues agulletes, no? Agujetes?
1: No.
5: No. Un moment, és que ho sabia, però...
6: Les agulletes són quan jo moltes vegades, quan camino massa, que me fan agulletes, però bueno.
5: Cru...
1: Cru...
5: Cruixet... No.

Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.

0: Llegas a un escenario, te sientas, empieza un chico o una chica, baristas, con su música, empiezan a realizar su ejercicio delante de los jueces, les estás viendo moverse en la máquina, cómo ejecutan su parte técnica y luego su parte de sus bebidas, y la verdad es que es a mí, desde luego, me ha enganchado muchísimo. Es una forma muy bonita de llevar una profesión del día a día detrás de una barra o donde estés, o en un restaurante, el barista que esté haciendo las bebidas de café, poder llevarla a la competición de esta manera es muy, muy bonito. A mí me ha llamado mucho la atención.
1: Javier García té 36 anys, és d'Irun i és qui prepara la millor tassa de cafè d'Espanya, però sabeu què fa un barista i per què és important la seva feina? Ens ho contesta David Tomàs, president del Fòrum Cultural del Cafè, que organitza el campionat.
2: És el professional que controla i coneix el producte, que en aquest cas és el cafè, i després té els paràmetres tècnics de la maquinària, que és la que ha de fer l'espresso. Pot haver hagut un bon agricultor que l'ha agafat amb molt carinyo, un bon torrador que l'ha torrat molt ben torrat i s'ho ha mimat molt, i agafar el barista i allí trencar la cadena, no? Donar d'un gran cafè, pues donar un cafè normalillo, justent, no?
3: Esta es la milonga de Ricardo Chachacha.
1: El Fòrum Cultural del Cafè és una associació sense ànim de lucre que treballa per fomentar la cultura del cafè. Té 200 socis professionals del sector i un miler d'amics d'aquesta beguda. Entre altres coses, fan cates de cafè, editen una revista i organitzen el concurs de baristes. Tenen molta feina perquè, segons el seu president, David Tomàs, falta cultura del cafè.
2: Nos donen alguna vegada algun cafè que el trobem, que no està al gust que voldríem, però no ens atrevim a dir-li al senyor de l'establiment hagan-me otro cafè, que aquest no està bo, no? Ens falta cultura, no? Llavors, amb els campionats de baristes és una manera de divulgar la cultura, perquè és un sistema espectacular, agrada a la gent i és atractiu, no?
1: Actualment Javier García fa cafès en el bar d'un amic, el Sergià d'Irun, però ja està pensant en el campionat mundial de baristes que tindrà lloc a Atlanta l'abril que ve. El cafè li ha obert les portes a una nova vida i des del seu lloc de barista li vol tornar el favor.
0: La missió ara, pues, yo desde mi puesto de barista, digamos, pues abrir un poquito la ventana para que la gente vea que por ahí, ¿no?, se puede asomar y existe un mundo que, además, sobre todo productos como este, ¿no?, productos que tienen alma, ¿no?, que al final son cosas que nos da la tierra, que aprendemos a disfrutar de ellas, pues sobre todo para poder aprender a disfrutar hay que conocer, ¿no?

0: tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat.
1: El programa del divendres a les 5 de la tarda.
0: Actualicat dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?

0: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
2: Vinga, som-hi! Hola, Joan!
3: Hola, Sílvia!
2: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Hola, bon dia a tothom. Ahir vaig estar a Barcelona i vaig veure un anunci de que del diumenge a les 11 del matí surt un ovni de la plaça Catalunya. No, no sé si sortirà de darrere, però a mi la notícia és aquesta, que sortia. No sé si serà veritat, eh? Jo ho dic, eh? Vale, només pel que vulgui anar-hi, si algú vol anar-hi a mirar-ho, doncs escolta, al davant. Molt bé, maco!
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs.
8: Ràdio Vila-sacra 107 FM.

diem igual en castellà que en català? A veure, a no ser que siguis una d'aquelles persones que té un riure tan característic que provoca vergonya aliena, tots riem igual en qualsevol idioma. Però el que sí varia segons els idiomes és l'onomatopeia del riure. Llavors, en castellà s'ha d'escriure ha-ha-ha, amb J i A. Mentre que en català escriurem ha-ha-ha, amb H i A. Això és degut al fet que en català la lletra que millor representa el so aspirat del riure és la H.

0: Marta, què et passa?
1: És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
0: Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar profe.com. Des d'aleshores, la Marina està motivada i ha millorat molt.
1: Profe.com?
0: Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
1: Doncs ara entro a profe.com.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El nombre de persones que viuen al carrer a Girona s'ha gairebé duplicat en només 2 anys. El recompte nocturn, impulsat per l'Ajuntament, ha detectat més de 200 persones dormint al carrer a la ciutat, una xifra que el consistori qualifica de preocupant. Berta Artigas Fontàs.
2: Les dades mostren una evolució a l'alça. Fa 10 anys es van comptabilitzar unes 60 persones sense llar, fa 2 n'eren 111, i ara la xifra s'enfila fins a les 201 persones. És el resultat del recompte nocturn fet a Girona, que mostren una situació que la regidora de Justícia Social, Ami Savali, considera preocupant.
3: Que com a capital de demarcació també estem superben connectats i també estem a la frontera de França, que això també jo crec que val la pena dir-ho, no? Perquè hi ha moltes persones que a vegades estan de pas per continuar la seva ruta. Això és un factor, però l'altre factor, torni a dir-ho, que és el de l'habitatge.
2: Des del consistori han detectat que el perfil de persones que dormen al carrer ha canviat. Ara molts tenen feina i alguns estalvis, però es veuen amb dificultats d'accedir a un pis o a una habitació. És el cas d'en Fra, que té 55 anys i fa 9 mesos que viu al carrer a Girona.
4: No tengo habitación, no tengo casa. El cambio de ciudad porque estaba molestado. Veo que no puedo estar porque me ha pasado dos veces, digamos, abusos, agresiones. ¿Sabes?
2: Aquest any, per primera vegada, el recompte nocturn s'ha estès a la població veïna de Salt, on s'han detectat 30 persones dormint al carrer.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
5: Els caps de setmana se passen coses bones.
6: Amb bona música tot es pot arreglar.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ui, ui, ui, ui, ui, ui.
2: Tens alguna cosa a dir?
3: 972 51 12 68.
2: Digues la teva i t'escoltarem.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Tan sols truco per donar les gràcies a tu, a la Maria Lluïsa, a les noies de la ràdio tan fantàstiques com la Cristina, l'Encarna, la Carme, com a tants oients que ens hem fet unes grans i entranyables amistats. I tan sols m'agradaria dir una cosa que he penjat al Facebook, que dic que el destí uneix i separa les persones, però ni amb tota la força del destí fa que oblidem aquelles que ens van fer feliços. Només volia dir això. Adéu, guapo. Adéu.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
7: Repetiràs.
8: En el 107 de la FM.
9: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
10: Ei, truqueu, truqueu, truqueu.
11: Agafa el telèfon i truca.
12: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
11: I demana la música que a tu més t'agrada.
13: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.

0: De Catalunya cap al món.
1: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
2: Paraules de nens.

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
1: Som així. A casa nostra triem l'energia que ens ajuda a fer tot el que volem. Per això tenim Bon Preu Esclat Energia, que ens ofereix els millors preus. I a més, ens dona totes les facilitats per instal·lar plaques fotovoltaiques i ens compensen el 100% de la nostra producció. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.
2: Ràdio Vila-sacra.

0: fmclassics.cat.
1: Benvinguts a Ràdio Vila-sacra, emissora líder a casa d'en Patufet.

225 especialistes en salut mental van publicar un article al New York Times alertant que els americans i el món sencer estan governats per un mandatari que té d'entrada una perillosa psicopatologia. De fet, l'article, ara us el llegeixo, comença així. Com a professionals de la salut mental tenim el deure ètic d'advertir al públic que Donald Trump és una amenaça existencial per la democràcia. Els seus símptomes d'un trastorn greu i intractable de la personalitat, narcisisme maligne, el fan enganyós,

0: massa tard. Ells justifiquen aquesta anàlisi, que ara comentarem, i diuen, no ens poden dir que fem aquesta anàlisi sense haver tractat Donald Trump, que això, bueno, clar, des de casa teva és molt difícil saber què passa, no? Ells diuen que han analitzat molts patrons, moltes imatges, molts discursos, i que, per tant, només amb això ja es pot saber quin tipus de persona i quins problemes pot tenir Donald Trump. De tot plegat, en parlem amb la psicòloga Sílvia Catalán, que és professora de la Universitat de Vic i experta en relacions d'abús narcisista. Sílvia, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Gràcies per acompanyar-nos. A banda de les seves idees, les seves expressions, últimament tampoc semblen molt normals, i aquest és un breu recull.
2: Drip, drip, drip, it's ridiculous.
3: Kissing my ass. Ah! Ah! Ah! Ah! Ladies and gentlemen.
0: Això només és una mostra, eh? Tothom pot tenir un mal dia. Què vol dir patir narcisisme maligne? I quins símptomes té això?
1: Mira, és una molt bona pregunta perquè, fixa't, vaig a fer un parell d'incisos, sí. D'acord? Perquè parlem de psicopatologia i és important no encasellar a totes les persones que pateixen una psicopatologia i de sobte no anar-nos a pensar que tothom que pateix una psicopatologia pot arribar a ser perillós. Dit això, aquí a la carta d'aquests companys psiquiatres, sí. D'Estats Units, parlen d'aquest narcisisme maligne i quan estava preparant una mica aquí les notes, no? I pensava, és que em sembla com una mica redundant, no? Un narcisisme maligne, perquè al final el narcisisme mai no és benigne.
0: Yeah.
1: Què és el narcisisme? El narcisisme bàsicament és un trastorn de la personalitat, d'acord? Que pateixen algunes persones a la població, d'acord? No és una cosa molt, molt elevada en número, d'acord? Però és bastant habitual, i és bastant habitual sobretot perquè es fan veure molt, perquè són aquestes persones que necessiten aprovació i admiració contínua, que tenen com aquesta part de megalomania, és que al final realment en Trump ens il·lustra molt bé, no?
0: Sí, anava a dir, d'augment les coses que estàs dient ho estàs clavant, eh?
1: Vale, doncs tot això, no? És aquesta megalomania, no? Aquestes idees de grandesa, aquest pensament de que tothom els deu sempre alguna cosa, de que el món està en deute amb ells, no? De que són grandiosos, i això el que porta a fer, no? I la perillositat d'aquest trastorn, bàsicament, és tot el que té a veure amb la manipulació. O sigui, són grans artistes de la manipulació del discurs, grans artistes de la mentida, grans artistes de la posada en escena, al final, també, no? Perquè són grans actors i grans actrius, també n'hi ha de narcisistes dones, però és veritat que és més prevalent en el món masculí.
0: Doncs disculpa, però és que ens has definit, sí. El personatge de pi a pa, és a dir, entenc que aquest és el millor diagnòstic que se li pot fer, perquè persona que es vol fer escoltar, persona que necessita ser protagonista, persona que manipula, vaja, és que és la seva definició.
1: Aquesta seria com la base, no, diguéssim. O sigui, el problema dels trastorns de la personalitat i en general de la psicopatologia és que el no ser un 2+2=4 no és una ciència exacta, no? I el que se'n diuen comorbilitats, que és quan dos trastorns van junts, diguéssim, i llavors a vegades costa una miqueta de definir. Jo, mira, et porto un altre nom a sobre la taula,
0: sí.
1: Que jo no sé si aquests companys no l'han posat en aquest document una miqueta per por, perquè sona una miqueta més bèstia, però és la psicopatia. Vale. La psicopatia no és com la veiem, jo que sé, a la pel·li del Silenci dels Anyells, vale? No és un assassí en sèrie, sinó que una persona psicòpata és tot el que he dit abans, és a dir, una persona psicòpata sempre és narcisista, d'acord? Però una persona narcisista no sempre és psicòpata. Aquesta seria una miqueta la cosa. Llavors, la psicopatia engloba aquestes persones que, a més de tot el que hem dit abans, són cruels, són provocadores, tenen una gran desconnexió del món emocional, comprenen les normes del món però no se les fan seves, és una mica com que ells estan per sobre de tot això, no tenen remordiments a l'hora d'executar, no, a les seves ordres, no els importa una mica com el patiment, no, de les persones que tenen per sota, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, li podem posar aquesta etiqueta a aquest senyor Donald Trump? Bueno, a priori, no, podríem pensar que sí, el que passa que jo com a professional sempre dic que no faig una avaluació diagnòstica si no tinc el pacient al davant, sí. Evidentment, perquè el que estem veient, no ens en oblidem també que en Donald Trump és un polític, vull dir,
0: sí,
1: i ell no actua sol.
0: Aquest és el problema també, eh? O sigui, narcisista, psicòpata,

0: seria ara mateix una miqueta la descripció que tenim. Insisteixo que ells deien que ells sí que es veuen, aquests professionals, d'alguna manera autoritzats a fer aquest diagnòstic, perquè existeixen molts documents, molts discursos i molts comportaments, val? I per afegir-hi algun altre element de conversa, un conegut psicòleg nord-americà que es diu John Gardner ha dit que és el mateix trastorn que patia Hitler.
1: Aviam, és que al final, si ens posem a mirar tots els grans dirigents o polítics, diguem-li dirigents per dir-ho fi, i els grans, les persones que han tingut molta, molta influència en el món, tenen un perfil molt similar. És a dir, tu no et poses a matar, a dirigir un país que acabes dirigint un exèrcit que mata gent, que fas coses pues, com un camp de concentració, no? Que exclous a persones, que limites drets humans bàsics, si no tens una miqueta de psicopatia. Vull dir, a poc que connectis amb l'empatia, a poc que connectis amb els sentiments, no?, que et pot provocar el fet d'estar matant a gent, segurament les teves accions no seran tan bèsties. Per tant, és fàcil pensar que sí, bueno, Hitler, Mussolini, bueno, és que podríem fer una llista, no, de tots els grans dictadors que hi ha hagut al llarg de la història. I tenen perfils molt similars. I de fet, perdona, si analitzem els discursos, és curiós veure com les idees es van repetint. I al final les idees són una mica les mateixes.
0: T'anava a dir, de seguida continuo repassant el que han dit aquesta gent, perquè déu-n'hi-do la llista que han posat, però abans la pregunta bàsica, perquè la seva base d'aquest discurs és que una persona narcisista, i tu has afegit amb aquesta possibilitat de ser una mica més psicòpata, això el fa impossible de governar, perquè no és un trastorn intractable, és a dir, tu no pots desfer. Això és veritat?
1: Això és veritat. Pensa que el que et deia, no? La gran característica és que ells es pensen que estan per sobre de tothom. I per sobre de tothom vol dir per sobre també de metges, psicòlegs, psiquiatres i tot l'equip científic i mèdic que els hi pugui dir, mira, tens un trastorn. Vull dir, una persona narcisista és molt difícil que entri en contacte amb el malestar per estar abusant o per estar manipulant. Llavors, com que ells tenen com la seva visió de la realitat, i dintre de la seva visió de la realitat el que estan fent és el que toca fer, i per tant ells no tenen cap problema, el problema el tenen els altres. Així que...
0: Sí, ell no reconeixeria aquest diagnòstic, no el reconeixeria. No.
1: De fet, els estudis que hi ha sobre el tema ens parlen que aquest diagnòstic, no, de psicòpata narcisista es dona més o menys en un 1% de la població, un 1%, i estem parlant de que quan analitzem posicions de poder, i quan més amunt ens n'anem, més gran és aquest tant per cent, i ens situem més o menys en un 17%. Vull dir que realment aquestes persones arriben a posicions de poder, perquè tenen aquesta capacitat manipulatòria, i si a més tenen diners al darrere i privilegis, doncs evidentment poden arribar a dirigir un país, una nació, i en el seu cap, en el cap de Donald Trump, ell acabarà dirigint el món. Però això serà el següent pas, diguéssim. Ell té en el seu cap la idea, no? Ell té la idea això, no? De governar el món, segurament. I llavors tot el que fa està dedicat i orientat cap a això. Per tant, si algú li porta la contrària, ara la gent de Groenlàndia, no?, que s'està posant en bloc a dir que no, la Unió Europea està dient, escolta'm, no, tal, no sé què, nosaltres estem a favor de Groenlàndia, d'acord? Clar, ell, al final, el que està afirmant, o sigui, el que està aconseguint aquí és confirmar que efectivament tothom li va en contra. És a dir, aquesta part com paranoide, no? De que tothom em va en contra, de que tothom em té mania, de que tothom tal, al final s'acaba confirmant. Per què? Perquè evidentment tothom li està dient, ei, això no es pot fer.
0: Hi ha un altre gran focus, si em permets, en aquest comunicat, en aquest comunicat, aquest reportatge que estem explicant, publicat al New York Times, d'aquests 250 professionals de la salut mental, que posa una cosa sobre la taula. Jo crec que has explicat molt bé el que és el narcisisme i la psicopatologia, però posa sobre la taula una altra qüestió que encara coneixem millor, que és la demència. Ells diuen, sí, sospitem, Trump pateix un deteriorament cognitiu d'origen orgànic. Aquest només empitjorarà amb el temps, degradant greument el seu judici ja afectat. El control dels impulsos, la memòria, l'atenció, la capacitat de contrastar la realitat i de processar la informació, alhora que agreujarà de manera dramàtica els símptomes del seu trastorn tòxic de personalitat. És a dir, la barreja entre el narcisisme, psicopatia i demència és un còctel explosiu?
1: Déu-n'hi-do, és un còctel explosiu, i és veritat que cada cop són més les veus clíniques, no?, que estan apostant, no?, cap a aquesta demència, concretament una demència frontotemporal, vale? Perquè no és una demència a l'ús.
0: Què vol dir això?
1: Vale. Una demència frontotemporal s'assembla bastant a qualsevol altre tipus de demència, al final és un deteriorament neurològic progressiu, d'acord? Però en el cas de la demència frontotemporal no hi ha tanta afectació de la memòria, i sí que hi ha molta afectació a nivell de comportament, de capacitat expressiva i de tema de moviment. Vale? Hi ha una variant, sobretot, i de fet, en les últimes aparicions sortia com entrant fent uns moviments, no?, una miqueta estranys, i algunes persones deien, bueno, és que sembla que tingui Parkinson. Vale? Doncs aquests espasmes de tipus Parkinson també són bastant habituals en aquest tipus de demència. Llavors, al final, aquest còctel, no?, que tu deies, narcisisme, psicopatia i demència, clar, la història, i aquí sí que concordo absolutament amb els col·legues aquests que han escrit aquest article, no?, la demència el que fa és agreujar la personalitat que ja tenim. És a dir, quan entrem en un procés de demència, diguéssim que el cervell es posa en mode base, no?, i tornem una mica a no tenir aquests límits que ens posava la societat, aquells límits socials, aquell aprenentatge, i llavors on ens anem és a la base. Llavors, la base d'aquest senyor és una base, doncs, bastant tòxica i perillosa, sí, efectivament. Llavors, tota aquesta part de psicopatia, la crueltat, l'impulsivitat, de fet, se li està greujant. I si veiem... podem comparar com en el seu primer mandat, no?, els primers discursos que feia de més, o durant la campanya electoral mateix, no?, tots els discursos que feia de més, i els comparem amb el Trump que apareix ara, i es pot veure claríssimament una davallada brutal en la capacitat expressiva d'aquesta persona. O sigui, ara titubeja moltíssim, posa molts mots crossa, té un discurs com desorganitzant, de sobte t'està explicant una cosa i repeteix una cosa que t'havia dit fa dues línies. Bueno, realment les veus així clíniques apunten a aquest diagnòstic.
0: Sílvia Catalán, professora de la Universitat de Vic i experta en relacions d'abús narcisista. Sílvia, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
2: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa.

0: Periòdic Hora Nova, la capçalera de Gana de l'Alt Empordà. Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber del teu poble. Notícies, entrevistes, reportatges, cròniques i molts altres continguts. Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials. La comarca al teu abast, amb Hora Nova.
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
2: Restaurant Bar Can Carola, una cuina casolana i de muntanya tradicional exquisida i repetible. Prova els nostres plats populars o bé selecciona una àmplia carta d'embotits, carns de Girona i peix, menú diaris i de temporada, esmorzars de forquilla i unes postres casolanes que us deixarà sense paraules. Restaurant Bar Can Carola, l'autèntica cuina de casa. Ens trobaràs al carrer Castelló número 66 de Vila-sacra.
3: Pareu bé l'orella. Restaura la teva llar. Restaurem els nostres rius. Restaurem ecosistemes urbans. Restaurem mars i oceans. Restaurem aiguamolls i boscos. Restaurem la nostra llar.
4: Restaurar la natura és fonamental per millorar la qualitat de l'aigua i de l'aire, prevenir la desertificació i recuperar la biodiversitat. Per això és una prioritat per al nostre país. Restaurar la natura és benestar ambiental, humà i econòmic. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Nada Recuperació.
5: L'emissora que escolten les altres emissores.
6: Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: Ara és l'hora de la selecció de programes monogràfics que cal destacar per això i per allò.
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: Amb la col·laboració d'Unió Suïssa Joiers i AENA i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: La bona música amb Lluís Bonamusa.
1: Si sou amants de la música i algun dia voleu amb Lufthansa, us demano que pareu atenció al nom del pilot. Potser teniu sort i qui pilota és un personatge força singular que té a veure amb les històries que us vull explicar avui. Preneu nota del seu nom, Alexander Melnikov, perquè des d'abril de 2026 aquest rus resident a Berlín és oficialment pilot de les línies aèries comercials alemanyes i, per tant, pot ser que estigui comandant el vostre Airbus. I us preguntareu què té a veure això amb el nostre programa. Doncs potser més del que sembla, perquè aquest pilot que us comentàvem en realitat ha dedicat tota la seva vida a una activitat molt diferent, la de pianista, i val a dir que segueix actiu amb una agenda internacional frenètica que el porta a les millors sales de concert del món dia sí, dia no. Forma part del prestigiós segell Harmonia Mundi i és un intèrpret extremadament versàtil, capaç de brillar tant amb el piano modern com el pianoforte d'època. Opino que no erraríem gaire si el consideréssim un dels 10 millors pianistes de l'actualitat. I l'estem sentint precisament en una de les seves interpretacions de referència, als Preludis i Fugues de Shostakovich. Doncs bé, tot i que segur que el seu agent ho intentarà evitar, Melnikov confessa en privat que quan sigui possible abandonarà els escenaris per dedicar-se plenament a la seva autèntica passió, creuar els cels pilotant avions comercials.

Avui, quan a la majoria ens costa dominar una sola disciplina, ens meravellen aquests que han excel·lit en matèries oposades. Recordem a Hedy Lamarr, aquella actriu del cine mut, considerada en el seu temps la dona més bella del món i que va ser també la inventora del precursor del wifi. O Lewis Carroll, l'autor d'Alícia al País de les Meravelles, que passava els dies resolent complicades equacions matemàtiques a la Universitat d'Oxford. Hi ha molts més casos, moltíssims casos fascinants de doble vida amb èxit en els dos camps. Doncs bé, us proposo avui que alguns d'aquests individus excepcionals siguin els guies del nostre viatge. Viatge, com sabeu, a través d'això que ens apassiona i que és la bona música.

Sant Petersburg, abril de 1914. El club d'escacs de la ciutat mai havia hagut tanta expectació com aquest dia. En un país en què els escacs són gairebé una qüestió nacional, la presència del campió del món, el gran mestre cubà José Capablanca, és a tots els diaris. Enguany es celebra el 10è aniversari del club i gràcies al suport econòmic del tsar Nicolau II s'han aplegat els millors jugadors del món, entre ells Lasker, Alekhine i, per suposat, Capablanca. Per escalfar motors, Capablanca organitza una sèrie de partides simultànies contra els aficionats de més nivell. Jugar contra ell és un privilegi absolut i un dels qui ho ha aconseguit és un jove soci del club, absolutament obsessionat amb el joc. Capablanca el fulmina a la primera partida i el guanya còmodament a la segona. Però a la tercera es produeix un fet insòlit. El mestre, sempre infal·lible, que juga ràpid i sense dubtar, es queda congelat, es toca els cabells, rumia la jugada, dubta. Sembla impossible, però l'aficionat aconsegueix desmuntar el gran Capablanca, que finalment acaba perdent la partida. I sabeu qui era aquest jugador? Doncs, fixeu-vos, el mateix que va escriure aquesta música.

efectivament, aquest home obsessionat pels escacs i que va guanyar Capablanca era Sergei Prokófiev. Aquell mateix any, el 1914, el compositor guanyaria el prestigiós Premi Rubinstein interpretant la música que estem sentint, el seu primer concert per a piano en re bemoll. En el seu diari personal, Prokófiev descriu amb detall com va transcorrer aquella mítica partida contra el campió del món, amb qui després mantindria una cordial amistat i un intens intercanvi epistolar. Els anys van passar, però la passió de Prokófiev pels escacs mai va defallir. I per no extendre'm, us comento només dos fets curiosos al respecte. A l'any 1937 va desafiar públicament el violinista David Oistrakh en una partida i uns anys abans a París va guanyar el gran mestre Tartakower. Com deien, Prokófiev no va deixar de jugar mai als escacs i de forma gairebé obsessiva. Deia que per ell eren la música de la ment. I estic gairebé convençut que si no s'hagués dedicat a la composició plenament, com ho va fer, hauria assolit un lloc d'honor com a professional dels escacs. Però la música va passar primer, evidentment. Prokófiev va saber crear, per sobre de les pressions polítiques, una obra immensa i amb un segell inconfusible. Us deixem ara amb un fragment de la seva primera simfonia, aquella anomenada clàssica.

Era el quart moviment, el finale de la sinfonia número 1, opus 25, en re major, anomenada clàssica, en la que Prokófiev abandona, ni que sigui per una vegada, el seu estil àcid i incisiu per fer un autèntic homenatge a Haydn i al classicisme. Bé, i de pas diríem que demostrar que si volia podia escriure en qualsevol estil musical amb la mateixa facilitat amb què utilitzava els diferents sistemes d'apertura als escacs. Si viatgéssim als Estats Units a principis del segle XX, no seria difícil trobar algun ciutadà enfeinat muntant el que sigui dispositius elèctrics o mecànics en un d'aquells tallers privats de garatge tan i tan americans. Doncs mentre tots aquests manetes, ens fixarem ara en un home d'origen polonès. Nascut a Cracòvia, però instal·lat a Amèrica ja fa uns anys, aquest home vol emular el seu ídol Edison, buscant solucions mecàniques a problemes quotidians. Al llarg de la seva vida, aquest inventor va registrar més de 70 patents, entre elles, molt important, els amortidors pneumàtics o els eixugaparabrises que porten tots els cotxes que conduïm. També va millorar les calderes de vapor, per exemple, va idear una casa giratòria que anava seguint el sol i va perfeccionar al límit de la tècnica les pianoles mecàniques. Però mireu, per sorprenent que sembli, aquesta frenètica activitat era només la segona ocupació d'un personatge que des dels 10 anys era considerat un dels prodigis més grans de la història en un àmbit on no es fa servir precisament la clau anglesa, sinó més aviat la clau de sol.

Aquest inventor d'origen polonès que va idear els amortidors del vostre cotxe va aportar una autèntica doble vida. Mai va deixar de compaginar la mecànica amb el piano. De fet, era el virtuós més gran de la seva època. I això no ho dic jo, ho diu Sergei Rachmaninov, que li va dedicar el seu exigent concert número 3 per a piano, una obra només a l'abast de pianistes virtuosos com era el nostre protagonista, Joseph Hoffman. Avui, injustament desconegut, Joseph Hoffman va ser l'autèntica estrella del piano del seu temps. Nen prodigi des dels 10 anys i únic alumne que va acceptar el gran Anton Rubinstein. Hoffman va ser admiradíssim durant les dècades dels anys 20 i 30, sobretot. Era un artista d'èxit que alternava les gires mundials amb el disseny de maquinària de tota mena. També va ser compositor, sovint sota pseudònim, i d'ell es conserven registres de pianola i algunes gravacions històriques, testimonis d'un talent excepcional, malgrat, això sí, la precària qualitat sonora de l'època. Doncs bé, aquest és el personatge, Joseph Hoffman, una autèntica doble vida entre el taller i els escenaris.

sentíem un fragment de l'esquerzo per piano número 1 de Chopin, interpretat pel nostre protagonista de doble vida, enginyer i virtuós del piano, Joseph Hoffman. I val a dir que el que hem sentit no era un enregistrament com a tal, sinó la reproducció d'un rotllo de pianola, amb la seva interpretació, evidentment. L'enregistrament de pianola es va fer amb la tecnologia més novedosa de l'època, que era un sistema anomenat DuoArt, un sistema que el mateix Hoffman, com a inventor, va millorar per aconseguir més realisme a les dinàmiques. Fixeu-vos el que deia el màrqueting d'aquesta casa de pianoles. Deia: amb un dels nostres rotlles DuoArt, emportis el gran Joseph Hoffman a casa seva. A l'any 1859, un jove metge militar rus, doctorat en els efectes de l'àcid arsènic, decideix aprofundir a la seva gran passió, la química. Viatja a Heidelberg, on té l'oportunitat de treballar amb els gegants de la ciència química del moment, com Bunsen o Erlenmeyer, dissenyadors, a més, d'instrumental bàsic del laboratori que tot estudiant coneix. Assisteix allà a classes del gran Helmholtz i viatja per Itàlia amb el seu amic, un senyor, un noi que es deia Mendeleev, ni més ni menys que el creador de la taula periòdica dels elements. Quan torna a Rússia, aquest jove és ja una eminència i amb només 30 anys obté la càtedra de química a l'Acadèmia de Sant Petersburg. El laboratori és la seva llar i és allà que descriu per primera vegada l'anomenada reacció aldòlica, un procés químic que anys després serà crucial per la síntesi de molts compostos orgànics i molts medicaments que avui trobem a les farmàcies. Però aquesta eminència de la ciència descansa de les fórmules els caps de setmana i ho fa submergint-se en la seva segona vida, la música. És en aquestes estones lliures, lluny de les provetes i els matraus, quan escriu obres com aquesta.

aquest químic professional i aficionat a la música ha passat a la història, de fet, en els dos àmbits, perquè com a compositor, ell, Alexander Borodin, tot i no haver cursat els estudis de conservatori pertinents, va escriure algunes de les obres més boniques i inspirades de l'anomenat Grups dels Cinc, els músics russos que van dur a terme la fusió entre el simfonisme germànic i l'ànima russa.

És fantàstic pensar que Borodín ell mateix es definia com un químic de professió i un músic de diumenges. I és que tota la seva sensacional producció musical mai va deixar de publicar articles científics ni de fer classes de química. Borodín va morir d'infart l'any 1887 durant un ball a la universitat, deixant darrere seu un llegat doble, una estructura química que porta el seu nom i que ha permès sintetitzar, en fi, per exemple, les estatines, el medicament que ajuda a controlar el colesterol, i en l'àmbit artístic unes obres simfòniques que encara avui ens impressionen. Us deixem ja que gaudiu del bellíssim tercer moviment del seu quartet número 2 en re major.

0: sentíem el Nocturn, que és el tercer moviment del quartet en re major d'Alexander Borodin, en la interpretació del quartet de corda de Lucerna.
1: La bona música, amb Lluís Bonamusa.
0: Passem ara de la química a l'astrofísica per conèixer un investigador londinenc que a principis dels anys 70 va fer passos decisius en la comprensió de la pols interplanetària. Especialitzat en la reflexió de la llum solar, un fenomen conegut com a llum zodiacal, va desenvolupar la seva recerca a l'Observatori del Teide a les Canàries i els seus estudis es van publicar a la prestigiosa revista Nature entre el 1972 i el 73. Però resulta que just quan estava a punt d'enllestir la tesi doctoral, una sèrie de, diríem, compromisos personals el van obligar a fer una pausa indefinida. I el que semblava un parèntesi d'uns pocs mesos es va acabar convertint en un exili de més de 30 anys de la primera línia científica. I mireu, el que va interrompre els seus estudis va ser precisament això.

Aquest científic que observava la pols dels estels des de Tenerife és la mateixa persona que fa sonar aquesta guitarra i que sentim cantar ara mateix. L'astrofísic és Brian May. I la qüestió personal que el va apartar de la tesi doctoral durant 30 anys va ser ni més o menys que Queen, tots els anys d'èxits amb la banda de Freddie Mercury. De tota manera, mai va perdre el contacte amb les estrelles. Penseu que el 2007, tres dècades després, va tornar a la universitat, va actualitzar les seves dades empíriques i, finalment, va defensar la seva tesi, obtenint el títol de doctor en astrofísica pel prestigiós Imperial College de Londres.

Brian May és un cas certament destacable de coexistència entre la reservada i sovint anònima tasca científica i la faceta clarament exhibicionista d'estrella del rock. Fins fa poc, May va estar col·laborant amb la NASA, on va participar en la missió New Horizons, enviant imatges de Plutó i de l'asteroide Bennu. Per cert, hem sentit No One But You, un tema especialment significatiu perquè va ser l'últim tema que van gravar els membres de la banda, els membres que quedaven de la banda Queen després de la mort de Freddie Mercury. El nostre següent protagonista és un prestigiós psiquiatre que des de fa més de 50 anys rep cada matí els seus pacients a la consulta, activitat que compagina amb la docència a la Facultat de Medicina de la Universitat de Califòrnia. Com a metge s'ha especialitzat en l'estudi de la psicologia de la creativitat i ha publicat nombrosos articles acadèmics, la majoria estudiant la capacitat de resposta de la ment en temps real davant d'estímuls imprevistos. El prestigi d'aquest home en l'àmbit de la salut mental és tan sòlid que molts dels col·legues que coincideixen amb ell als congressos no sospiten que quan arriba la nit aquest doctor activa la seva doble identitat i que potser un dia passa viatjant pels clubs nocturns de San Francisco, pot ser que es trobin el seu nom, però escrit amb llums de neó. El pianista que estem escoltant és el doctor Danny Zeidlin, aclamat per la crítica des dels anys 60 com un dels grans del jazz d'avantguarda. Zeidlin ha mantingut i ha aconseguit compaginar plenament una doble vida, la seva carrera com a psiquiatre professional i la de músic de jazz, gravant més de 30 discos i compartint escenari amb llegendes com Charlie Haden o Herbie Hancock.

0: Sentíem el tema de curiós títol Goodbye Pork Pie Hut de Denny Zeilin, interpretat per ell mateix. Zeilin explica que des de la seva posició, música i psiquiatria es complementen i s'alimenten una a l'altra. I com a dada curiosa, també és l'autor de la banda sonora de la famosa pel·lícula de ciència-ficció de l'any 78, La invasió dels ultracossos.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: Ens situem ara a la Nova York de principis del segle XX per buscar el nostre protagonista al districte financer. Allà hi trobarem un home de negocis especialment hàbil, cofundador de Ives & Merrick, l'agència d'assegurances que acabarà convertir-se en la

de la pobresa. Va arribar a ser un home extremadament ric i un membre respectat de l'elit de Wall Street, però el que ningú a la seva oficina sospitava era que, durant els trajectes en tren i les nits d'insomni, aquell executiu passava les hores fent dibuixets en unes partitures que passarien a la història de la música americana del segle XX.

La música d'aquest home, admirada per Arnold Schoenberg i Bernard Herrmann, combinava ritmes i harmonies amb una llibertat inusual, farcida de dissonàncies calculades mil·limètricament. Una música sorgida de la ment de qui dirigia el gran imperi de les assegurances a Nova York i que era Charles Ives. I era fill d'un músic de banda. Es va doctorar a Yale, però gràcies a la seva fortuna va poder crear, sense cap pressió ni condicionant comercial, la seva música. Va treballar, per tant, com un aficionat genial i gairebé ningú va poder escoltar la seva obra fins que ja era un home gran i retirat. Avui, en canvi, Ives és considerat un dels compositors més originals i radicals del segle XX als Estats Units. I estem sentint una de les seves obres més icòniques, La pregunta sense resposta, on un quartet de corda sosté un fons bellament tonal sobre el qual els instruments de vent llencen directament respostes atonals. La peça queda com en suspens al final, efectivament com una pregunta que no obtingués resposta.

L'any 1947 se li reconeix la seva vàlua i se li concedeix el Premi Pulitzer. Dona tots els diners del premi a beneficència, dient, amb la seva característica ironia, que els premis són pels nens i jo ja sóc gran. Ens situem ara en un moment crític. És l'any 1919, just després de la Primera Guerra Mundial. En aquell moment s'estan duent a terme les dures negociacions del Tractat de Versalles, on es castiga Alemanya i es redibuixa completament el mapa d'Europa. Doncs bé, en aquest escenari, una figura d'imponent cavallera blanca i gran eloqüència aconsegueix, fixeu-vos, convèncer el president dels Estats Units, a Woodrow Wilson, perquè inclogui la restauració de Polònia, el seu país, com un punt essencial per signar definitivament la pau a Europa. Aconseguir aquesta gesta li dona a aquest home prou prestigi per ser anomenat primer ministre i ministre d'Afers Exteriors del seu país. És ell, efectivament, qui signa el tractat que torna a posar a Polònia al mapa d'Europa, però, per sorpresa dels altres líders mundials, aquest home d'estat feia només uns mesos que havia assumit aquesta tasca política, aquest paper diplomàtic. Fins llavors, si havia estat aclamat, que ho havia estat a escala mundial, era per una raó ben diferent.

Aquest estadista que va parlar de tu a tu amb els grans líders mundials de Versalles és el mateix que va escriure la música que estem sentint. Estem parlant del primer ministre de Polònia, Ignaz Jan Paderewski. En el seu moment, juntament amb Hoffman, potser el pianista més famós del planeta. Una autèntica superstar que omplia estadis, però que, en un moment donat, va decidir posar tota la seva fama i els seus ingressos al servei de la llibertat de Polònia.

0: Paderewski va ser, com dèiem, un dels pianistes més aclamats de principis del segle XX, el primer en donar un recital al Carnegie Hall de Nova York davant de 3.000 persones i concertista de llarguíssimes gires de recitals per tot el món. És també autor d'un concert per a piano, una sinfonia dedicada a Polònia, una òpera i nombrosa música per a piano, com el Nocturn, opus 16, que acabem de sentir. Un primer ministre, per tant, que és pianista virtuós, compositor i filàntrop. Jo diria que això ja no és portar una doble vida, és gairebé una impossibilitat metafísica.
1: Esveint fronteres amb la bona música.
0: A finals del segle XVIII, al jardí d'una casa anglesa, un home amb paciència gairebé infinita passa les nits polint miralls de vidre amb una precisió obsessiva. I la nit del 13 de març de 1781, mentre ressegueix el firmament, observa un objecte que no es comporta com una estrella. Després de setmanes de repetició, d'estudi i de càlculs rigorosos, arriba a una conclusió que deixa la comunitat científica en estat de xoc. Acaba de descobrir un nou planeta, el que anomenarà Urà. Doncs bé, aquest descobriment el catapulta a la fama mundial, però val a dir que no és la seva única fita. També va descobrir la radiació infraroja, va catalogar milers de nebuloses i va deduir per primera vegada la forma de la nostra galàxia, la Via Làctea. El seu prestigi arriba a ser tan immens que el rei Jordi III acaba anomenant-lo astrònom de la cort. Però el més sorprenent de tot és que fins al moment d'aquella troballa, aquest home, de fet, es guanyava la vida d'una manera molt diferent. Aquesta música elegant i canònica va ser escrita pel mateix home que polia lents tan perfectes que li van permetre descobrir un nou planeta. Ell és William Herschel, que abans de ser l'astrofísic més famós d'Europa, era un prestigiós organista, oboista i director d'orquestra. De fet, es va traslladar des de la seva Alemanya natal a Anglaterra per fer carrera en el món de la música, activitat que va compaginar gairebé tota la seva vida amb la seva passió per l'astronomia. Passió també compartida per la seva germana, per cert, que va ser col·laboradora d'ell i descobridora de diversos cometes.

sentíem el darrer moviment de la sinfonia número 8 en do menor de William Herschel, escrit a l'any 1761, quan el músic i astrònom vivia a Sunderland, Anglaterra. Doncs bé, passada la seva activitat com a científic, Herschel va tenir temps d'escriure un bon nombre de composicions. 24 sinfonies, 12 concerts per oboè, sonates per a violí, obres per vocals i peces per orga. Un altre d'aquests casos, per tant, en què l'excel·lència i la productivitat en l'essència van anar parella a un reconeixement com a músic i compositor. Doncs bé, amics, amigues, ja veieu que avui ens hem deixat guiar per aquests fenòmens humans capaços de portar una doble vida, en el millor sentit de la paraula. Astrònoms, polítics, escaquistes, químics o homes de negocis que també van sobresortir en la música a un nivell altíssim. Podríem afegir-hi molts. Philip Glass, per exemple, que feia de taxista mentre escrivia les seves primeres obres. O l'escriptor E.T.A. Hoffman, que sabeu que també va ser compositor. O Yanis Xenakis, que va ser arquitecte i un dels genis musicals del segle XX. I, en fi, la llista seria llarguíssima. Però acabarem. Acabarem i ho farem amb un cas a la inversa. Fixeu-vos, un músic nord-americà dels anys 50 que, en ple èxit, va decidir retirar-se per dedicar-se a l'estudi de les matemàtiques avançades i la literatura. Parlem de Artie Shaw, un dels millors clarinetistes de la història, el gran rival de Benny Goodman, i que en el cim de la seva carrera, l'any 54, va decidir deixar de tocar, i per sempre. El motiu? Deia que ja havia assolit la perfecció en la música i que ja no tenia cap intenció de repetir-se. Doncs bé, estimades i estimats, us deixarem ara sí ja amb el concert per clarinet de Artie Shaw, que serà el darrer exemple de doble vida que haurem revisat avui. Amb Pere Sánchez controlant les vies de so i amb una doble vida, us confessaré com a músic, i qui us parla, Lluís Bonamusa, que, en fi, ja firma en tenir-ne una de vida. Doncs bé, ens acomiadem de vosaltres i serà fins a la propera setmana, que serà quan buscarem de nou la millor via per injectar-nos una dosi extra d'això que ens té tan enganxats i que volem anomenar la bona música.

0: A veure si podem deixar clar d'una vegada què volem dir quan diem que no som una ràdio convencional. Perquè encara hi ha gent que pel carrer m'ho pregunta. Què vol dir que Ràdio Vila-sacra no és una ràdio convencional? Doncs m'explicaré el millor que sàpiga. Per exemple, tu estàs escoltant amb una emissora de ràdio Dire Straits, que és un grup molt popular de música rock dels anys 80. I quan acaba Dire Straits, seguidament et posen Antonio Machín con dos gardenias.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Per exemple. Estàs escoltant amb una emissora de ràdio Los Chichos i seguidament, quan acaba la cançó de Los Chichos, escoltes Pink Floyd. Això dins d'una emissora de ràdio. Aquest fet indica clarament la capacitat musical i el coneixement de les estructures musicals del que fa la selecció i decideix que soni el que soni i que soni com soni, sense tenir en compte ni els estils musicals, ni els horaris, ni té cap consideració aquell possible oient que entengui de música. D'altra banda, tipus de barreja fàcil, maneres de fer que no tenen ni ordre ni línia creativa. Avui, qualsevol es posa a omplir un ordinador de música de tots els estils i que soni el que sigui, i a partir d'aquí diu que està fent ràdio. Qualsevol. Qualsevol menys Ràdio Vila-sacra, que a cada hora, a cada moment, selecciona un ordre musical harmònic i adequat a les neurones del cervell més evolucionat amb ajuda d'experts i ajuda de la intel·ligència artificial. Si a tota aquesta selecció hi afegeixes arxius de contingut cultural, afegeixes humor, afegeixes notícies d'actualitat, poca cosa queda per aquí. No és convencional la nostra emissora. A Ràdio Vila-sacra no barregem qualsevol cosa i que soni el que soni. No. Aquí tot té la seva hora. Tot té el seu ordre molt mesurat. I per aquesta raó, la nostra gran diferència en tot. De la mateixa manera entenem i respectem que hi hagi qui no arribi a entendre aquestes prioritats, tot i estar en el 2026, i que es conforma en qualsevol cosa. De la mateixa forma que també entenem que hi hagi majories que hagin votat a un personatge com Donald Trump. Si a tot això hi afegim que la nostra feina és per pur amor a la ràdio i que cap de nosaltres viu de la ràdio i que ens dediquem simplement a compartir sensacions, trobades i un club especial d'arxius, doncs poca cosa més queda que aclarir. Ho comprens millor ara?
1: Cada cançó, cada arxiu, cada curiositat, cada notícia, a la seva hora. A Ràdio Vila-sacra.
2: Davant de dubtes, consulta sempre la programació del mitjà de comunicació que t'agradi. Qui la pugui aportar, és clar.
1: Bona nit.
3: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
4: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
5: Comença Arrela. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia. Un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà.

0: meus molls i els aiguamolls.
1: Molt bones a tots i a totes, benvinguts a una nova edició de La Rala, programa aquest que començarem fixant-nos en la campanya de la cirera. Arriba el temps d'aquesta fruita que tant agrada i volem saber doncs, sota quines condicions de qualitat, de quantitat, de reptes, d'oportunitats. Tot plegat serà en la primera entrevista i després el que farem és abordar moltíssimes altres qüestions que són d'actualitat per al primer sector, com els pedregals que ja hem tingut, com també la restricció de l'entrada de carn de vedella provinent de Brasil que s'ha de produir, cosa que sobta bastant arran de la posada en funcionament de l'acord de Mercosur. Parlarem d'això i d'altres qüestions, com també de l'entrevista, la reunió amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, amb el president de SAGE Catalunya, en Pere Roquer, amb qui tractarem moltes altres qüestions en una rela que comença ara mateix. Som-hi.
2: Cada gelada al mes de març fa pedregada al mes de maig.
3: Ràdio Vilasacra. Ràdio Vilasacra.
4: Amb nom propi.
1: És temps de cireres, aquest producte dels que segurament pocs tenen això que tant passa que s'esperen amb candeletes per molts usuaris, per a molta gent que li agrada aquesta fruita i per saber com és aquesta campanya i evidentment els reptes i oportunitats que té el sector, doncs hem pogut parlar amb un productor, no és un productor qualsevol, parlem de Francesc Pena, perquè a més com que ha estat dirigent sindicalista amb Unió de Pagesos, doncs també aquelles reivindicacions, aquelles coses, doncs segur també pot fer-nos una mica d'anàlisi de en què hem anat millorant, en què les coses s'han anat agreujant, etcètera, etcètera. Per tant, moltes coses que li demanem a la Francesc Pena, a més, en plena campanya, que sempre ho diem, que tenim molta feina, per tant, aquest agraïment és doble de que tinguis altres micròfons. Moltes gràcies, Francesc, i molt bon dia.
5: Molt bon dia, Francesc.
1: Així, a grosso modo, com es perfila aquesta campanya de quantitats i qualitats?
5: Bé, un cop passat aquest període de problemes meteorològics, podem dir que la campanya està arribant al seu pic, amb una producció millor que els últims anys i una qualitat excel·lent.
1: Clar, és que això de la qualitat excel·lent, parlàvem amb un altre productor fora de micròfons, de cirera, i jo dieu, buah, amb l'aigua que ha caigut, com que sempre ens diuen allò de que a la cirera l'aigua li provoca cracking, per la gent que no sapigui que és aquesta paraula tan estranya, és allò com marquetes a la part de dalt de la fruita, que és igual de bona, però que ja sabem que amb aquest món d'avui en dia el que no entra pels ulls, doncs baixa de valor. Jo pensava, ui, tenim problemes de cracking, però em deia que no tant. És així?
5: No, exacte. Han hagut de tot durant aquestes tres primeres setmanes de campanya. El començament va ser molt bo sense cracking, veníem d'un mes d'abril molt calorós, per tant la cirera ha tingut molt sucre, per tant les primeres cimeres que han provat els consumidors han sigut excel·lents de gust. Aquesta setmana passada hem tingut pluges, han tingut certs problemes, però que els han pogut afrontar correctament, perquè tot i pensar-nos que hi hauria molt mal, el mal ha estat menys del que ens podíem esperar.
1: Perdona, has dit mal amb què? Amb quina qüestió?
5: Amb esberlat. Com bé dius tu, les pluges provoquen l'esberlat de la cirera, perquè creix més la polpa que la pell i explota. Doncs això segurament és perquè hi ha una bona collita, hi ha una bona càrrega i ha fet que aquest dany sigui menys que d'altres anys amb pitjor collita.
1: Ha fet una mica d'aire a les terres de Lleida, que no és habitual, però entenc que no és suficient per parlar de danys i molt menys també pedregades.
5: No, bueno, clar, la pedregada ha sigut localitzada a qui li ha tocat, li ha fet mal, però fora de l'àrea pedregada doncs ha sigut, no hi ha afectació.
1: I potser parlarem una mica més amplement de pedregades amb el segon convidat, de les zones on hi ha hagut afectació. Preguntar-li també perquè Com són les cotitzacions? Ho dic perquè la cirera també a vegades menja una mica part de, del que li passa al sector de la fruita dolça en general, eh? Ja que alguna vegada en aquest programa ens explicaven que com que és tan i tan, tan manual que no hi ha grans empreses que s'hi posin, tot i que m'han dit que aquest any sí que hi ha alguna que, allò que s'hi estan posant amb cireres, i al ser tan estacional no t'hi de sí que hi ha produccions importants però no tant en comparació dels, dels altres sectors fruiters, que normalment doncs, ho salveu una mica d'això que tu ja saps prou bé, que és el patiment de les cotitzacions que tenen altres sectors de la fruita dolça. Això està sent així? Està canviant?
5: Bé, això jo no voldria ficar aigua al vi, però la tendència fa temps que està canviant, això de que les grans empreses no s'hi han ficat doncs amb l'opció de la innovació, amb noves varietats, nova maquinària de selecció. Ja fa, pensa que fa el 2020-21, no sé si el 19, va ser el segon cultiu, el segon fruiter més plantat a Espanya després de l'ametller.
1: Ostres, això no ho sabia.
5: Aragó mateix ha passat d'uns 15-18 milions de quilos de cirera a passar a enguany segurament dels 40.
1: Uf, és moltíssim.
5: Més que doblar la producció. I ha passat de fer-los en secar o fer una bona part en secar a fer-los tots en regadiu, amb la qual el que passava abans d'un any tenien collita l'altre, no, això s'ha acabat, tenien collita sempre.
1: Claro, claro.
5: I això ha passat a l'Aragó, en menor volum a casa nostra, a Extremadura, s'han plantat noves plantacions a Múrcia per buscar cireres primerenques. El món de la cirera està canviant. El que ha tingut la salvació els últims anys, perquè sempre en un lloc o altre ha fet mal. L'any passat, per exemple, a Turquia, que és el gran productor europeu, hi va haver una menor producció. Fa dos anys aquí hi va haver molt mala cirera primera en cap al cracking, i va fer que no hi hagués tanta cirera al mercat. Però lo normal a partir d'ara és que sigo un producte de més gran volum i per tant d'un preu més ajustat als grans volums que hi haurà.
1: Claro.
5: Si no passa res com els últims anys.
1: Una mica feia aquest paral·lelisme amb l'ametlla també amb aquest creixement, però clar, a l'ametlla sabem que també explica part de tot plegat doncs, que hi ha aquest augment de consum a nivell mundial, però sobretot la possibilitat de mecanitzar molt el procés, no dependre de la gent. Amb la cirera ha canviat gaire, perquè abans dèiem allò d'aquest punt manual farragós a l'hora de collir, o la mecanització doncs es nota i també explica això, no té res a veure.
5: No, de moment no hi ha mecanització, com en tota la resta de sectors fruiters. En un futur no hi ha res descartable, però de moment no hi ha mecanització al camp. A les centrals sí que això ha canviat. A les centrals sí que hi ha maquinària de classificació d'última generació que fa que se beneficien els costos de magatzem. Fet que ha provocat que moltes grans empreses hi apostin cada cop més.
1: Claro, claro. I aquestes explotacions, no sé si ara també especulo una mica, si m'equivoco, Francesc, tu ja saps que em pots corregir sempre, però clar, que s'hi posi amb més força el sud d'Espanya, com apuntaves, buscant aquestes varietats més primerenques, clar, tot el que sigui més volum, doncs ja pot afectar la cotització, però sobretot perquè les, si no vaig errat, les que es paguen millor normalment doncs són les de principi de temporada, per el que deia a l'inici de la introducció d'aquesta entrevista, que hi ha molta gent que les agafa amb ganes, se'n compren més, etcètera, etcètera, i clar, i si hi ha uns altres que hi arriben abans, doncs no sé si aquest saciar les ganes i que hi hagi més produccions que es toquin entre si, doncs això afecta especialment a zones productores com les catalanes.
5: Sí, segur. Passarà, o passe, però també hem de tenir present que tot i que a aquestes zones hi apostin, les zones on poden plantar cireres per requeriments de fred són molt petites. Hi ha Múrcia, n'hi ha, però seria la zona que toca més cap a la camp, més cap a la muntanya, que tenen més hores de fred, que no és tan gran volum. O han començat, no sé si els anirà bé, no els anirà bé, però el que està clar és que sí que és competència de les zones primerenques de la Ribera d'Ebre i del Baix Segre, amb la precocitat, perquè si fins ara érem els primers a Europa, doncs ara compartirem aquest podi amb d'altres.
1: Claro, claro. S'ha parlat, ara que estem immersos en aquesta regularització extraordinària d'immigrants, hem sentit a molts responsables de diferents organitzacions agràries, especialment amb el món de la fruita, doncs, que moltes vegades doncs, es patia per mà d'obra, i celebraven doncs, que pogués haver aquestes regularitzacions per no patir tant, no? Però també és cert que quan parlem de campanya de la fruita, a l'imaginari col·lectiu de molta gent és pensar en l'estiu i no pensen doncs, en tasques que arriben abans o fruites com la que estem ara immersos, aquesta cirera, que arriba abans, no? I això també, no sé si produeix o explica que aquest fenomen migratori de molta gent que aterra les comarques de Ponent, per exemple, doncs tingui el seu punt àlgic pues, a principis d'estiu o una mica abans, no? A vosaltres, dic tot aquest escenari perquè la gent s'ubiqui, heu patit per això de manca de personal, etcètera, etcètera?
5: Bé, no, nosaltres ja fa 4 anys, quan se comença a incrementar la producció de cireres tant aquí com a la Franja o a la zona de Saragossa, estem patint perquè s'ha augmentat la cirera, s'ha augmentat l'overcock, continua veient les prenyes d'aclarir la resta de fruites,
1: claro.
5: Però al mateix temps abans al sud d'Andalusia que podien coteconar les campanyes amb l'aigua, ells han allargat per el fenomen invers. No sol tenen maduixes que s'acaba ara i podien pujar la gent, sinó que han allargat en d'altres fruits rojos fins a finals de juny, fet que fa això 3, 4, 5 anys que hi ha una tensió al mercat laboral a la segona quinzena de maig.
1: Claro, para el francès de concatenació per la gent que es pugui perdre, no fa tant, 15, 20 anys, 30, doncs havia molta gent que feia la ruta del bacalao, ja m'entereu, és a dir, que participava de determinada campanya en algun indret de l'estat i després doncs anaven a altres productes i més o menys hi havia un cert ordre per tothom, perquè és molt complicat organitzar a gent i tanta i de patac, arribades, pernoctacions, que també hi ha alguna inclemència meteorològica i tot et canvia, ja era complicat llavors, però clar, ara, amb aquesta nova casuística, i ara t'ho preguntaré també, però amb aquestes campanyes que arriben moltes vegades abans de lo previst, perquè sempre se'ns allarguen, se'ns estiren, que ara hi ha aquesta altra zona productora, clar, si la gent no es pot pots organitzar, doncs qui no és el primer, com és el cas de casa nostra, doncs això ho ha de patir, perquè si allà s'allarga una campanya, la gent ja està col·locada, doncs potser no pugen, comptades amb aquelles persones, clar, això ho ha de fer tot molt més complicat, no?
5: Correcte, això és el que comentava. L'atenció al mercat laboral s'ha incrementat per aquests motius i perquè hi ha costa trobar personal qualificat com abans, encara més. O sigui, ja no parlem sol de peons, sinó de personal qualificat, caps de colla, tractoristes, i això, aquest desvent passat s'ha polit una mica amb l'autorització de nous treballadors en origen a tant a Flocat com a Unió de Pagesos, que fa que se puguin buscar diferents perfils de gent que ve, fa la campanya i se'n torna al seu país, perquè aquí realment costa trobar-ho.
1: I no sé si o a la teva explotació o altres de la zona, perquè sé que parleu molt entre vosaltres, entre els pagesos, heu sofert això del que ens temem, no podem afirmar 100%, però sí ens temem de les falses paternitats, algú que et comença i diu, acabo de ser pare, i però ho he estat al meu país d'origen, perquè pel que ens comentaven en aquest mateix programa, doncs en molts països subsaharians, clar, tu no tens cap document o cap cosa per saber si això és o no és veritat, que a més havia com cert buit legal perquè dius, ostres, això però s'aplica a qui ha sigut pare aquí, no a altres indrets, no? Que això van haver aclariments, batalles a Madrid, sembla que se'ls va donar la raó en part al que diuen les organitzacions agràries, però el cert és, i en parlarem no fa tant, que a la pràctica no s'havia concretat. Això segueix passant? Seguiu afectats per aquesta situació?
5: Perquè diuen companys, sí, és una cosa que passa, tot i que passa més a final de campanya que a l'inici. que és curiós, eh? Que, perquè normalment els companys que es queixen són gent de pagesos de zones catalanes i acostuma a passar al setembre, octubre i novembre, això. Abans d'acabar la campanya els d'ells, bueno, agafen la baixa de paternitat per aquest motiu.
1: Clar. I...
5: veritat o no, no, és difícil confirmar. De fet, és curiós com l'ambaixada espanyola a Dakar demana proves genètiques per fer el reagrupament familiar, perquè s'havia donat casos de nebots, de cosins que es feien passar per fills de gent que hi havia aquí, i no ho facin més proves o més informació a les ambaixades als països d'origen. Més enllà de que si l'ajuda de paternitat és perquè els pares ajuden a les mares, entenc que no, les mares haurien d'estar aquí o els pares haurien de marxar allà, una de les dues coses.
1: Bueno, això ens ho comentaven, eh? Clar, perquè teòricament és una baixa per poder donar un cop de mà, doncs, en aquest moment tan sensible quan acaba d'arribar una personeta al món, no? Per ajudar tant al matrinador com a la mare com a totes les tasques que es derivin, eh? Això també era una de les qüestions que reclamava, que deia, ostres, si un agafa la baixa paternitat, que evidentment volem que l'agafi tothom qui tingui dret, només faltaria, però que sigui per exercir tal aquestes tasques, en fi. Estem al tram final sobre aquest món de la cirera, Francesc, perquè jo t'he anat preguntant sobre molts temes. No sé si hi ha algun altre que us ocupa, que us preocupa, que amb el pas dels anys diguis, ostres, amb això hem millorat molt, o al revés, amb això, ostres, ens preocupa que cada vegada tenim més problemes.
5: De la variabilitat climàtica o canvi climàtic ens està afectant moltíssim a la cirera, pel que diem, avançament de produccions a l'any següent, retrasos. Pensa que els últims 6 anys, jo recordo que he començat a collir cireres un 12 d'abril i l'any passat vam començar a collir cireres el 30 d'abril. Mm. Això amb 5 anys de diferència.
1: Sí.
5: I enguany ja hem tornat al 19. És complicat. Freds a l'hivern, calors a la primavera, ara portem un maig que sembla un abril i a l'abril vam tindre un abril que sembla un maig. El canvi o l'afectació climàtica ens afecta molt i són coses que s'han de treballar al sector de la cirera, a part de la innovació varietal i d'altres.
1: És que, clar, jo em fico al cap dels que sou titulars d'explotacions o us toca tirar endavant, doncs, tot això. Clar, ja només, segur que hi ha moltes altres derivades, però ja només per la gestió personal tindríem alguns que en principi començarem el dia tal. Clar, d'avui per demà no pots avisar un treballador gestionar o que estigui 15 dies esperant a veure si es comença o no. Quant temps abans podeu fer previsió de... És a dir, que vas veient com la cirera es va desenvolupant, val? Quant temps abans podeu saber quan començarà la campanya?
5: Doncs fins i tot això és complicat. Lo normal és que un mes abans, o sigui, a partir de finals de març ho comencéssim a veure. Però crec recordar que era fa 3 anys que anàvem molt avançats a la floració i vam acabar collint més tard del normal, perquè va venir un abril molt plujós, una primera quinzena d'abril molt plujós, el dia que no plovia també estava de núvol, feia fred, i tot allò que havíem guanyat es va endarrerir.
1: Claro. I ja per anar acabant, amb fitosanitaris, perquè parlem amb qualsevol altre sector de la fruita dolça, ens diuen que és un drama, que pateixen molt, que ens preocupa enormement, però clar, dient fruita dolça ja saps que el cap és pera, poma, préssec i nectarina, bàsicament, el que li ve al cap a la gent i del que moltes vegades fem notícies. Però en el cas de la cirera, aquestes restriccions o prohibicions de matèries actives, no per llongacions de permisos excepcionals i qüestions d'aquestes, també us està afectant, no tant?
5: Sí, ens afecta i ens afectarà. Molts cops no ve tant per la caiguda de matèries, sinó per la limitació de les pròpies cadenes de distribució.
1: Uf, clar.
5: Això en el nostre cas, perquè estem parlant d'un cultiu que de la taula al, de l'arbre a la taula pot ser 24 hores.
1: Claro, que és la seva fortalesa, però a la vegada, clar, és la complicació, no?
5: Sí, correcte.
1: Doncs...
5: Sí, bé. Estem per fer les coses bé i trobar solucions i batallar fins com bé els ministeris i intentar que arribi al consumidor la millor fruita possible.
1: Clar, és que l'avantatge que té això de les 24 hores, 48 si voleu, que no és res, és que arriba, entenc, amb molts més sucres segons quin sigui el derivat que altres fruites, és a dir, que pots collir una mica més madura la fruita i per tant molt més sabrosa. Contrapartida és que aguanta menys, però també és més bona. No sé si teniu proveïdors que es demanen una cosa o una altra i toca collir una fruita o una altra, o sigui, toca fer partides d'una manera o d'una altra en funció d'on vagi, perquè clar, si algú vol que l'aguanti més tocarà agafar un pelet més verda, i si algú vol allò i té capacitat de vendre, dirà, ostres, Francesc, que jo cuila el més tard possible, que demà me la portes i passat demà la tinc venuda. Això està passant o no tant?
5: Sí, però al final és, depèn de l'especialització de cada operador, en aquest cas. Hi ha empreses que estan especialitzades en grans cadenes que necessiten més unes programacions a llarg plaç i que per tant primen certs elements, i d'altres que estan buscant qualitat, sabor, clar, i proximitat, que fan que puguin tenir un producte de molta més qualitat.
1: Doncs d'aquest producte de tantíssima qualitat en seguirem parlant, seguirem molt amatents a veure com acaba aquesta campanya, i l'agraïm, i molt, perquè com deia al principi, que tothom t'atengui, doncs sempre s'ha de ser agraït, però clar, a la pagesia, que sóc un especialista en enredar-vos quan esteu en plena campanya, doncs aquest agraïment es multiplica per dos. Moltes gràcies i bona campanya, Francesc.
5: Moltes gràcies, Francesc, i bon dia, tornem a la feina.
4: La cirera és rica en fructosa i aporta quantitats significatives de fibra que ajuden al trànsit intestinal. El que realment en destaca són els polifenols, excel·lents antioxidants i els nivells de potassi mineral necessari per a la transmissió de l'impuls nerviós i per a l'activitat muscular. Hi ha presents en petites proporcions la vitamina C, que juga un paper important en la síntesi de col·làgen i en la funció immuna, com també actua com a antioxidant, i la provitamina A o carotè, que un cop sintetitzada dins el nostre cos es transforma en vitamina A, necessària per al bon estat de la retina i la pell.
6: I és que els productes catalans són salut.
3: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.
7: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
3: L'entrevista.
1: Doncs som-hi, darrere en entrevista, però amb molts temes que tenim damunt la taula. Molta feina per al president de Seja Catalunya, Pere Roquer, perquè déu-n'hi-do les qüestions d'actualitat que amb ell ja volem comentar. Abans, però, el saludem. Pere Roquer, què tal? Molt bones.
8: Molt bones.
1: I gràcies, com sempre diem, per dir sempre que sí, doncs, als nostres micròfons. Moltes qüestions, totes importants, ja no és que comenci per una que sigui més important que l'altra, perquè totes ho són, però per exemple teníeu reunió amb el conseller d'Agricultura, amb l'Òscar Ordeig, que abordàveu i no sé si algun titular n'extrèiem.
8: El titular principal és de que és conscient de la greu problemàtica que tenim, que aquesta setmana dimarts ho denunciem a Sort, amb la ramaderia extensiva, donada la quantitat de fauna cinegètica i fauna salvatge que tenim, amb el sentit de que tenim senglars de que, a part de PPA, també porten tuberculosi, i això la pot transmetre la ramaderia extensiva, però també tenim els unguats, com cérvols, daines, cabirols. Sí. Analitzem la situació de com començarà la campanya de la fruita, que ja estem al damunt, ja s'ha començat a recollir les primeres albercocs i cireres, però ja hem tingut els primers efectes de les primeres tormentes de pedra. S'ha recordat que a Lleida l'any 2025 vam tindre 19 tormentes d'efectes de pedra i aquest any ja en portem 3, però aquesta última més de 2.000 hectàrees, com ha dit el Departament d'Agricultura. Analitzem també la situació de la PPA, tal com s'està desenvolupant, i aquestos més de 5.000 senglars que s'han matat a la zona 0, cal dedicar més mitjans, tal com ens ha dit, i que s'ha de continuar matant senglars, per molt que pesi aquesta paraula en diferents entitats animalistes i ecologistes, però nosaltres també vam insistir que altres zones del país, comarques del Pirineu, comarques centrals, hi ha un greu problema. Plantejàvem també la problemàtica que hi ha a moltes comarques d'aquí, les comarques de Lleida, amb el sentit de la plaga que tenim de conills, que està destrossant vinyes, cereals, estucs.
1: Clar, però tot això... amb tot això, me vaig a fer una salvatge, n'hem parlat 450 vegades en aquest programa, i vosaltres 3.200.000 amb l'administració. Que sí, que són conscients, que sí que ho saben, però alguna novetat al respecte? I és igual pel porc senglar, que pels cabirols, que pels conills, és a dir, un poc... nada nuevo en el horizonte, no?
8: Nada nuevo en el horizonte, que no sigui sacrificar i sacrificar i sacrificar caps de fauna salvatge i cinegètica. És l'única solució que hi ha.
2: Ràdio
8: Vila-sacra. És una greu situació que hem tingut tots i que evidentment està fent perdre producció agroalimentària, i que sí o sí s'ha de continuar pues, matant i matant i matant senglars, conills, cabirols, fauna salvatge i cinegètica que tenim desbocada des de la pandèmia, s'ha de recordar, i que s'ha anat incrementant, però bueno, ara tenim a més un nou element infiltrat, ara que està de moda aquesta paraula, al territori, com és el llop, i que evidentment està ja començant a provocar els primers danys, com a les comarques dels Solsonès, on va entrar dins el que és una granja de xais.
1: Vaig veure la notícia amb aquesta mort de cordes, com diem a Lleida, xais, a molts altres llocs de Catalunya, però sabem que era el llop, perquè no he seguit el tema, però com que també sabem que moltes vegades hi ha un problema molt més gran amb gossos asilvestrats, també amb gats asilvestrats, però no pas pels ramaders, però sí amb gossos asilvestrats, no hi havia la possibilitat que fos un gos, pregunto, o uns gossos?
8: No. Confirmat tant amb les restes de fentes com de pèl i tot, de que del lloc, bueno, ja està a les comarques del Solsonès, hi ha tres caps, se parla. Nosaltres sempre hem dit que aquí el problema ara és immediat, però a llarg plaç què pot passar, perquè penseu que al final el llop no deixa de ser com un gos, i evidentment quan té una cria acostuma a tindre de 6 a 7 cries, i aquestes 6 o 7 cries el 50% acostumen a ser femelles, i per tant aquestes femelles vol dir que són 4, que pot multiplicar per 7, i aquesta multiplicació per 7 pot acabar que amb els propers 5 anys hi pugui haver voltant de més de 500 llocs establerts a lo que és a Catalunya.
1: I poc se'n parla, però la normativa, això m'ho explicava en un altre espai de casa nostra, una persona que li agrada molt el món del llop, que viatja per veure llops, però que la normativa catalana o europea, crec que era europea, que deia que amb animals com aquests, protegits, quan crien a la teva regió has de presentar un pla especial de protecció d'aquesta espècie. I això ha passat perquè es va acreditar que havien tingut descendència, i que per tant doncs, ella ja estigui esperant doncs, aquest pla de protecció. No sé si sobre aquestes qüestions us han dit alguna cosa, en sabeu alguna cosa o no.
8: Bueno, tot és a futur, evidentment, i a mi em consta que s'està fent aquelles simulacions de dir on podem arribar, però és, en aquest moment estem a nivell de famílies establertes, 2-3 famílies com a molt a tota Catalunya, sobretot a comarques del Pirineu, però és evident que això el dia de demà se'ns en pot anar de mare, i és el que li vam dir al conseller. Si al final el missatge és de que volem que la gent jove se'ns quedi, el que no pot ser és que se'ns quedi la gent jove tenint por perquè les seues explotacions ramaderes, en aquest cas, puguin tindre la presència de, en aquest cas, d'un depredador com és el llop.
1: Però depredador també de fa una salvatge que provoca problemes.
8: Sí, perquè a més amb la cinegètica, per exemple, del tema del jabalí, tenim el problema de la tuberculosi, que és aquest infiltrat de malaltia silenciosa, de que la transmet als animals i que automàticament, en aquest moment, tal com tenim una normativa a Catalunya, per un positiu de tuberculosi se sacrifica tota l'explotació ramadera.
1: Sí, sí. Sí, sí. Apareixia, nosaltres en volem parlar en properes edicions, en aquest espai mateix, en altres que fem des d'UAU Lleida Ràdio, però apareixia una organització que se li distribuïen diners a la Vall d'Aran. Això és una notícia de fa una setmana i mitja, que no va sortir gaire, com a mínim un servidor no la va veure gaire jocs i poder ser d'escape, però que vaig trobar com a mínim interessant que se'ls donaven, no sé si 2,1 milions d'euros, no recordo la xifra, o no, o molts diners, per tractar d'aproximar posicions entre els ramaders, especialment d'extensiu, que no volen aquests grans depredadors com l'os, el llop, etc, i els propis animals o animalistes, és a dir, buscar aquests punts de trobada, és a dir, recursos públics, de subvencions, perquè això passi.
8: Sí, bueno, és que al final el que diem el sector és el que nosaltres paguem d'impostos, que són molts. S'ha de recordar que a Espanya, a Catalunya, estem al voltant del 50% dels ingressos van a impostos. Serveixen per a mantindre entitats que defensen allò perquè tu no puguis pagar impostos, perquè et se mengen el menjar que tu vols produir, que en aquest cas seria la ramaderia extensiva. Per tant, és una incongruència dels governs tant estatals com autonòmics, no sols de Catalunya, sinó a nivell general de tot l'Estat i europeu, sí, de que s'estigui promocionant aquesta cultura animalista en contra del que és el sistema productiu. Llavors, és quan te trobes sorpreses de que el ministre Plana suposo que la ve tant de que hi hagi Mercosur, que vol dir que nosaltres deixem de produir i, en canvi, haguem de rebre tots els productes de fora. I per cert, una denúncia que vam fer aquí al teu programa, que alguns va portar la contrària amb el tema de la carn de vacum del Brasil, Europa ha prohibit l'entrada de carn de vacum del Brasil, donat que no pot garantir que els RMRs, els residus, la marca de residus que tenen amb les hormones de creixement, siguin inferiors a les que marquen la Unió Europea, que és zero.
1: Claro. Però jo llegia aquesta notícia i em sorgien molts dubtes. D'entrada, pues, podreu aplaudir perquè això s'apropa allò que reclameu sempre el sector, que jo crec que tothom entén, que és el de les clausures mirall, és a dir, competim tots amb un paraigües amb les mateixes normes, almenys ho és pel que fa a la salut humana, teòricament. De fet, si estava buscant, perquè tenia per aquí els papers, que si no compleixen i no demostren que això no és així, doncs fins i tot això podria ser extrapolable a altres carns produïdes al Brasil, com pugui ser de corder, d'aviram o del que sigui. Per tant, diguéssim que això podria ser un cop dur per a aquest país que forma part de Mercosur, com uns altres tres, i que per tant, doncs, això del mercat europeu és una gran oportunitat. Jo no sé si acabarà passant, perquè, no sé, ja penso en veu alta, i és que és una notícia que succeïa un dia després, o com a mínim coneixíem, un dia després d'aquesta entrevista, que també un, quan ha vist que hi ha coses d'aquestes, i amb el Trump és el gran especialista, de que un diu, jo no deixaré portar això, doncs l'altre s'hi torna. I amb aquest l'altre s'hi torna, recordem que Mercosur, que està molt interessat, doncs, en que el portessin productes d'un lloc a l'altre, era Alemanya amb la seva tecnologia, i veus ara que no s'hi tornin amb el tema de la tecnologia a Brasil. No sé, estic especulant amb veu alta.
8: Bueno, nosaltres ja vam dir des del bon començament de que Brasil era un problema greu per la Unió Europea. Alguns va tillar d'alarmistes i de que estàvem dient falsedats, però s'ha demostrat que no és així, que és la realitat. Brasil no pot portar carn a la Unió Europea perquè els límits màxims de residus, els famosos LMRs, els supera i descreix amb el tema d'hormones de creixement, en aquest cas en la carn de vacum, perquè aquí estan prohibides de fa més de 30 anys.
1: Claro.
8: I això que el Ministeri Assagen va tindre, ens va tillar, i concretament ens va dir que érem uns alarmistes i que érem uns anticonvenis europeus en tercers països, doncs la primera que s'ha tingut que menjar el ministre Planas
9: amb una denúncia que van fer, i això sí que ho puc dir públicament, des de Sage, que a més els seus micròfons van ser dels primers que ho van dir.
1: A part, això que afectaria, he dit alguns productes concretament, carns d'au, si no reverteixen la situació, els ous, a la mel, el peix i els embotits. Però clar, aquí també no deixa de ser sorprenent, perquè parla de que això, que és l'altra cosa que em sorprenia, no sé si en saps alguna cosa, de que entraria en vigor el proper 3 de setembre. És a dir, ostres, si tu detectes que hi ha elements que no són que no són mates, que estan prohibits, ells no la podran exportar a partir del 3 de setembre. Llavors, ara sí, perquè aquest Mercosur està en vigor. Això no ho he acabat d'entendre. Són, però bueno, contradiccions d'aquestes, a vegades no se'n sap alguna cosa del que acabo de dir.
9: Bueno, el que sí que està clar que de carn de vacum ni ara ni el 3 de setembre de part de Brasil no en podrà entrar, i això està clar.
1: Clar, i això no sé si acaba sent també premonitori pel que pot passar amb altres casos. No sé si us consta, teniu alguna idea, algun apunt, perquè cert és que assenyaleu molt a Brasil, però per la resta, a Paraguai, Uruguai i Argentina, que són els altres tres estats latinoamericans que conformen aquest Mercosur conjuntament amb Brasil, si teniu alguna sospita que això es podria repetir.
9: Deixa'm ser, jo no tinc la bola de vidre, però sí que acostumo, quan dic una cosa, estar ni molt segur del que dic, i penso, i així hem estat parlant amb la gent nostra, tant de la Seu Nacional com a nivell de Brussel·les, que de carn de Mercosur no se'n podrà deixar entrar ni un quilo, donat que els límits màxims de residus a país d'origen, no a país

0: Estrasburg, vinim denunciant de que ja n'hi ha prou, que la Unió Europea, a canvi de vehicles, sacrifiqui l'alimentació i la salut dels ciutadans catalans, espanyols i europeus.
1: És Europa, però sobretot la seva presidenta, que respecta la decisió d'un Parlament que diu, escolta, parlem, mirem-nos-ho i si després, si a cas, ja votarem com està tot aquest procés. Aquí crec que això no havia passat mai. Crec que de fet ens ho van dir en aquest mateix programa, i que per tant trenca allò l'esperit europeu, que en moltes coses és lent, farragós, etc, però és molt garantivista. I clar, i aquí fent això, de quasi una decisió d'una líder, però que no deixa de ser la portaveu de tots, doncs trec una mica l'esperit europeu, no?
0: Bueno, totalment. El que passa és que, per exemple, la resposta del ministre Planas, a més de ficar-se de front amb von der Leyen, s'ha de recordar, von der Leyen és del Partit Popular Europeu, Planas és del Partit Socialista Europeu, s'han estat donant de la mà a aquest acord de Mercosur. Però, bueno, a la primera de canvi s'ha donat compte de que han comès un error i que, evidentment, continuaran cometent errors amb tots aquests altres països que encara queden al marge, però que és evident que no poden garantir quins límits màxims de residu tenen, en aquest cas, les seves produccions.
1: Mm-hmm. Més qüestions. Tenim ja algunes pedregades, tres en portem ja com a mínim, crec, a la plana de Lleida. Afectacions importants? O sigui, va per barris, però...
0: Va per barris, aquesta última sí que ha sigut la més important, sobretot en poblacions com Torres de Segre, Miralcamp, Torregrossa, Juneda... i que denota que la plana de Lleida és una de les més afectades amb aquest canvi climàtic, sobretot amb efecte tormenta de pedra, que és una de les coses que li vam dir al conseller, que a veure quan se publicaria aquesta ordre que va anunciar d'ajut per a poder fer més malla antipedra dins de les explotacions. Ens va dir que a començament de juny segurament s'hauria publicat, que també s'està pendent d'aquells ajuts pendents que hi ha, i valga la redundància, de la sequera del 2024, com és el sector de l'olivera, i alguns ajuts del sector de la fruita, de que algunes societats van quedar al marge i no van acabar cobrant i per tant encara està pendent. També ho ha fiat molt, i aquí s'ha de veure quina voluntat política hi haurà finalment a que aquests nous pressupostos, tal com se diu a tots els mitjans, que aquesta propera setmana s'acabaran signant, perquè és evident que seria un despropòsit de que per culpa de que egos personals o egos partidistes a l'hora de fixar postura amb el tema dels pressupostos, els pagesos acabessin perdent diners que estan aprovats, que són nostres, però que amb aquesta qualitat de falta de diners per poder pagar no s'acabés cobrant.
1: Bé, sobre això feia una acció Unió de Pagesos que reclamava precisament això, doncs el pagament d'aquestes ajudes, si no vaig arretar a la mateixa porta o al departament. No és ni la primera, ni la segona, ni d'aquest govern, ni de l'altre, que sempre que hi ha alguna situació anòmala es diu allò de que sí, hi hauran ajudes, després seran imminents, després tarda molt no només a rebre-les, sinó doncs a explicar-se com aniran. Quan s'explica resulta que no estan ben contemplades, que es deixa molta gent, que no s'adequa a la realitat. Quan passem al següent pas és farragós, pesat, amb documentació que has de tindre allà tres màsters per poder-la omplir, i finalment doncs els terminis de pagament, d'execució d'aquestes ajudes, doncs tarden moltíssim més de l'esperat, quan el mateix relat inicial del periodista és aquell de saben que necessita liquiditat el sector, i doncs aquesta liquiditat arriba molt més tard, sempre del mateix. Per tant, tot això no és nou, però s'hi han trobat tots els consellers, i seguríssim que l'Òscar Ordeig, quan estava a l'oposició, que d'agricultura en sap molt, que seguia molt aquesta política agrària, ho criticava moltíssim, i per tant ara ell, que està al capdavant de la conselleria, perquè vosaltres segur que el que acabo de dir ara li heu recordat dient, ostres, que quan tu no eres conseller tu veies que això passava, perquè ara això segueix passant en aquest cas i en altres.
0: Sí, perquè al final jo sé una frase que sempre em deia el meu avi, que era: el millor polític sempre està a l'oposició. Sí. Que promet tot allò que sap que no pot dir o que no pot complir, i que quan està al govern pues complir costa més del que es pensava quan estava a l'oposició. Però bé, al final tots sabem les

0: regles del joc polítics, i el que hem de fer és que la gent acabi cobrant tots aquells ajuts que estan aparaulats i signats, sí. Torno a repetir, aparaulats i signats, i que la gent té dret a cobrar-los igual pues, com altres sectors de que estan cobrant ajudes públiques.
1: Pedregada aquesta que parlàvem, quasi d'anys entre el 40 i el 60% en unes 2.000 hectàrees de cultius. Aquesta tercera pedregada és l'època, ho dic perquè alguns anys em dic que si això arriba abans, que arriba més tard, arriba més d'hora. Sempre parlem de si són pedregades dintre de la normalitat històrica o tenien elements de normalitat per allò del canvi climàtic.
0: Bueno, cada vegada més ens anem adelantant a les dates. L'any passat va ser el 19 d'abril, la més important, i després hi va haver un seguit durant tot l'estiu, primavera i estiu. Aquest any ha començat finals d'abril, uns 10 dies després de l'aniversari del 19 d'abril, però està clar que la tendència d'aquests anys és que cada vegada més s'estan adelantant i és donat aquest canvi climàtic. O sigui, al mes de maig, que estiguem parlant de que podem arribar a una matinada a 8-9 graus, sí. Això no es veia, i en canvi el mes d'abril estàvem en matinades de 17-18 graus. Per tant, és evident que el canvi climàtic a el que és la fruticultura, agricultura, ramaderia d'aquest país afecta.
1: Sí, sí. Unió de Pagès també parlava de que estan preocupats, i tu pregunta tu sent d'una altra organització, però sabedor que ets molt coneixedor del grup de la pagesia, però especialment de la fruita dolça, del problema que tornàvem a tindre amb peres, de si no havia hagut un bon quallat, i no sé si això és, pot haver el paral·lelisme amb el que passava amb diverses espècies, sobretot amb Conference, William, és preocupant, si assembla, no és tan greu, què està passant amb aquest quallat de la pera?
0: Jo més que preocupar, no, que ho és, diria que això és una conseqüència de l'estiu de l'any passat. O sigui, l'estiu de l'any passat vam tindre temperatures extremes, si us en recordeu, és més, vam haver de modificar els horaris de treball, sí. Perquè la normativa i diu de la nostra excel·lentíssima ministra de Treball, i la banda dia, que sempre té el foc ficat en el que és l'agricultura i la ramaderia d'aquest país, i a conseqüència d'aquell estiu, molts brots que tenim que vindre de tardor o hivern van quedar molt estragats, i automàticament al moment d'explotar aquest any la floració no l'ha acabat explotant, i segurament en peres estarem parlant de que hi ha una davallada de producció al voltant entre un 30 i un 40%, inclús a fins que se parla de més d'un 50% diferents varietats, com pugui ser Conference, Williams, etc. I això és cert, i ahir el conseller aquesta setmana també li comentàvem, hem de començar a activar els mecanismes de l'ajuda de la baixada de producció, no per culpa del sector, sinó per culpa d'aquesta tendència climàtica que tenim. I com que hi ha un precedent, per tant, el mecanisme ha de ser molt més fàcil per poder activar.
1: Clar, i Unió de Pagès es deia, i aquí també tenim un altre paral·lelisme amb el que succeïa llavors, doncs, això, amb aquesta situació, que és que demanen que s'investigui el per què carai passa. Tu ara deies, i bé que fas, de jo crec que va ser, però clar, aquestes qüestions que tenen aquests altíssims percentatges, com molt bé apuntaves, com ara deies, de possible davallada de producció, doncs saber per què carai passa, perquè saber el per què carai passa és el pas previ, si és que pot haver-n'hi, per trobar-hi solució, no?
0: Bé, el carai que passa, nosaltres hem intercanviat seguint durant tant l'estiu passat ja vam començar a preveure alguna cosa després de aquestes temperatures, i és que al final el brot productiu no es produeix a la primavera, sinó que ja ve de tot el que és l'hivern i la tardor, però també has de tindre en compte l'estiu que has tingut abans per aquell brot de que sigui productiu l'any següent a l'hora del moment d'esporgar, que això tots els que ens dediquem a la fruita més o menys ho tenim controlat, i ves durant l'esporga de que la tendència del brot no era aquella que fos productiva, sinó que anés en aquest cas a fulla, i desgraciadament ens ha acabat passant això, i per això us dic de que dades a la mà i explotacions que tenen una davallada entre el 40, 50 i 60% de producció per culpa d'això, d'un estiu molt calorós l'any passat, amb fruita se va trobar elements de crema, sobretot el que eren pomes grogues, de que els afectava més, moltes verdures i hortalisses van acabar que no es van poder portar al mercat perquè es van cremar. Pues tot això, aquesta seqüència d'estius tan calorosos com teniu, té conseqüències a la campanya següent.
1: I encara agafa més força el fet de posar malla antipedra, xarxa antipedra, perquè amb això també ajuda a pal·liar doncs, aquests cops de calor que rep directament l'arbre fruiter o la mateixa fruita.
0: Sí, és un element de que fa un microclima dins l'explotació, baixa al voltant de 2-3 graus, i aquests 2-3 graus estem parlant de que si estàs a 40 baixes a 37, o si estàs a 42 com ells assat, baixaries a 39, i aquesta tendència de no pujar als 40 te dona aquest marge de maniobra perquè també la vegetació, en aquest cas de l'arbre, pugui continuar circulant amb més nitidat que no amb temperatures extremes.
1: Ens queden 2-3 minutets. Abans d'acabar també volia preguntar sobre els costos de producció, ho hem fet amb molts altres sectors. No sé si la cosa ha canviat, perquè ja vam sentir qui deia que el com així afrucat que la fruita es vendria més cara perquè han pujat els costos de producció, que s'hauria de comprar més cara. O sigui, això, la teoria és molt bonica, tant de bo sigui així, que s'acabi pagant el que pertoca, no només en aquest producte, sinó en qualsevol producte de la vida. És a dir, costa tant fer-lo, doncs evidentment que el fa que es pugui guanyar una miqueta la vida, però com que tantes vegades hem vist que això no passa, per això pregunto en quin punt ens trobem pel que fa amb aquests costos de producció.
0: No, els costos de producció estan 30% per damunt del que teníem l'any 2025 en fertilitzants, hidrocarburs, energèticament. Per tant, vull dir, aquest 30% nosaltres l'hem d'aplicar sí o sí al nostre producte final, i si no ens tornarem a trobar situacions com l'any 2017 on moltes explotacions se van deixar de collir perquè no s'arribava a poder pagar inclús els salaris, ens sortia més rentable deixar-la caure a terra, sí. I això és un malbaratament alimentari que recolliu. I per tant, sí o sí, nosaltres hem de pujar el 30% els ingressos respecte a l'any 2025 com a mínim, perquè nosaltres no hem de pagar la festa d'una mala decisió de guerres que en aquests moments a l'Orient Mitjà. I si el senyor Trump vol fer una guerra, ens sembla molt bé, és el seu problema, però el que no pot ser és que ho acabem pagant, en aquest cas, els productors del sector primari. I després també penso de que Europa està tenint una resposta molt tímida i molt tibia en respecte a aquestes polítiques agressives de Trump, i que demostra que Europa, si no té una sola veu, si no té un sol lideratge, si no té una sola... Ja no parlem d'economia, tenim una moda, però una economia englobada no hi és, estem perduts. I al final, quan... si Estats Units o Xina se desperten i diuen que tots estem enrefredats, Europa queda al mig, i no és que estigui refredat, és que ja tenim una pulmonia.
1: Tíbia respecte a les reaccions amb Donald Trump i tota la seva administració, però no sé si tíbia també avançant-se, doncs això, amb aquests estralls econòmics, en aquest cas els que parlem ara de la fruita dolça o altres sectors, s'estan movent coses, perquè clar, hi ha sectors doncs que el seu dia a dia el cop econòmic ja hi és computable, i amb altres com el vostre, dic vostre el de la fruita perquè és el que estàvem parlant, que clar, que fins que no acabi la campanya de liquidacions i tota la pesca, doncs sí, saps que t'han pujat els costos, però no sé si el polític de torn amb l'escut aquest de ja veurem com va, doncs no s'està preparant el terreny per no dilatar el procés com dèiem abans, perquè aquí és allò de crònica d'una mort anunciada, i com que això es va vindre i podríem dir que no els agafa fora de joc, s'estan treballant ja mesures pal·liatives, o noteu vosaltres les organitzacions que s'estigui això treballant aquestes mesures pal·liatives per si cal que l'administració, sigui quina sigui, doncs doni un cop de mà?
0: Jo penso que a nivell administratiu autonòmic que se sap el programa del dia a dia, perquè al final ens tenen cada moment penjat dels telèfons, via WhatsApp, via telefònica o via manifestacions, i els tenen al seu costat, i són bastant conscients. A nivell de l'estat del ministre, ell viu en una altra lliga, i per tant, i evidentment a nivell d'Europa, von der Leyen, ni pense de que els que produeixen aliments són europeus. Ella només pensa en els seus autonòmics alemanys, sempre ho hem dit des de casa nostra. Aquesta senyora està fent una campanya política per poder presentar-se com la gran salvadora de la indústria automobilística alemana, i el que menys li importa és la producció agroalimentària europea. Per això, saltant-se tots els acords, primer el del Parlament, ell ha firmat com a comissió una cosa que tenia que haver estat validada al Parlament, ha signat Mercosur, però a la primera de canvi se l'ha trobat a la front, i s'ha vist de que aquest acord de Mercosur és un frau productiu, un frau econòmic i un frau sanitari.
1: Sí, sí. Tal qual, i per això nosaltres també ja alertem des de fa molt de temps del que malauradament ha passat, endevinàvem escenaris de futurs que eren molt coincidents també amb el que alertaven les organitzacions agràries. Per això creiem que és capital que aquest programa ho segueixi donant veu, perquè acaba explicant el que li passa a la nostra societat amb qüestions que són estratègiques. Moltes gràcies, Pere Roquer, per tot plegat, president de Seixa Catalunya.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Ràdio Vila-sacra. Ja.
3: Qui poden maig i el 100 agost no fa pa ni most.

0: El formatge té, de forma concentrada, la major part de nutrients de la llet. Els seus components principals són les proteïnes i els greixos. En destaca l'elevada quantitat de calci que pot arribar a ser 10 vegades superior a la de la llet. Com bé sabeu, aquest element és important per a una correcta formació d'ossos i dents. També és una bona font de fòsfor, que forma part de l'ADN, i zinc, que intervé en el funcionament del gust i de l'olfacte. Aporta una gran quantitat de vitamina A, necessària pel bon funcionament del sistema nerviós, i D, que actua a l'intestí, afavorint l'absorció del calci.
1: I és que els productes catalans són salut.
2: Doncs fins aquí la roda d'aquesta setmana. Ja ho veieu, amb moltes qüestions que hem abordat i que, com que això del temps sempre passa molt ràpid, doncs ens quedem ben tranquils perquè la setmana vinent en podrem seguir parlant en aquest espai de referència de l'actualitat agrària del nostre país. Us ha parlat Francesc Balanyà. Que tingueu una molt bona setmana.
3: Segons un estudi, el 47% de les persones no els hi agrada el protagonisme. I prefereixen viure feliços de forma anònima. Doncs aquest és el seu lloc. Ràdio Vila-sacra, per persones amb les millors ones.
4: Ole! Bona nit. Però què és això? Buf! Tot el que busco. Oh. Sigues intel·ligent.
5: Fes volar la imaginació.
6: Sí. Eternament.
4: Ai.
6: L'opció dels que en saben.

0: Vides. Memòria. Comunitat. Milers i milers de documents són els fils d'una xarxa de fets, testimonis i valors que formen el patrimoni col·lectiu del nostre passat i ens fan entendre el present. Benvinguts a l'Arxiu Nacional de Catalunya.
1: Ara, Teatre Ràdio Vila-sacra.
2: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.

senyores, senyors, benvinguts a una nova sessió de radioteatre. En el marc de la temporada estable de teatre radiofònic a la nostra emissora, avui volem fer-vos arribar l'obra de l'escriptora empordanesa Llucieta Canyà i la seva comèdia L'amor té cops amagats. Nascuda en el si d'una família de pagès de la Bisbal d'Empordà, Llucieta Canyà fou assagista, comediògrafa i conferenciant. Amb un caràcter decidit i valent, des de ben jove va tenir vinculació amb diferents entitats polítiques nacionalistes, tant des de la seva comarca com de Barcelona, on es traslladà a viure per tal de seguir els estudis de Magisteri i Dret. Per la seva extraordinària capacitat d'expressió i divulgació i com a feminista conservadora, va sentir la necessitat d'influenciar les dones a través d'un discurs pedagògic, sovint plasmat en els seus assaigs, per la lluita pels drets de la dona, sense traspassar, però, els límits de la seva feminitat. Va començar a publicar els seus escrits l'any 1928 en fer-se càrrec de la secció diària Món Femení de la Veu de Catalunya. Va col·laborar en diferents mitjans de la premsa local, el Bisbalenc, la revista Joventut Catalana i el setmanari Decidellà. I publicà diferents reculls de poemes i assajos basats en els monòlegs de les seves conferències. Fou, però, el 1933, amb la publicació L'Etern Femení, un assaig que reflectia el debat de la compatibilitat de ser mare i l'actuació pública, quan assolí un gran ressò. Un any més tard publicà Confessions, ideologies, orientacions, una mena de guia moral per a les dones des de l'adolescència fins a la maternitat. Anys més tard, el 1957, va publicar l'assaig dedicat a l'home, L'Etern Masculí, i Orientacions, Consells, Esperances, una mena de brevari sobre els diferents estadis de maduresa de l'home des de l'adolescència fins a la seva maduresa. La seva primera comèdia teatral, L'estudiant de Girona, data del 1936 i està ambientada a l'època de la invasió dels francesos. L'amor té cops amagats, l'obra que us presentem avui, fou publicada el 1954. Durant els anys 60, l'activitat de Llucieta Canyà va ser considerable. Sorprèn comprovant les hemeroteques el gran nombre de conferències que va donar arreu de Catalunya, els actes culturals en els quals va participar i la seva presència en diferents programes radiofònics, algun dels quals de tipus consultori, on responia preguntes dels qui trucaven a l'emissora, aconseguint una gran popularitat. També és autora de diferents contes infantils, el més famós, En Patufeta Montserrat, i d'algunes traduccions. Morí el 1980 deixant algunes obres inacabades, com la farsa còmica Un marit que no té preu, la comèdia L'amor sap allà on va i la novel·la Les llàgrimes d'Angelina. L'amor té cops amagats és una comèdia sentimental en tres actes que transcorre en un col·legi de monges teresianes on les noies joves que hi viuen comencen a esperar que els arribi l'amor que anhelen. L'obra s'estrenà al Teatre Romea de Barcelona el 5 d'abril de 1954 per la companyia titular catalana sota la direcció d'Esteve Polls. El 1969 fou portada a la televisió i emesa en el programa Teatre Català de Televisió Espanyola a Catalunya sota la direcció de Jaume Piques i amb un repartiment en el que hi podíem trobar actors i actrius com Rafael Anglada, Rosa Maria Barbany, Mercè Broquetes, Adrià Gual, Àngels Moll o Carme Sansa, entre altres. La versió radiofònica que tot just a continuació escoltarem és un enregistrament del quadre de veus de radioteatre de l'any 1988 amb la direcció de Joan Garrigó. La narració és de Rafael Peris, el muntatge musical de Nina Mataix i la realització tècnica de Josep Lluís Lanau. Avui, però, la introducció que els fem serà un tant diferent a com acostumem. Permetin-nos que sigui la veu del seu adaptador, Rafael Peris, qui els parli de l'autora. I els actors i actrius, de fet, es presentaran ells mateixos, parlant-nos de com són els seus personatges. Esperem que gaudiu de l'audició d'avui.

0: senyores, senyors, Llucieta Canyà, podem dir, és una autora que té una fina sensibilitat literària i, sobretot, creu en uns valors eterns en el que l'esperit sempre és per damunt del comportament instintiu del cos. Són uns valors que, sigui com sigui el modernisme avançat que vivim, la gent de bé, que creu en valors de nivell, acaben per comprendre que sols a l'amor, la renúncia, la comprensió i l'estima als demés poden portar una vida plena i en pau. Anirem descobrint el contingut d'aquesta comèdia, de la que l'autora ens diu d'entrada que ens xocarà, perquè estem tan acostumats a les obres tremendistes i morboses, obres de paraules gruixudes, amb figures de cartró, que ara, al trobar-nos amb uns personatges sincers, de cap a peus, que reaccionen d'una manera real i humana, ens haurà de sorprendre la naturalitat com la mateixa vida, amb una de tantes històries verídiques, verídiques que ens oferia la lluita per la vida, allà pels anys 50 i 60. Bé, ara les actrius i els actors ens poden anar presentant els personatges que n'hi han interpretant, perquè ens diguin com pensen i com són. Tenim aquí a la Rosa Aguado, que farà la Fineta.
1: Em dic Fineta Bertran, tinc 19 anys i estic enamorada com una tonta. Volen saber com sóc? És ben senzill. Sóc una noieta, gentil, seriosa i encara no he sofert cap sotrac de consideració. Filla única d'un fabricant de teixits de renomenada, orfa de mare, he estat mimada pel papà, l'oncle Serafí, i per en Jordi, el fillol del papà, d'una manera excessiva. I això és gairebé tot el que es puc dir.
0: Bé, la Rosa Izquierdo fent el paper de Maria Marta.
2: Soc Maria Marta Torrelles. He complert 20 anys. Soc inquieta i tinc el cap ple de pardalets, malgrat els renys constants de les monges. Em vull pescar un títol. I per tal d'obtenir-lo no em deturarà res. Les monges no m'estimen perquè diuen que sóc una mala estudiant i que únicament sé parlar de vanitats. Els nois m'agraden molt i m'escric amb tres artistes de cinema. A més, sóc bonica i faig de bon mirar.
0: Maria Glòria Ferrés serà la mare Concepció.
3: Sóc una monja jove que estima les nenes entranyablement.
0: Margarita Fabregat, amb Doña Remigia.
4: Sóc Doña Remigia, vídua del marquès de Valldaura de Rocafort, casa marquesal famosa per les seves heroiques gestes en temps d'infidels. Ja està dit tot.
0: Rosa Voladeres és la col·legiala primera.
5: Sóc una col·legiala i em dic Pilar. Tinc 17 anys. Sóc feliç dins del col·legi i voldria que aquests anys no acabessin de passar mai.
0: Lourdes Vallès és una altra col·legiala, la segona.
6: Les madres, amb els seus sermons, m'ensopeixen i em fatiguen. Faré una novena a Santa Rita perquè molt aviat trobi l'enamorat i pugui casar-me. Ah, sóc col·legiala, que em dic Tresina i tinc 16 anys.
0: Rosa Maria Puigbó és la cambrera.
7: Sóc una cambrera xerida com una perdiu. No pensin mal, ei? Sóc una bona noia. Em dic Elisa Suquer i sóc de Cardedeu.
0: Joan Salvador és en Jordi.
8: Quan vam fer el test al col·legi dels jesuïtes de Sarrià, em van classificar com un tímid notable. Estic segur que no es van pas equivocar. Sóc un tímid. Em dic Jordi Puigdevall i Sarriera i tinc 29 anys. Estic enamorat, però els prego que em guardin el secret, eh?
0: En Ramon Bravo ens farà el don Serafí.
9: No he entrat a la confraria dels casats perquè sóc un sentimental com una casa i no he volgut fer desgraciada la que s'hagués casat amb mi. Prefereixo sofrir tots els inconvenients dels solters sense tenir els avantatges dels casats abans de sacrificar una d'aquestes amables i encantadores criatures que es diuen dones. Sóc un tio i, a més, el de Fineta. Em dic Serafí Bertran i Torregrossa.
0: Ismael Major ens interpretarà en Carles.
10: marquès de Valldaura i de Rocafort per servir-los.
11: Tinc molta flema i una gran dosis de cinisme. Ah, i 30 anys. Per obtenir benestar i diners no tinc gaires manies. No crec en l'amor i considero les dones com un mal necessari. M'agraden tant com el joc, el beure i els cavalls. De mi ja gairebé els ho he dit tot, amb quatre paraules. Després diuen que els pergamins no serveixen per res. Va, amb vegetes i res més que amb vegetes.
0: La veu de l'Alcel Marcet, interpretant a Don Marçal.
12: Em refio de la meva filla Fineta, que quan surti del col·legi, junt amb el meu fillol, faran que no em torni com un tros de màquina de les que teixeixen. Em dic Marçal, Bertran i Torregrossa.
0: Manel i sol, anem Tomàs.
13: Soc jardiner d'ofici i pobre com una rata. Ah, i per si algun dia els pot interessar, em dic Tomàs.
0: I en Lluís Barón, amb el doctor Masdeu.
14: Soc un metge com tants i d'una excessiva bona fe, com molts. He estudiat 14 anys una carrera i no he dormit totes les hores que he tingut son. De tots aquests sacrificis, senyores i senyors, que la majoria de la gent no en sap res, n'obtinc crítiques i oblit. I per acabar-ho d'arrodonir, soc metge del seguro.
0: Ja els coneixem a tots. Ara, el decorat representa el pati d'un convent de monges teresianes, de les que es dediquen a l'ensenyament. Al fons del jardí, molt assolellat, hi ha una escultura de Santa Teresa. Al mig, un banc de fusta i per tot arreu plantes i flors de totes classes. Sens dubte, és un jardí alegre i ple de vida.
7: I què, Tomàs? Ja acabeu d'esporgar els arbres del jardí?
13: Ui, sí que corre, Madre Concepció. Esporgar els arbres no és pas una cosa que es pugui fer barrit barrap. Ei, per fer-ho bé s'entén. És que la Madre Superiora troba que vaig a poc.
7: A mi no m'ha dit per res. Són per adornar la capella aquestes flors que recolliu?
13: No, Madre Concepció. Aquest ram és per la senyoreta Fineta. Per la Fineta, com ella vol que l'anomeni.
7: I sou molt amic, vos?
13: Jo bé plau juraria que en som d'amics. La senyoreta Fineta, a les hores d'esbarjo, moltes vegades em ve donar conversa i m'explica unes coses que moltes no les entenc, però que m'agraden d'allò més i em distreuen.
7: I què us conta?
13: Em conta els seus projectes, que a mi em fan restar bocabadat. Si no fos que quan toca la campana ella se'n va, jo crec que la meva feina restaria tota per fer escoltant-la. És tan bonica i tan amable. Miri, sembla estrany que sent com és una senyoreta d'una família tan rica sigui tan senzilla.
7: Us l'ha demanat ella, aquest ram?
13: No, Madre Concepció, però com que sé que li agraden tant les roses blanques, així que he vist que els roserars eren vedats, m'he apressat a fer-n'hi un ram.
7: És molt bonic.
13: M'hi ha enviat força, i això que l'he fet amb pressa.
7: Ja no n'hi podreu fer gaires de rams, Tomàs. Ja sabeu que la senyoreta Fineta ens deixa avui mateix.
13: Prou que ho sé. Fa uns dies que m'ho va dir amb un posat entristit. A mi m'estima molt, i a vostè, vaja, i a tothom, perquè és molt bona. Diu que sóc el seu confident. Ei, després de la vostra reverència, s'entén?
7: Ja.
13: Jo li tinc el cor posat. S'assembla tant a una única filla que se'n va morir. Era bonica com un sol.
7: Apa, apa, Tomàs, feu el cor fort. Tothom en passa de penes i tribulacions en aquest món. Ah, ara li podreu donar el ram a la senyoreta Fineta, però serà millor que les altres nenes no ho vegin. Aneu cap a l'altra banda i jo ja la faré venir. Que us heu fet mal a la mà?
13: No, no ha estat res. He pujat l'escala per abastar les roses i he relliscat. No he tingut més remei que agafar-me la branca del roser i m'he clavat unes espines. Oh. No, res.
7: Veniu, que us hi posaré aigua oxigenada. Veniu.
15: La Madre Dolores m'ha posat un càstig, però després m'ha perdonat.
5: Però, Maria Marta, per què ho fas d'escriure el teu enamorat mentre estàs a classe?
15: A quina hora vols que ho faci, doncs?
6: És com la Ruscalleda i la Sant Joan, que les escriuen a la nit, quan la Madre Eufràcia va resant el rosari amunt i avall dels dormitoris.
15: Sí, sí, però ja saps que fa pocs dies que van atrapar la Pilar Vila i ja saps el càstig que li imposaren.
6: Ai, quan jo tingui un enamorat.
15: Ah? Però tu et penses que el que ara escric és el meu enamorat?
6: No.
15: No. Ara escric aquest jove perquè em diverteix, per passar el temps, per entrenar-me i, si convé, per casar-me. Per allà va la mare Concepció i ja és estrany que amb ella no hi vagi la Fineta.
5: Ja ho pots dir. Sempre se les veu juntes.
6: Per mi, Fineta li explica tot el que nosaltres fem i deixem de fer.
5: Oh, això no, Teresina. I Fineta és incapaç de fer el que dius.
15: Ai, quina sort que té de poder sortir d'aquestes parets.
5: I per casar-se d'aquí a poc temps.
15: Tu creus que s'hi casarà amb el que diuen?
5: Jo crec que sí.
15: Doncs jo, si fos home, no la voldria.
5: A tu, el que et fan raonar és l'enveja, vet aquí.
15: L'enveja? No, Pilar, no. Jo, perquè ho sàpigues, tinc els pretendents a dotzenes.
5: Sí, sí.
15: Que et penses que sóc com tu? Que si no fos aquell cosinet tan esquifit no tindries ningú que et parlés d'amor.
5: Oh, doncs per què te'l mires amb aquells ulls de peix cada vegada que em ve a veure amb la seva mamà?
15: Ja m'agradaria de saber si ve per veure't a tu sola.
5: Vindrà per veure't a tu, si et sembla. Ai, filla, i que en tens de pretensions.
15: Si fa no fa, les que tens tu.
6: I bé, no us baralleu. D'homes rais se'n troben molts.
15: I que n'ets de totxa, Teresina. Això ho deus haver llegit amb alguna novel·la rosa. No t'afanyis a cercar qui es fixi en tu i prou que et quedaràs soltera per tota la vida.
6: I al capdavall, què? Més val quedar-se soltera que no pas casar-se amb un home que no s'estimi.
15: Ets una romàntica incorregible. Com si tots els que es casen s'estimessin.
6: És a dir, que tu et casaries sense estimar.
15: I per què no? L'estimar ja ve després. Estimar rai, que sempre s'hi és a temps. Això ho diu sempre la mamà.
6: Però sense l'amor, deu ser cosa ben galdosa el matrimoni.
15: Digues que se't presentés un bon partit, un jove que fos ric, i encara que no fos molt jove, que fos milionari, i que et portés al Liceu amb una llotja i et comprés brillants com rocs i pells de preu i et fes lluir a dins d'uns rolls dels més moderns i que et comprés una torre s'Agaró. Ja veuríem si li diries que no, encara que no t'agradés gens ni mica.
6: Ben net que no el voldria.
15: Quan la guineu no les pot haver.
6: Poca solta, més que poca solta.
15: I tornes a insultar.
5: I ara, noies, que us poden sentir?
6: Doncs per què comença?
15: La que has començat has estat tu.
6: Tu has estat.
5: Calleu.
6: I encara que m'hagués de quedar soltera, jo no faria el que fas tu.
15: Què faig? Què faig?
6: Mirar-te el jove, que diuen que s'ha de casar amb Fineta, amb uns ulls que no volen dir cap cosa bona.
15: No és veritat.
5: Vaja, Maria Marta, que el que diu Teresina ho hem vist totes.
15: Heu vist visions.
5: Un dia que tu parlaves amb ell, et varen sentir. I vaja, que feia l'efecte que el volguessis conquistar.
15: Aneu a passeig. Però que consti que si alguna vegada he parlat amb el pretendent de Fineta ha estat perquè ell ha començat la conversa i jo no el podia pas plantar.
5: Tot això no són més que excuses. Ets tu qui li vas al darrere. Sí, sí i sí.
15: Si tornes a dir-ho,
6: la Mare Concepció.
5: I amb la Fineta?
15: Ja seria estrany.
16: Què és això, baralles?
15: Ha estat la Pilar que m'ha dit que...
5: Oh, no se la cregui. Ha estat ella la que em volia pagar.
16: Qui ha estat la que ha començat?
6: Oh, veurà, Madre, no ho sé ben bé del cert.
16: Has estat tu, Maria Marta?
15: No, Madre Concepció.
16: Si no pot ser altra. Sempre ets tu la que et distingeixes movent el d'ulls. A classe és on t'hauries de distingir. I ja saps que sempre, sempre ets la darrera.
17: Perdoni, la Madre Concepció.
15: Sempre se'n veu només a mi. I en canvi aquesta...
5: Però si jo no he fet res.
15: Ah, no? Doncs ara li diré a la Madre que tot el dia no em calles dient-me que faci de manera de comprometre Fineta.
16: I això per què?
15: Perquè té gelosia.
5: Com que vostè només estima la Fineta.
16: Valga'ns Déu. Sí, a totes us estimo igual, criatures. A totes. Bé, i ara aneu cap a la sala de professors que la Madre Misericòrdia us demana. Deus estar contenta, oi, Fineta?
18: Què li diré, Madre? Sí i no. La trobaré tant a faltar, Madre Concepció. Ha estat vostè molt bona per mi. Com li pagaré tot el que vostè ha fet per aquesta pobra noieta? Perquè no em trobés enyorada i sola. Vostè ha comprès les meves lluites interiors. S'ha fet càrrec del meu temperament. Bon xic, romàntic i somniador.
16: I jo també et trobaria a faltar, fineta. Els teus 18 anys em feien pensar en la meva joventut. Jo tenia, i encara el tinc, un caràcter igual al teu. Confiat, pacífic i alegre, a tot això alhora. És per això que sense voler, i que Nostre Senyor em perdoni, et vaig posar tant defecte des del primer dia.
18: I vol que no m'entristeixi veient-la com la veig?
16: Tens raó. No tinc per què entristir-me quan sabem que els efectes d'aquí a la Terra passen.
18: Que es pensa que l'oblidaré?
16: Em faràs molt contenta si no ho fas.
18: Miri, vindré a mancar-les quan serà el meu promès.
16: Tindràs altra feina, obligacions...
18: I que no és un deure de venir-la a veure.
16: De debò?
18: De debò? I quan vingui, l'ajudaré com he fet fins ara. I em tractarà com quan jo era aquí i semblarà que encara sóc col·legiala.
16: Deixa que et faci una abraçada ben forta. Qui sap si per darrere vegada...
18: Oh, Madre Concepció.
19: Ah, caram. Potser sóc inoportú.
18: Oncle Serafí.
19: Hola, pom de flors. Senyora.
16: No, Mare Concepció, res més que Mare Concepció.
19: Perdoni.
18: Que no ha vingut el papà.
19: I és clar que ha vingut. S'ha deturat un moment a la direcció amb la Madre Superiora. No havia de venir. Havia de ser jo sol el que vingués a treure't de presidi.
18: Oh, presidi, no.
19: Bé, doncs deixem-ho a presó atenuada, vaja. Deus estar contenta, no?
18: Sí, oncle.
19: Em sembla que no estàs tant com no hauries d'estar.
18: Oh, no ho creguis.
19: No pensi pas, Madre Concepció, que les meves paraules hagin volgut significar de cap manera que no estigués convençut que vostès tracten bé a la meva neboda. Res d'això. Sé que en aquest col·legi les pensionistes són ben ateses tant espiritualment com materialment. S'ho fan pagar, això sí, però són ateses, que és el principal.
18: És el meu oncle Serafí, Madre, que vostè ja deu recordar, no? Uh-huh. És una bona persona, però té un gros defecte.
19: Ves en compte, fineta, davant de la senyora. No em desacreditis massa.
18: Veus? Ja ha sortit la flaca. S'enamora de totes les dones que veu.
19: Veuràs, ara sóc jo que trobo que no està bé que digui certes coses davant de la Madre.
16: Oh, coses més atrevides he tingut de sentir vigilant les pensionistes.
18: I Carles? No ha vingut, Carles?
19: També ha vingut, esclar.
18: On és ara?
19: Fineta, em sembla que hi penses massa, en aquest jove.
18: Oncle, no convencis amb les teves prèdiques.
19: Et convenen?
18: Sempre en diu el mateix, Madre Concepció.
19: T'ho dic perquè t'estimo. Ja veu, Madre Concepció, quin desfici per veure el xicot que li va al darrere. Una mica de paciència, nena. Vindran tot seguit. Dic vindran perquè a en Carles ha vingut també Doña Remigia. S'han quedat a saludar a la superiora.
18: Doña Remigia no comptava pas que vingués avui?
19: Doncs comptaves malament, perquè és cosa sabuda que allà on va la mare, va el fill. Però una cosa, tot Barcelona vient el coneix pel noi de la mare.
18: No m'agrada que diguis això. Tu no li tens gaire voluntat, en Carles.
19: Mira, fineta, a mi, les persones que no m'entren de cop, i aquest Carles i la seva mare...
16: Una servidora els deixa.
18: No, no se'n vagi.
19: No, per mi no cal. No li haig pas de dir cap secret a la meva neboda.
16: Bé, amb el seu permís. Fins ara.
19: Saps que aquesta monja és molt simpàtica? Llàstima que en aquest col·legi no admetin pensionistes que s'afaitin i portin pantalons i americana.
18: Oncle, no comencis.
19: Com vols que et digui, a ser atès per una monja així com aquesta Madre Concepció, doncs m'agradaria.
18: No em diguis absurditats.
19: I quan he entrat, n'he vist una altra de monja. Mare de Déu, senyor, que també era una galant dona. Fillets de Déu, es veu que les trien en aquest convent. Bé, canviem de tema. Saps qui ha vingut amb nosaltres? És a dir, amb el papà.
18: En Jordi.
19: Just. Pobre xicot.
18: Què li passa?
19: D'un temps ençà que el veig trist i capficat. No sembla el mateix d'abans. Per mi, pateix alguna forta contrarietat. Abans sempre reia. Ara, amb prou feines en raona. Juraria que està enamorat.
18: I no sap la casa?
19: Em sembla que la casa sí que la sap. I la noia també.
18: Aleshores, què espera?
19: Espera, com t'ho diré jo? Espera a veure si ella se n'adona.
18: Oh, doncs trobo que fa mal fet. És l'home qui ha de declarar-se.
19: És el que jo li dic, però es veu que ell no s'hi atreveix.
18: Ah, per por que li donin carbassa.
19: No sé.
18: Ja li faré un sermó.
19: Tu?
18: Sí, jo. Que et penses que no en sabré? Deixa que sigui promesa. Aleshores tindré més autoritat per parlar.
19: I si el sermó li fessis abans?
15: No els destorbaré gaire. Venia a dir a la Fineta que les amigues se'n volen acomiadar abans d'entrar a classe.
18: I vaig de seguida, Maria Marta.
15: Vostè deu ser el famós oncle de la Fineta.
19: Famós?
15: Són les coses que ens ha contat Fineta de vostè.
19: Ah, en bé o en mal?
15: En bé. És a dir, diu que vostè és un home dels que ha fet tronar i ploure.
19: No ho cregui.
18: És Maria Marta Torrelles, una amiga i companya.
19: Ah, bonica, per cert. Filla de Déu, aquest convent és una temptació.
15: Diu, per mi?
19: Ho dic per vostè, per la Madre Concepció, per una altra monja que he vist, en fi, per moltes.
20: Bones tardes.
18: Oh, caram, Carles, creia que no venies.
20: La mamà s'ha entretingut amb la superiora.
18: Però tu podies venir.
20: Sí, és clar, però... Com està, Maria Marta?
15: Molt bé, i vostè?
20: No tan admirablement com vostè. Perquè això no és possible.
15: Sempre galant.
20: Crec que aquest any sortirà del col·legi.
15: Si Déu vol, en entrar a l'estiu, final de curs. Cregui que ja no tinc unes ganes.
20: No es deu pas estar massa malament aquí.
15: Malament no, però...
19: Senyoreta Maria Marta, seria tan amable que em volgués acompanyar a donar un tomb pel jardí? Ei, si les monges no ens han de renyar.
15: Amb molt de gust. Ara és l'hora de l'esbarjo. Vol que li presenti les meves amigues? N'hi ha de molt boniques.
19: Més que vostè.
15: Oh, quines galanteries, sap dir.
19: Amb això m'acontento, senyoreta.
20: Fa temps que estic observant que el teu oncle no li sóc simpàtic. I fins sospito que el nostre futur prometatge no el veu amb bons ulls.
18: T'equivoques, Carles. El meu oncle no desitja més que la meva felicitat. I sabent com sap que amb tu haig de ser feliç, compta'm forces coses, Carles.
20: Coses? Ai, què vols que et conti? No sé què explicar-te.
18: No?
20: Què vols que et digui? Que t'estimo? Bé, ja t'ho he dit.
18: I què més?
20: Encara no és prou?
18: Quan tu dius, fa prop de 3 setmanes que no ens havíem vist.
20: Però has rebut lletres meves.
18: Ja ho sé, però no és el mateix. És tan diferent llegir les paraules o sentir-les. El paper s'hi pot escriure el que es vol, i la que llegeix pot enganyar-se. Sentint les paraules és molt difícil d'enganyar-nos. El to de veu, l'emoció del moment, els ulls, tot s'uneix per a dir la veritat.
21: La sacra.
18: I la que estima no s'enganya mai.
20: Saps que trobo que filosofes molt?
18: No em facis riure, Carles. De què en dius filosofar? No faig altra cosa que dir el que em surt de l'ànima. De debò no tens altres coses per contar-me?
20: Si vols que t'expliqui la funció de gala de dijous passat al Liceu...
18: No, això no m'interessa.
20: A la llotja del costat de la nostra hi havia les Bertans, les teves cosines.
18: Et devia interessar molt que t'hi fixessis tant.
20: No em negaràs que Sílvia Bertran és una noia que fa goig. I si això afegeixes el que vagi admirablement vestida...
18: Mira, Carles... Per dir-me això, prefereixo que no em diguis res.
20: Ah, tens gelosia.
18: Gelosia? No. Si hagués tingut gelosia, no seguiria escoltant-te. Però penso que, tanmateix, entre les coses que tu em dius i les que jo tenia de dir-te, hi ha una gran diferència.
19: Ah, veu com l'hem trobat, el seu fill?
22: Veritat que faran molt bona pareja.
19: Si es casen.
22: Què vol dir, si es casen? Oh, què tal, Fineta?
18: Déu la guard, doña Remigia.
22: Em sembla que aviat serà qüestió de deixar els tractaments.
20: Ja veus, la mamà i tot ha vingut...
22: Naturalment, no et podia pas deixar anar sol.
23: Que tenia poques perdes.
22: No, senyor, però una diada com la d'avui no deixa de ser una diada assenyalada. Ai, senyor, quan penso en el dia que a mi em varen treure de col·legi, m'emociono.
19: Caram, sí que té memòria, doña Remigia. Amb els anys que deu fer d'això.
22: Oh, sap que no és gens galant, don Serafí.
19: Jo que em creia que ser galant era el meu plat fort.
22: Doncs no ho sembla. Oh, mira, fineta, venen el teu pare i el Jordi.
16: Per aquí, em volen fer el meu favor?
1: Nena.
18: Papà.
2: Oh,
18: papà.
2: Marçal, no li diguis nena. Pensa que l'has vingut a cercar per dur-la a la sagristia, com aquell qui diu.
1: Per mi, tingui els anys que tingui, sempre serà la nena.
18: I doncs, Jordi, que no som amics?
3: Per què ho dius?
18: Com que no m'ha saludat?
22: A mi em succeeix el mateix. El meu Carles, no em puc desbesar-me de dir-li nen.
18: Oh, però d'aquí endavant bé caldrà que se'n desbesi.
2: Pa Jordi, vinga, home, digues-li alguna cosa a la fineta.
3: Després, després.
2: Després sí, i ara també.
1: Home, Jordi, era per dir-li el que li has dit a fineta, que has volgut venir.
18: Oh, deixa'l, papà. Ja parlarem, ell i jo. D'ençà que està enamorat.
1: Eh? I jo vivint els llims.
3: És una bromada de la fineta.
18: Bromada? No, noi, no. I fins sí que esperes que ella se n'adoni del teu enamorament per a llançar-te.
22: Què fas parat, Carles? Sembles talment un estaquirot. Escolti, Marçal, em voldria permetre una pregunta. Dispensin.
1: Digui, digui.
22: No troba que Fineta i el seu fillol tenen massa franquesa?
1: No veig visió en Remigia. Tingui en compte que han crescut plegats, com dos germans.
2: I doncs, Carles, com van aquests amors?
3: Què vol dir?
2: No, vull dir que si vostè està disposat a casar-se amb la meva neboda.
3: Naturalment que sí. Per què m'ho pregunta?
2: Com que sembla que no el preocupa massa la fineta.
3: Ja hi haurà temps per dir-nos tot el que ens hem de dir.
2: Vaja, està vist que amb els enamoraments actuals no hi entenc pilota.
22: A tot el que vulgui, Marçal. Però els col·legis de Barcelona són poc aristocràtics. Si jo hagués tingut una filla, l'hauria enviada a un col·legi de l'estranger. Allà aprenen altres coses.
2: Sí, que no els serveixen de...
22: Però donen to. La meva cosina Fifi Puig d'Ullers va enviar la seva filla Fefe a un col·legi de París.
2: I en tornar, segons tinc entès, va fugir amb el xòfer de casa seva.
22: Això no deixa de ser una impertinència.
2: Dispensi, senyora. És una veritat. Una veritat que va comentar tot Barcelona.
1: Home, Serafí, no parlis d'aquesta manera.
16: Ja han vist les reformes que hem fet al col·legi? Si volen, els ensenyaré la nova capella que hem inaugurat. Els acompanyaré amb molt de gust.
22: Oh, haran una pareja deliciosa.
21: Tots han marxat darrere de la Mare Concepció. Sols han quedat l'oncle Serafí i el silenciós d'en Jordi.
2: Jordi, si no t'espaviles, el teu plet el tens perdut.
3: Què vol que faci?
2: Què dius? Els teus anys de manar què cal fer quan una noia es vol de debò. Home, què vols que et digui? Hi ha coses que no es demanen.
3: Vostè creu que li puc parlar d'amor a la fineta?
2: I per què no? No has treballat amb entusiasme al costat del meu germà. No has plantat el coll en el negoci. Si el meu germà t'ha pujat com un fill, tu li has pagat tot això amb amor, que és la moneda més bona. Que hi ha alguna cosa a dir, doncs, si tu, sense voler, t'has enamorat de la seva filla i la vols fer la teva muller?
3: I sap com ho interpretaria en tenir com la fineta?
2: Quan a ella vés a saber. Mai no saps com reaccionen les dones. Referent al meu germà, si vols que li parli, li parlaré. Però si per cas, ha de ser aviat. Aquests aristòcrates faran poblet i santes creus per tal d'avançar els esdeveniments. Estan empenyats fins al capdamunt.
3: Si fineta no estimés a Carles...
2: Si vols que et parli sincerament, no crec que el que sent la meva neboda per aquest minyó sigui amor. Si ho cregués així, fora el primer d'aconsellar-te que ho deixessis córrer. Però a mi em sembla que fineta està només que sugestionada per aquest orgullós minyó.
3: Sugestionada?
2: Fineta, no havia escoltat mai cap paraula amorosa fins al dia que va conèixer aquest xitxarel·lo amb més fums que el rei Lear. Romàntica com ella sola, s'ha enlluernat amb els títols d'aquest marqueset tronat i res més.
3: I pensar que jo l'estimava sempre.
2: Però havies de fer per manera que ella ho sabés.
3: Jo ho sé, que d'altres ho haurien pas tingut els meus escrúpols. I a la quieta, s'haurien guanyat el cor de la fineta.
2: Amb la timidesa no es va enlloc, Jordi. Vols que parli amb fineta?
3: No, doncs Serafí, mai. Ara fora, abominable.
2: Tu mateix, noi. Però si m'has de creure a mi, vés una mica de pressa a prendre un determini. Aquesta marquesa i aquest fill tenen ganes d'enllestir el casori molt aviat. Apa, anem-nos amb els altres.
21: Eh? Una estona després apareix en escena en Carles amb cara de poca satisfacció. Es veu que la capella no li ha agradat pas massa. Entra la Maria Marta i en veure el Carles fa un gest com per marxar.
4: A vostè la cercava.
15: Vagi-se'n, vagi-se'n. Què pensaran si ens veuen plegats un dia com avui?
4: Que pensin el que vulguin.
15: Sap que si Finet el sentia no li faria gaire gràcia el que acaba de dir. Bah. Ara sí que ja no ens veurem més per aquí.
4: Li sabrà greu?
15: Oh, veurà. Vostè és un jove molt simpàtic i galant.
4: Per molt galant que sigui, mai no ho seré prou per alloar la seva bellesa.
15: Em sembla que vostè no està gaire enamorat de Fineta, ja que si n'estigués...
4: A ella, d'ara en endavant, la veuré a totes hores. I en canvi...
15: Per Déu, Carles!
4: És tan deliciós sostenir una conversa amb vostè.
15: I amb ella, no?
4: Fineta és una noia molt especial.
15: No l'entenc.
4: Amb ella no es pot parlar de moltes coses. No comprèn la vida de societat.
15: Ja la comprendrà una vegada estigui casada amb vostè i sigui marquesa de Valldaura.
4: La meva il·lusió hauria estat trobar en el meu camí una noia com vostè.
15: Oh, i ara, Carles, vegem si se'm declararà.
4: I si ho feia?
15: Ara ja és tard.
4: Per què? Encara no existeix cap compromís formal.
15: Carles...
4: Tinc la certesa que vostè em sabria comprendre.
15: Això no pot ser, Carles.
4: Per què no?
15: Les seves paraules poden fer-me molt disortada.
4: Si li digués que en aquest prometatge hi vaig per força, empès per la voluntat de la mamà, què diria?
15: Calli.
4: No s'ha adonat que cada vegada que jo he vingut aprofitava tots els moments per a veure-la?
15: Pensi el que diu.
4: Ho sé molt bé, Maria Marta. Si em volgués escoltar...
15: Psst, que venen.
2: Vaja.
4: Vaja, tota la colla.
8: Mira, nosaltres vinc a esperar si venies.
15: Ha estat una casualitat que ens trobéssim... I Carles m'explica...
8: Secrets?
15: I ara...
8: Cal reconèixer que Carles és complimentós.
2: Segons amb qui, massa.
21: Ja m'ho semblava a mi que no podia ser que tu, Fineta...
22: I ara... Quina familiaritat amb un jardiner.
21: Vull dir vostè, senyoreta Fineta.
8: No, Tomàs, no. Tutegeu-me com heu fet fins ara. M'agrada.
22: Oh, bien. Te gusta, eh? Te gusta. I les jerarquies? I la categoria? A on de les dejas?
21: Dispensi'm. Ja veig que he faltat.
8: No. No us heu pas de disculpar, Tomàs.
21: Si vostè volgués acceptar aquest pom de roses, són les que vostè... A tu t'agraden. Les he collit a la primera hora d'aquesta tarda.
8: I amb gran alegria que les accepto.
9: Permeti'm que li doni una propina per la seva amabilitat, Tomàs.
21: No, això sí que no. No s'ho prengui com un desaire, senyora. Però no ho puc acceptar.
22: I sí, preneu-ho, Tomàs.
21: No, no, Madre Concepció.
8: Que no em vindreu a veure?
21: A casa de vostè. La podré veure.
8: I sí, Tomàs.
10: Escolteu, bon home... Vos feu de jardiner, oi?
21: Sí, senyor. I mal m'està el dir-ho, però hi tinc punt amb el meu ofici. Veritat que el jardí del convent dona gust de veure?
10: Que us voldria deixar aquesta casa per venir a fer de jardiner a la meva?
21: A casa de vostè?
10: Sí.
21: Amb la Fineta? Ai, vull dir la senyoreta Fineta. M'ho diu perquè sí, veritat, senyor.
10: Què hi dius, tu?
8: Si dieu que sí, el papà, em fareu molt contenta, Tomàs.
2: Ben fet, Marçal.
22: Encuentro que és una escena grotesca, molt grotesca.
2: Aquesta no, senyora, no. D'altres escenes són grotesques i molt grotesques.
22: Bé, Tomàs.

0: Maria Marta.
1: Adéu, fineta.
0: Vols una rosa, Carles? I consti que hauries d'haver estat tu el que m'havies d'haver portat un ram com aquest.
2: I nosaltres, que no som de Déu?
0: Tu també. Mira, mira que presumit se'ns torna l'oncle Serafí. Passi bé, Madre Concepció. Pensi en mi.
1: Adéu, fineta. Adéu. I que siguis ben sortosa.
3: A poc a poc van desapareixent els personatges. Doña Remigia en plan de marxar de pressa. Aquesta gent no són del seu nivell. El jardiner torna a les seves plantes. La fineta i el seu pare surten mig abraçats. I l'oncle Serafí segueix la seva broma amb el Jordi. En Carles té a la mà la rosa que li ha donat la fineta. La Maria Marta es guarda a veure què és el que fa. Els ulls de la Maria Marta són provocatius. En Carles topa amb el seu esguard i d'una manera ostensible, a poc, s'apropa a ella, que està asseguda al banc del jardí. Li deixa caure la rosa a la falda i, desafiant, se la mira i...
4: És això el que volies?
0: Sí.
3: Han transcorregut 3 mesos. Som ara a un gran saló, ben amoblat. Al fons, unes vidrieres que donen al jardí. En Tomàs, el jardiner, està col·locant unes grans toies de flors damunt de diferents mobles. Una cambrera treu la pols de la cònsola amb un plomall gros.
5: Teu prou d'enllestir.
6: Què rondines? Però no saps quin dia és avui?
5: Que si ho sé, massa. Tot el matí que no m'ha vagat de reposar un moment.
6: Que ho diguem als vells, que ens cansem bé. Però els que venim al món...
5: Digueu-me criatura, ara.
6: Ah, donarà goig de veure aquest saló. Em sembla que la senyoreta Fineta estarà contenta.
5: Pot ser que us ha donat la senyoreta. Per què li feu tants compliments?
6: Mira, noia, digues tot el que vulguis de mi, que t'ho perdonaré. Però d'ella et proveixo que en diguis mal i en broma.
5: Mentre després us ho agraeixi tot això que feu...
6: Ella no m'ha d'agrair res. Sóc jo qui li haig d'estar agraït tota la vida.
5: Feu-vos càrrec dels meus nervis. Per mort de la festa d'avui, no podré sortir amb el xicot.
6: Vet així el que penseu les noies d'ara.
5: Si fos vella com vos, tampoc no hi pensaria.
6: Encara que em vegis vell, sàpigues i entenguis que tinc el cor jove com tu, minyona.
5: Voleu dir?
6: Sí, sí, i més ganes de treballar i de fer feina de les que tens tu també. Fa prop d'un quart d'hora que no fas altra cosa que badar.
5: Si no que repapiegeu, us respondria d'una altra manera.
0: Què és això?
6: Ah, no la renyi, senyoreta.
5: És que m'ha dit...
0: Retiris, Elisa.
5: Sí, senyoreta.
6: Tot això no és més que enveja, senyoreta. Enveja de veure que vostè em té tanta voluntat.
0: Altra volta de vostè?
6: A soles m'hi atreveixo a tutejar-la. Davant d'altres persones em fa una mena de cosa. Com diré jo, em fa l'efecte que de què no li tinc prou respecte.
0: Oh, mireu que m'enfadaré.
6: Si és que s'ha d'enfadar, jo li prometo que la tutejaré.
0: Us felicito, Tomàs. Les flors són magnífiques.
7: Sí, unes toies esplèndides.
6: De debò? Et plau el meu treball?
0: Molt. Però per què ploreu?
6: Què sé jo? Per què em fa tanta alegria sentir-te dir que ho faig al seu gust? Ai, al teu gust.
0: Aneu, Tomàs, aneu. I recordeu-vos d'enviar el ram de flors més bonic al col·legi.
6: Sí, senyoreta. Ho faré.
0: M'estima molt, pobre Tomàs. Em coneix de tan petita. M'estima més que tu i tot.
7: Més que jo, en dubto.
0: Que et penses que no ho veig, que ara no m'estimes com abans?
7: Sempre t'he estimat igual.
0: No, Jordi, no. D'ençà que sóc mig promesa, que per tu he deixat de ser la fineta d'abans.
7: T'ho sembla.
0: És que tens por que Carles es molesti? Carles sap que tu i jo vàrem criar-nos junts i que som com dos germans. Te'n recordes quan érem petits que no aixecàvem 3 pams de terra?
7: Ja ho crec que me'n recordo.
0: Aquella vegada que em volien castigar per una entremaliadura que havia fet i tu vares dir molt seriosament a la mamà que et castiguessin a tu.
7: Aleshores ens estimàvem molt, fineta.
0: Jo encara t'estimo igual.

0: sempre t'he considerat com un germà gran, molt presumit, ben plantat i un home intel·ligent. Suposo que no et queixaràs del bon concepte que tinc de tu. Però com és que encara no t'has vestit?
1: Ja tindré temps.
0: T'ho sembla? Aviat començaran a venir els invitats.
1: És que hem de parlar amb el teu papà.
0: De negocis? I justament avui?
1: No és precisament de negocis.
0: Ah, és que anava a dir que els assumptes del despatx ja tenen espera. No, no. Avui bé mereixo que tant tu com el papà em dediqueu el dia. Saps qui vindrà? Maria Marta Torrelles. Ja la coneixes, no? Sempre hem estat bones amigues, encara que tinguéssim diferències per la manera de ser de cada una. La setmana passada va sortir del pensionat. Oh, i com passa el temps. Sembla que fa 2 dies que vaig sortir del col·legi i ja fa 3 mesos. Saps què hauries de fer, Jordi? Enamorar-la. Te'n rius? Ah, doncs, és una bona noia i de família distingida. No sé per què, em sembla que no li costaria pas massa de decidir-se a dir que sí a un xicot com tu. Vols que prepari el terreny?
1: No, és una noia que la trobo francament antipàtica.
0: Oh, ets la primera persona que sento que ho diu. Ah, parlant d'una altra cosa, cal que Carles el tractis d'una altra manera. El darrer dia li vares fer un paper molt estrany. Que us heu disgustat per alguna cosa? A mi ja m'ho pots dir, eh? I si és culpa d'ell, li passaré repulsa.
2: Hola, nois.
0: Avui sí que t'han fet arreglar aviat, eh?
2: Ui, no me'n parlis. I això que aquesta nit no he tancat els ulls.
0: No et trobaves bé?
2: Que si em trobava bé, massa. És a dir, no m'hi trobava gaire. Saps que el saló fa molt bonic amb la distribució de flors en llocs estratègics? De qui és obra? De Tomàs?
0: Sí, de Tomàs. Si ha volgut lluir. Vols una flor per la solapa?
2: Oh, que em trec de presumir. Les dones bé prou s'adonen que ja començo a ser una mica passat.
0: Vols dir que les dones s'hi fixen?
2: Que sí, s'hi fixen. Mira, aquesta nit...
1: Oncle Serafí...
2: Tens raó, noi. Res, que aquesta nit passada el reuma no m'ha deixat dormir. I tu, Jordi, què fem? Em sembla que estàs ensopidot.
0: Oi que és veritat, oncle, que d'un temps ençà Jordi ha canviat de caràcter.
2: Qui sap si les coses no les rullen com voldria.
0: No us heu pas disgustat amb el papà?
1: No.
2: Jo sempre estic amb el mateix. Aquest canvi de Jordi ho veig a enamorament. I vaja, trobo que per fineta no tindries de tenir secrets. Qui sap si ella et podria ajudar a vèncer alguna dificultat. Cas que hi sigui, esclar.
3: Senyoreta, doña Remigia i el senyoret Carles acaben d'arribar.
0: I el papà on és?
3: El senyor és a les seves habitacions.
0: A vigil?
3: Sí, senyoreta.
0: Ai, oncle, avui sí que em sento feliç.
2: Déu faci que duri.
0: I per què no ha de durar? Carles m'estima i jo li corresponc. I avui ja seré com mitja muller d'ell. Apa, Jordi, vés a vestir-te. I hem quedat que a Carles li faràs més bon paper. Entesos? Fins ara. Vaig acabar d'arreglar-me.
2: Dispensa que t'ho digui, Jordi, però la teva actitud no sé pas com qualificar-la. Gairebé em faries creure que ets una mica curt de gambals.
1: Perquè no li he parlat?
2: És clar, home. Qui és que durant aquests 3 mesos no ha sabut trobar un moment oportú per a dir a una noia que l'estima? De què en diuen joves avui dia? Sí que se'n farien pocs de casaments si tots els homes fossin com tu.
1: Ja no té remei.
2: Si tu li parlessis, qui sap.
1: No, fineta no és per mi.
2: Mira, no sé el que et faria quan et veig amb aquesta manca de disposició. I tu ets aquell home que s'encresca amb els negocis més difícils? Si no fos que em consta perquè ho he vist, realment em costaria de creure.
1: Sóc audaç i valent amb els negocis, és cert, però en aquesta qüestió sóc un covard, ho confesso.
2: És a dir, que renuncies?
1: Sí, me n'aniré lluny, molt lluny. Precisament fa uns dies que espero resposta d'una casa nord-americana.
2: T'hi has pensat bé?
1: Sí. La permanència en aquesta casa em fora d'una gran violència. No podria resistir la presència de l'home de fineta. És possible que lluny...
2: T'enganyes, Jordi. Però els caràcters com tu no poden oblidar fàcilment.
1: Doncs què cal fer? Digui.
2: El que havies de fer fa temps a... declarar-te-li. Si vols que ho faci en nom teu...
1: Ai, oncle Serafí, que sembla que talment vostè disfruti en aquest joc cruel. No desitjaria la meva situació ni el pitjor enemic meu. Solament ho sé jo com estic sofrint. Però una vegada he estat a prop d'ella, l'he vista tan deliciosament enamorada d'en Carles que he tingut de fer esforços sobrehumans per no trair-me.
2: Ai, has dit que la veus feliç i enamorada. Home, no crec ni que estigui enamorada ni que sigui feliç. Viu uns moments d'inconsciència femenina, que diríem. Mira, totes les dones passen per aquests períodes d'exaltació prematrimonial. N'hi ha algunes que solen reaccionar a temps i arriben a salvar-se de la catàstrofe veient la realitat. D'altres no saben com manegar-s'ho i porten la seva inconsciència fins al final i arriben a casar-se. Totes les dones casades que fan el boig pensa que es varen casar en el període de la inconsciència, o sigui, únicament per tenir marit, sense estimar. A veure si la meva neboda és prou sortosa per a poder reaccionar a temps.
1: No, no reaccionarà. Vostè no ho ha pogut veure com jo, que vis de sota el mateix sostre. Cregui'm, el millor que puc fer és marxar.
2: Davant de la teva insistència, no sé què dir-te. Però ja penses el disgust que donaràs al meu germà amb la teva marxa?
1: No li mancarà qui em substitueixi?
2: I en el negoci potser sí. Però aquí traspassarà l'estimació que et té. El meu germà, ara més que mai, en casar la seva filla, li caldrà algú que li faci companyia, d'algú que sigui mereixedor del seu afecte. Tinc la sospita que si aquest casori es porta a terme, el meu germà es veurà abocat a una sèrie de disgustos. Tant de bo m'equivoqui.
4: Però Jordi, així vols presentar-te a la taula? Ja saps l'hora que és? Carles i doña Remigi ja són aquí.
1: És que el sopar d'avui no em serà possible d'assistir-hi.
4: I ara? Que no ho sents, Serafí? Aquesta sí que és bona. Deixar-nos en una diada com avui. Fineta ho sap?
1: No.
4: Ah, i per què no penses quedar-te?
1: Perquè entre una cosa i l'altra la festa s'allargarà i em calen fer moltes coses abans de les 9.
4: Ah, si fas referència a la fàbrica, deixa-les, que caraina. Un dia és un dia i avui és solemne. Poc sabeu com l'he desitjat aquest moment. L'he desitjat perquè d'ara endavant sabré que Fineta tindrà un marit que li farà costat i vaja, voleu que ho sigui franc? Em farà molta il·lusió de veure'm avi.
2: Em sembla que corres massa, Marçal.
4: Avi, avi, i no seré pas d'aquells que els fa vergonya que els ho diguin, eh?
2: I tu cases la noia a gust?
4: No és del gust de la nena. Fineta, no cal que t'ho digui a tu, Serafí, ha estat la nina dels meus ulls. Filla única i sense mare des de fa tants anys. Doncs si vol casar-se amb aquest xicot no era del cas que jo hi fes oposició. Ei, no sent ell com és una mala persona. És clar que jo hauria preferit per la meva filla un home ficat en el negoci, un home, com ho diré, com ara tu, Jordi, un xicot emprenedor, decidit, capaç de substituir-me.
2: Sí, jo també ho trobo.
4: Però si no ha estat així, què hi farem? No tot el que un voldria pot veure realitzat. I tu, Jordi, quan et casarem? És a dir, quan et casaràs? Perquè no crec que un xicot com tu, amb el teu esdevenidor, calgui cercar-li parelles. Com és que no va desboca? Pensar que ha arribat que et veig amb un posat d'home que no les té totes. Escolta, és que necessites diners? Si és per això, digo, home, tots hem estat joves i sabem que els diners que es gasten doncs són molts, veritat, Serafí?
2: Mira, no em parlis de coses tristes.
4: Què, hi toco o no hi toco? Va, no te'n donis vergonya davant del meu germà, home.
2: Veuràs, Marçal, jo em vaig a veure si em donen una mica d'aperitiu, de còctel, com es diu ara. Aquella barreja de tants gustos i que no en té cap de determinat. Deu ser el gust de l'època, això.
4: Espera't, home, que et faré una mica de companyia.
1: Perdoni, però és que li voldria parlar d'un assumpte.
4: Ja en parlarem després, perquè no crec que sigui de tanta urgència.
1: El que es diu urgent, urgent, no. Però preferiria parlar-ne ara. No cal que se'n vagi, don Serafí.
2: És que jo, saps?
1: Li agrairia que restés.
4: Parla, noi, parla, que ja comences a tenir-me intranquil.
1: Abans de tot, m'ha de prometre que el que li diré no s'ho ha de prendre com una ingratitud.
4: No t'entenc ni mica.
1: Reconec tot el que vostè ha fet per mi. Vostè m'ha fet de pare i tot el que sóc li ho dec.
4: Vols dir a què treu cap tot aquest preàmbul?
2: Serà millor que el deixis parlar sense interrompre.
1: Vaig a donar un pas que és possible que vostè, de moment, el desaprovi.
4: Mira, noi, parla clar d'una vegada si no vols que m'agafi alguna cosa.
1: He decidit anar-me'n a l'estranger.
4: Què dius? Que tu te'n vols anar a l'estranger? Que tu te'n vols anar del meu costat?
1: Una casa de Nova York m'ofereix un esdevenidor esplèndid.
4: Més que el que tens aquí?
1: Qui sap?
4: Tu, Serafí, en sabies alguna cosa?
2: Sí, m'ho acaba de fer saber fa un moment.
4: I què, li has aprovat?
2: Veuràs, em sembla que ja és prou gran per saber què és el que li cal fer.
1: No es disgusti, li prego.
4: Que no em disgusti, que no em disgusti. Però és que parla seriosament.
1: Tan seriosament que penso marxar la setmana entrant.
4: Oh, bé, bé, bé, bé. Te'n penses anar la setmana entrant. D'això ja en parlarem. Ja ho crec, que en parlarem. Vull creure que t'hi pensaràs una mica més reposadament i veuràs que el que jo he fet per tu no mereix que m'ho paguis amb aquest desagraïment.
1: I vostè creu que no em dol deixar-los?
4: De bones paraules no te'n mancaran, no, però de les paraules no se'n menja. Fets! Pensa que el que acabes de dir em dona un disgust que mai no me'l podia esperar de tu.
2: Què t'ha dit, Jordi?
4: Però no comprens, Jordi, que tu per mi ets com un fill.
1: Per Déu, no m'obligui a donar-li explicacions, que seria pitjor.
4: Tu penses que amb aquestes paraules em puc donar per satisfet? T'equivoques!
2: Calma't, Marçal, calma't.
4: O és que tens de dir alguna cosa d'algú de nosaltres?
1: No.
4: Aleshores, què, doncs?
1: Comprengui que si no parlo... És que fer-lo en aquests moments més d'una gran violència.
4: Està bé. Està bé. Un nou desengany. Un nou desengany. Hi havia fet temps que tenies aquest termini fet, no?
1: No, senyor.
4: Mira, ets ben lliure d'obrar. Però si no vols passar com el més desagraït dels homes, has d'explicar-me el motiu d'aquest determini o d'aquesta rauja.
1: No és cap rauja.
4: Doncs jo dic que no pot ser cap altra cosa. Encara no fa 3 mesos que et vaig explicar la transformació que volia fer a la fàbrica, et vaig preguntar si podia confiar en tu per endegar-ho, i recordo perfectament que em vas fer per resposta que podia comptar-hi sempre.
1: Jo li demano que no segueixi, don Marçal, no segueixi. Tanta o més emoció que la que vostè manifesta ara. Jo la crio en el cor i m'aguanto. M'aguanto per no plorar com una criatura.
4: Però em sembla que tinc dret a saber el motiu que et fa marxar d'aquesta casa, no?
2: Acabem d'una vegada. Vols saber el motiu? L'únic motiu pel qual fa que Jordi ens deixi?
4: I tant,
1: oncle.
2: Doncs bé, sàpigues que Jordi,
1: oncle,
2: ha estat perdudament enamorat de la teva filla.
4: Què dius?
2: Tal com ho sents, enamorat. Enamorat d'una manera que avui gairebé ja no s'estila. Aquí, tal com el veus, és un romàntic com una casa.
1: Per què ho deia?
2: Home, perquè has de comprendre que al meu germà se li havia de fer un castell en veure la teva tossuderia. Per això ho he dit. Respiro.
4: És veritat, Jordi.
1: Dissortadament, és veritat.
4: I per què t'ho has callat fins avui?
1: Sento vivament el disgust que li acabo de donar. Però cregui'm que no és pas vostè el que s'endú la pitjor part. Fins al darrer moment he esperat que els esdeveniments em vinguessin al meu favor. M'havia aferrat a l'esperança i aquesta m'ha fallat. I ara no em puc fer amb la idea de veure Fineta Promesa amb un altre home. I he de confessar-ho. He perdut la serenitat.
4: Qui no et feia parlar, fillet de Déu?
1: Té tota la raó. Però la por que vostè pogués interpretar com un abús de confiança a l'enamorar la seva filla ha estat causa que jo no tingués audàcia per a parlar-li clar.
5: La sacra.
4: El món és dels audaços, Jordi. Els homes que no juguen fort van per aquests mons de Déu com ànimes en pena i acaben essent l'enclusa dels altres. Tu havies d'haver estat audaç per prescindir del meu criteri. Ei, sabent que tens les intencions tan irreprotxables.
1: I ella?
4: Tinc la seguretat que la meva filla t'hauria correspost amb escreix. No hi ha cap dona que resisteixi un enamorament sincer com el teu. No ha fet cas de Carles? I vaja, és que tu no vals molt més que aquest millor?
2: És clar, home, que sí.
4: Què més podia desitjar? Si gairebé et puc dir ara, doncs, que més d'una vegada havia posat la meva il·lusió en el vostre enllaç. Per què aquest afany a modernitzar les fàbriques, d'ampliar-les, si no hagués estat aquesta esperança de veure's un dia units tu i Fineta?
2: Ja veu, Jordi, si n'ha portat de coses el no haver parlat a temps.
4: I amb tanta alegria com te l'hauria donada la meva filla, convençut que l'hauries de fer feliç.
1: Comprèn ara els motius que m'obliguen a deixar-lo.
4: Els comprenc i els accepto, Jordi. Quan ella sàpiga que te'n vas, tindrà també un gros disgust.
1: Però els motius...
4: No, els motius no els sabrà. Tinc la certesa que això contribuiria a fer-li més pena.
2: Papa, no us poseu sentimentals, que m'hi fareu posar a mi i no em prova això a mi.
4: Mira, Jordi, que no sé pas el que et faria.
2: En traureu de seguir parlant.
5: Pel que es veu, estan vostès tan enfeinats que no es recorden que en Carles i jo som aquí fa estona.
0: Vaja, papa, que ja ens cansàvem d'esperar-vos.
6: Què tal, don Serafí? Com van aquestes conquistes?
2: Oh, això vostè, Maria Marta.
6: Jo?
2: Ah, no digui. Si és que no les fa, és perquè no vol.
6: Sempre tan amable.
0: Què te'n sembla, Maria Marta, de com ha guarnit el saló en Tomàs?
4: M'hauran de dispensar un moment, que se m'ha presentat un assumpte urgentíssim i desagradable.
0: Per tu, papà?
4: Sí, filla meva, sí.
0: De què es tracta?
4: Doncs es tracta de... Moràs, vine, Jordi, vine un moment cap al despatx, eh? Vols venir?
7: I què? Encara no hem de fer les paus amb vostè, senyor Serafí?
2: Senyora, que jo sàpiga, no ens hem barallat encara.
7: Barallat no, però el darrer dia que vostè va acompanyar Finet a casa, recordi que a l'hora del ball el vaig invitar a ballar un vals i em va excusar-se.
2: Però senyora, creu que vull fer el ridícul jo?
7: Ara m'hauria de molestar altra vegada, però no ho faig, perquè vostè cal acceptar-lo tal com és.
2: Ara ha dit una gran veritat. Sóc com sóc, un home que sempre parlo clar.
7: Amb el caràcter que té, comprèn per què no s'ha casat i dubto que es casi.
2: Només en dubte. Doncs miri, jo en tinc la seguretat.
7: Vostè oblida que el cor no el domina ningú. A vegades es presenta l'enamorament tot de sobte.
2: Clar, com un atac de feridura.
7: Caram, quines comparacions més poc poètiques.
0: Jo crec que si l'oncle Serafí volgués, no seria pas dona el que li mancaria. Amb el ben conservat que està i amb la renda que té.
7: Qui sap si fora un bon pensament que vostè es casés. Ah, és tan agradable la companyia.
2: Això deu ser segons i de quina manera.
7: Naturalment que sí. No s'ha enamorat mai vostè?
2: Doncs no he tingut mai temps d'adonar-me.
7: I el dia que se n'adoni?
2: Miri, resaré un pare nostre pels que van errats.
7: Jo he pensat sempre que els homes de la seva edat eren els marits ideals.
2: Senyora, li adverteixo que tinc molt poques ganes d'entrar en aquesta cofreria.
7: Tots els homes diuen igual fins que troben la seva mitja taronja.
2: És que sospito que l'altra mitja taronja, quan la trobi, ja serà passada.
7: Qui sap?
2: No troben que aquí dins hi faci a favor?
7: Una mica. Si vostè fos tan amable que em donés el braç, podríem anar a seguir la conversació a la glorieta del jardí mentre esperem que en Marçal i el seu fillol acabin de parlar.
2: És que jo em canso molt aviat.
7: Que hi ha grans butaques per asseure.
0: Ja els avisarem.
2: No cal, perquè tornem de seguida.
7: Anem.
0: I els amors amb aquell militaret tan bufó, com van, Maria Marta?
6: Deixa'ts córrer.
0: Saps que ets un especialista per agafar festejadors i deixar-los?
6: El dia que trobi el que vulgui, no el deixaré escapar fàcilment.
0: Ja m'ho penso. Perquè tu ets de les que, quan volen una cosa, et desitjo molta sort el dia que el trobis.
6: Gràcies.
0: Estic contenta que siguis a la festa. L'oncle Serafí creia que no vindries. No hauria tingut un disgust. I tu, Carles?
8: Naturalment.
0: Menys mal que dius quelcom. Mira, Maria Marta, tu i jo hem estat sempre dues bones companyes, encara que al col·legi tinguéssim desavinences.
6: Fa dies que no has vist la Madre Concepció.
0: La setmana passada. I tu?
6: Abans d'ahir. Vaig anar al col·legi a recollir les darreres coses que m'havia deixat.
0: Oh, pobra Madre Concepció. El que m'hauria agradat que ella pogués ser avui a casa. L'anirem a veure, veritat, Carles?
8: Com vulguis.
0: Ja has vist l'anell de prometatge?
6: No.
0: Mira, tal, que t'agrada?
6: Molt. Carles, si ho volgut lluir. Tu que sí que poc podries pensar-t'ho d'emparentar-te amb una família de pergamins.
0: I per què no podia pensar-me?
6: Veuràs, el teu papà no és més que un fabricant.
0: I el teu un industrial.
6: Oh, bé, però a casa, pel cantó de la meva àvia...
8: Maria Marta, em sembla que va per mal camí.
3: Perdoni, si la senyoreta vol molestar-se, donar una mirada al menjador.
0: Sí, ara hi vaig. Perdoneu un moment.
6: No m'esperaves, veritat, Carles. Doncs ja veus que he vingut.
8: No siguis cruel, Maria Marta.
6: Cruel? Tu ho has estat amb mi.
8: Has de comprendre que ara no podem parlar.
6: Naturalment, no podem parlar. Perquè algú tal vegada s'adonaria del teu doble joc. He vingut a aquesta festa per convèncer-me que saps mentir.
8: Maria Marta...
6: Mentir! I no torno enrere. Massa saps que el que tu has fet no té altre nom, per no qualificar-lo en paraules més fortes.
8: No em pots acusar de res.
6: Puc acusar-te d'haver-te mofat de mi.
8: No és cert.
6: Aleshores, què significa totes les nostres entrevistes d'ençà que vaig sortir del col·legi?
8: Si jo hagués pogut fer la meva voluntat...
6: Excuses. Res més que excuses.
8: Maria Marta...
6: És inútil. Avui per avui, el to de la teva veu no té la virtut de fer-me sentir com altres vegades. I les teves cartes... Cartes d'enamorat. La darrera que he rebut ara fa pocs dies. Oh, quina carta... N'hi hauria prou que jo l'ensenyés a ella perquè fossis tret en pentes d'aquesta casa.
8: Tu no faràs això?
6: No, no ho faré, per estalviar l'escàndol. No pas per tu.
8: I si jo et deia que no sento per Fineta ni mica d'amor? Que tot el que li estic dient d'ençà que t'he conegut no és més que un enfilall de mentides. Em creuries?
6: No et creuria.
8: Em creguis o no, aquesta és la veritat. Si et casos per remeiar la nostra situació econòmica... És cru el que dic, ja ho sé. Però el punt que són les coses cal que et digui que si jo em prometo amb Fineta és degut a la insistència de la mamà. A mi, t'ho juro, que aquest casament no arribaria a terme.
6: No és en paraules que m'has de convèncer.
8: Què vols que faci?
6: Abans podies fer moltes coses. Ara ja és tard. Esperar que arribi la cerimònia per lligar-te amb aquesta pobra noia... que creu en tu cegament quan tu no fas més que enganyar-la.
8: Però quan sigui la meva dona...
6: No cal que ho diguis. Quan sigui la teva dona, la marquesa de Valldaura, amb els diners d'ella, podràs eixugar els deutes de la família i la teva mamà estarà més que satisfeta de veure que té un fill prou bo i prou cínic, que venent-se els sentiments ha sabut sacrificar-se per ella.
8: No consentiré que facis burla de la mamà.
6: Et fan mal les meves paraules? Evidentment, no hi ha res que ens molesti més que veure com una altra persona ens llegeix els nostres pensaments.
8: Si poguessis llegir el meu, veuries com tu l'emplenes del tot. Encara ara.
6: Les galanteries com les teves són el recurs pels homes que, com tu, no saben estimar i dissimula la passió en paraules buides.
8: És que a tu t'estimo.
6: Quan un home estima, no fa el que fas tu.
8: Com vols que et demostri que t'estimo de debò?
6: Carles... Tu no ets altra cosa que un farsant.
8: La mesura del que estimo te la pot donar el fet que hagi escoltat l'insult sense...
6: Perquè saps que tinc raó.
8: Maria Marta, digue'm com dia m'estimaràs com jo t'estimo.
6: Si tu m'estimessis...
8: Parla.
6: No vull respondre.
8: Tens por de dir que sí?
6: Abans de respondre, vull de tu un jurament.
8: Exigeix-me'l.
6: Que tu no et casaràs amb ella. Ah. Dubtes?
8: T'ho juro.
6: Puc creure aquest jurament?
9: Pot creure'l, senyoreta. Aquest jove no es casarà amb la filla del meu padrí. Estigui incerta.
8: Ens espiava?
9: Sortosament, sí, senyor.
8: Ja em permetrà que li digui que és un procediment poc digne.
9: Per poc digne que sigui, sempre ho serà més que vostè.
8: No toleraré que m'insulti.
9: No faig altra cosa que qualificar-lo com es mereix. Els insults, si per cas, els insults i la resta, és possible que vingui. Però serà quan aquesta senyoreta no sigui al davant.
8: No sóc cap criatura per espantar-me amb les seves amenaces.
9: Ho celebro. I és per això que m'explicarà el seu comportament. Senyoreta, faci el favor de deixar-nos un moment. Entri en aquest saló. Quan tingui de sortir, ja l'avisaré.
6: Però això... Entri. Bé, bé.
9: Expliquis i de pressa.
8: Ja que em parla amb aquest toc, caldrà abans de tot que digui amb quin dret també ha demanat explicacions dels meus actes.
9: Amb quin dret? Amb el d'haver estat fins ara el qui vetllava per la felicitat d'aquesta noia. Amb el dret que em concedeix el ser considerat com un fill del pare de Fineta. Amb el dret que té tothom honorable d'impossibilitzar que realitzi una infàmia. I si tot el que li acabo de dir no ho considera suficient, sàpiga i entengui d'una vegada... que no consentiré mai, ho entenc bé, mai, que faci infeliç aquesta noia, que no té altre defecte que el d'haver estat càndida per a creure les seves paraules.
8: Em sembla que les paraules de vostè volen dir alguna altra cosa.
9: I no m'he equivocat. Volen dir que jo, Fineta, l'estimava sempre. Volen dir que ja ha estat la il·lusió de la meva vida, però que renunciava que sigués meva perquè havia cregut que seria feliç amb vostè.
8: El que vostè el fa parlar és la gelosia i el despit.
9: Gelosia. En tot cas, era abans que havia de sentir-ne, quan encara era possible que ella es casés amb vostès. Però ara...
8: Bé, si no m'hi caso, serà perquè no voldré.
9: És inútil que volgués. I referent al despit, no puc tenir-ne pel fet que ella no sap ni una paraula de la meva estimació. I, per tant, no em pot haver rebutjat.
8: Sospito que entre vostè i ell...
9: Què significa aquesta insinuació?
8: Significa el que no vull dir amb paraules clares.
9: Si jo li exigia que les digués...
8: Perdria el temps.
9: Seria la primera vegada a la meva vida. Parli i parli clar.
8: És endebades. Deixi'm passar.
9: Aquesta porta, ho entén bé. Aquesta porta vostè no la passarà fins que hagi aclarit les seves paraules.
8: Ho veurem.
4: El Carles intenta passar, però en Jordi l'agafa per les solapes i l'obliga a restar al mateix lloc.
9: Se'n convenç que ara sóc jo qui mano?
8: Els homes d'honor.
9: I vostè parla d'honor? Vostè? Es necessita cinisme. Vull creure que entre els seus avantpassats hi havia persones honorables. Doncs bé, si aquestes aixequessin el cap i veiessin l'acció indigna que vostè estava disposat a cometre, estic més que segur que li escopirien a la cara.
8: Senyor meu,
9: un home d'honor no s'apropa amb una noia ingènua i l'enamora amb la finalitat de quedar-se amb el seu dot. Un home d'honor no farà el doble joc que vostè estava fent. I com que vostè no l'ha conegut mai, l'honor, i un home sense aquest sentit no és ningú, és per això que aquí mateix...
8: Senyor meu, què s'insult?
9: És el que es mereix un cínic com vostè.
6: Carles, jo no sé.
9: Senyoreta, faci el favor de sortir. Com que suposo que vostè ha sentit tot el que deia, no és precís que li doni cap explicació.
8: Vostè creu que és així? Com això pot acabar?
9: Com acabarà, no ho sé. El que sé és que jo ara, per començar, els trec d'aquesta casa. Senyoreta Maria Marta, el seu futur promès li oferirà el braç. Cridaré el servei.
3: Han manat els senyors?
9: Sí. Digui a doña Remigia, la senyora marquesa de Valldaura, que el seu fill l'espera dins del cotxe. Vostès facin el favor de començar a passar.
6: Jordi,
9: jo... No, res d'explicacions. És precís que surtin d'aquí sense que Finet els vegi.
8: El marquesat de Valldaura no pot ser tractat d'aquesta manera.
9: El marquesat no m'interessa de saber si s'ha de tractar d'aquesta o de l'altra manera. Però vostè, el marqueset de Valldaura, mereix ser tractat com el tracto.
10: Escolta, Jordi...
9: Perdoni que l'interrompi, però em cal dir-li una cosa amb tota urgència. Acabo de treure de casa Carles Valldaura i a Maria Marta Torrelles.
5: Què significa l'encàrrec que m'acaben de donar? Que el meu fill m'espera a l'auto.
9: Senyora, és millor que vostè mateixa se'n vagi sense voler esbrinar altra cosa més que el seu fill no es casarà amb Fineta. Oh,
4: gràcies a Déu.
5: Però això no és possible.
9: Doncs a fer que ho és, senyora, a fer que ho és.
5: Prenguin que necessito saber els motius que l'han induït a prendre aquesta determinació.
9: Quina determinació,
5: senyora? La d'anar-se'n.
9: Perdoni, senyora. El seu fill no ha marxat. Ha estat tret d'aquesta casa.
5: Com?
9: No vulgui saber res més. Demani-ho a ell.
5: Però deu haver algun malentès.
9: Certament. El d'haver cregut tots fins ara que el seu fill era una persona digna.
5: I vostè què diu, don Marçal?
10: Senyora, jo dic que quan el meu fillol ha fet el que acaba de fer és que tindrà raons poderoses.
5: Oh, que tiran les nostres amistats. Però que reflexionin. Vindrem amb el meu fill i entre tots podrem parlar i arreglar-ho.
9: Parlar de què? Que el seu fill enganyava cínicament a Fineta?
5: Oh.
9: Que no l'estimava mai i únicament cercava el seu dot?
5: Però que...
9: Vol que parlem d'això, senyora? Vol que parlem? I si vol, podem parlar de la cavallositat del seu fill.
5: Ho dic, que no és tot un cavaller.
9: Sí, per cas d'indústria.
5: És intolerable.
9: Té raó. És intolerable que el seu fill hagi tingut la gosadia de dissimular un enamorament.
5: Simular un enamorament?
9: Sí, senyora. I vostè, en bona part, n'és molt responsable.
5: Val que em deu.
9: Si el seu fill anava a prometre's amb Fineta, era degut a la insistència de vostè, que amb aquest matrimoni veia la manera d'eixugar els deutes.
5: Oh,
9: que... No s'esveri, senyora, perquè jo no invento res. No faig altra cosa que repetir les paraules que fa una estona ha dit el seu fill a la senyoreta Maria Marta. La noia, que si no fa una altra indignitat, serà l'esposa del seu fill.
5: De Maria Marta Torrelles.
11: Sí, senyora.
5: Està bé. Qui sap si val més que el meu fill no s'emparenti amb una família com la de vostès.
2: Aturi, senyora, aturis. La nostra família és honorable per tots costats.
5: No passa de ser una família de fabricants.
10: I amb orgull, senyora, que si fins ara no he dit res, ha estat perquè el meu fill els ha encarregat de dir el que es mereixia.
5: Doncs, per què li donava la seva filla al meu
10: perquè,
5: fill?
10: Perquè, miri, una mala hora la té qualsevol, i perquè estimo tant a la meva filla que no li vaig saber torcer la voluntat. I prou, senyora, que nosaltres podrem ser fabricants i no tenir altres blasons que el d'haver sabut muntar una indústria i donar treball al país. Però també tenim el convenciment que amb els nostres esforços hem creat uns títols honorífics tan respectables com els de vostès.
5: El meu portamonedes i els meus guants.
11: Tot passant, pot demanar-los al criat.
5: Estiguin bons.
10: Igualment, senyora.
2: Deixa que t'abraci, Jordi. Què te'n sembla, Marçal? Ho veus ara, qui ha de ser el teu gendre?
10: Sí, però i a Fineta, qui li farà comprendre?
0: Però com? Sols? On és en Carles? I Doña Remigia? I Maria Marta?
10: Ja no són a casa.
2: Sortosament.
0: Que són fora. Però què ha succeït, papà? Contesta'm. No respons? Oncle Serafí, digue'm la veritat.
2: La veritat és molt dolorosa.
0: Ha succeït alguna desgràcia?
2: Anava a succeir.
10: Filla meva, Carles no és digne de ser el teu espòs.
0: Per què? Què has sabut d'ell?
10: Que t'enganyava de la manera més...
0: No, no, papa, això que dius no pot ser veritat. Digue'm que no és veritat, Jordi. Que el que diu papa no és cert.
11: Sí que ho és. Carles no t'estimava tu. Carles Valldaura estimava a Maria Marta.
0: Maria Marta? Maria Marta? No, m'enganyeu, m'enganyeu.
11: Fineta, he estat jo qui ho ha descobert.
0: M'enganyeu.
11: Creus que puc enganyar-te, Fineta?
0: No, tu no em pots enganyar, Jordi. Tu no em pots enganyar. Però hauria preferit no saber mai la veritat. I que si tu la sabies, no me la diguessis.
11: Fineta.
12: El dia següent som a mitja tarda i a la mateixa estança on es troben l'oncle Serafí i un metge, el doctor Masdeu.
13: I què, doctor? Sortosament la crisi nerviosa ja ha cedit. El que cal ara és una mica de repòs i més que repòs, distracció. Molta distracció, no?
2: El disgust ha estat gros, de debò.
13: Sí, molt seriós, evidentment. Oh, però reaccionarà, no hi ha dubte. Així tot, li costarà una mica de refer-se d'aquest fracàs amorós, perquè la vida d'aquesta noia ha estat fins ara de color de rosa.
2: És cert, però per ser el primer entrebanc és de volum.
13: Una temporadeta de sol i aire contribuirà molt a calmar-la.
2: Vol que li digui una cosa, doctor Masdeu? Jo fins avui no he començat a creure que l'amor pot produir trastorns seriosos.
13: Això vol dir, senyor Serafí, que vostè no ha estat mai un home sentimental.
2: Home, segons que entengui per sentimental.
13: Un sentimental vol dir un esperit preocupat i avassallat per passions. Vostè pren la vida el que li dona i no es preocupa de res més.
2: No tots són flors i violes, no s'ho cregui. També tenim els nostres maldecaps.
13: Maldecaps amb pessetes fan de bon passar. En canvi, vol fer el favor de dir-me qui plany mai al metge? Ningú.
2: Oh, sí que és pessimista, avui, doctor Masdeu.
13: No, no estic pessimista, sinó realista, que és molt diferent. No veu que avui una pulmonia o una grip es cura en 3 dies? Com vol que anem bé?
10: Ja els dic jo que poc podia pensar-me ahir la nit que les coses anessin de la manera que han anat. Està millor la meva filla, veritat, doctor Masdeu?
13: Molt millor. Cal de totes passades estalviar-li les emocions.
2: El que caldria a la teva filla és casar-la, vet aquí.
13: No, no es cregui que vagi del tot desencaminat.
2: I és clar que no. I pensar que hi ha un home que està enamorat d'ella, que fora capaç de tot
13: Vostè?
2: Home, doctor Masdeu, no m'he venut encara l'enteniment per posar els ulls en la meva neboda?
13: No seria el primer cas.
2: Certament no seria el primer cas. Seria un cas més a afegir als incomptables casos de bogeria latent.
10: El que està enamorat de la meva filla és el meu fillol.
13: Jordi?
10: Sí.
13: I ella no n'hi fa cas.
2: Com n'hi podia fer cas si ell mai no li havia fet ni la més mínima insinuació?
10: I el pitjor és que ara finetes se les ha agafades que Jordi no havia d'haver fet el que va fer. Durant tota l'estona que Jordi ha romàs a la cambra no li ha dit ni un mot. Ell tot era consolar-la i ella ni se l'escoltava.
2: Aquesta jovenalla és terrible. I on és ara Jordi?
10: No ho sé, estic atabalat.
13: Mira, aquí el tenim.
14: Bona tarda.
13: Hola, noi. Ja saps el que m'acaben de dir.
14: No sé per què s'ha d'entretenir a explicar-ho a tothom. I perdoni, doctor Masdeu, no va per vostè?
2: Jo no ho he explicat a ningú més que el doctor Masdeu. I ja saps que per ell no tenim secrets.
14: No comprenen que parlar d'aquest assumpte més d'una gran violència?
2: I qui en té la culpa de tot el que has devingut? Si no tu, i ningú més que tu. Aviam si a l'últim farà sortir de fogó.
13: Bé, jo els deixo. Encara he de fer algunes visites. Bones tardes.
10: Tornarà a veritat, doctor?
13: Sí, i si hi ha alguna cosa de nou, telefoni.
10: Bé, anem. L'acompanyo a la porta.
13: Molt bé, passi bé.
14: Voldria demanar-li un favor.
2: Digues, noi.
14: Que guardi aquesta lletra els dies que vostè consideri convenients. Més ben dit, fins que vostè cregui que Finet estigui en condicions de poder-la llegir serenament. En aquesta carta li explico tot el que de paraula no em veig en cor de dir-li. Doblement, després de l'actitud que ha adoptat amb mi.
2: És que penses en marxar altra vegada?
14: Sí. Penso anar-me'n per no tornar.
2: Saps que ets un gran home per arranjar qüestions, com hi ha Déu. I per què te n'has d'anar, ara que tens el camp lliure?
14: Que no comprenc que ara apropar-me a ella encara és més difícil que abans.
2: Els homes són per les ocasions difícils.
14: En mi, en aquest moment, hi veuria l'home que li ha desfet totes les il·lusions.
2: I tan negat et consideres que no et vegis en cor de fer-n'hi néixer de noves?
14: Ara no em veig capaç de res.
2: Noi, permetem que et digui que em fas pensar que tu no estimes a Fineta. Jo et doblo els anys i si m'estimés una dona et ben juro que seria meva.
14: Que no l'estimo.
2: Mira, Jordi, quan es vol una dona, quan estem convençuts que tenim la felicitat a l'abast de la mà, la defensem amb totes les nostres forces.
14: Ja em dirà, doncs, que és el que vol que faci.
2: Ara ja ni gairebé ho sé jo el que s'ha de fer per arranjar tot aquest enrenou. Tan fàcil com era abans.
14: Ja ho diu vostè.
2: I ho dic i ho repeteixo. Era molt més fàcil abans que ara.
14: Vostè també ho reconeix?
2: Que ara serà més difícil? Potser sí, però fes-te càrrec que això és la penitència.
15: Dispensin. Venia a dir-nos que...
2: Què us passa, Tomàs?
15: Saben qui acaba d'arribar? No ho endevinarien mai.
2: Parleu.
15: Mai.
2: Parleu.
15: La Madre Concepció. No us estranya?
2: No, el que m'estranya és que ja no sigués aquí després de la carta que li he enviat.
14: Vostè ha enviat a cercar la Madre Concepció?
2: Sí, la Madre Concepció és l'única persona que la meva neboda escoltarà en aquests moments.
15: Dispensi-me, però està més bé la senyoreta?
2: Sí, Tomàs.
15: Que jo era una mala persona, ja m'ho semblava a mi. La que no creia capaç de fer el que va fer ha estat la senyoreta Maria Marta. Es veu que no la coneixia prou, i això que al col·legi la vaig tractar molt.
2: Tomàs, digueu a la Madre Concepció que passi.
14: Farà el que li he demanat, oncle Serafí?
2: Donar-li la carta? Sí, home, sí.
14: D'aquí 3 o 4 dies.
2: Veuràs, noi. La carta li donaré, però quan a mi em sembli.
16: I doncs, com ha estat això?
2: Ha estat tal com li explicava en la lletra.
16: Valga'ns Déu.
2: M'he permès la llibertat d'enviar-la a cercar, perquè he vist el drama de la Fineta i he cregut que l'única que la podria fer posar a to i reflexionar era vostè.
16: I jo? Pobre de mi.
2: El que no aconsegueixi vostè no ho aconseguirà ningú. No crec que hagi qui tingui més ascendent.
16: Pobre Fineta.
2: Sí, no es mereixia pas aquest desengany.
16: Nosaltres no som qui perjudicar.
2: Perjudicar què?
16: Els designis de Déu.
2: Ja veurà. Discutir amb vostè no m'hi veig en cor. Em fa massa respecte.
16: Jo o els hàbits?
17: A mitges.
16: S'ha aixecat la fineta?
17: No ho sé. Aniré a besar-la, que vostè és aquí.
14: Si vostè volgués, Madre Concepció, podria fer una bona obra.
16: I què més puc desitjar, pobre de mi, que fer bones obres? Expliqui's, li ho prego.
14: Ja li coneix el caràcter i sap que li costarà molt, al meu entendre, perdonar-me el que vaig fer amb el seu futur promès.
16: Vol dir tirar per terra els seus plans de casori?
14: Exacte. I és que jo, en veure que seria una dissortada, em vaig creure en el deure.
16: Va fer bé?
14: Qui sap. Si hagués callat, el prometatge hauria anat endavant. I avui no tindria l'animadversió d'ella, que considera que li ha destruït la felicitat.
16: Però hauria deixat de complir amb un deure, el deure de la lleialtat. Si un altre dia Fineta hagués estat dissortada en la seva vida, vostè s'hauria penedit mil vegades d'haver callat.
14: Té raó. Però ara també passo per un home sense cor.
16: Fineta més aviat o més tard reaccionarà, no en dubti. És bona per veure amb claretat el seu comportament, que no és altre que el d'haver vetllat per ella, i el jutjarà com es mereix.
14: Vol dir?
16: N'estic segura, i el perdonarà. I aleshores serà arribat el moment oportú perquè vostè es decideixi parlar-li.
14: Què vol dir?
16: No res. Però serà arribada l'hora de dir-li com l'estima i l'ha estimada.
14: Perdoni, reverenda madre, però vol dir-me, si li plau, qui li ha contat el meu amor per la Fineta?
16: Ningú. Hi ha detalls que per una dona, encara que aquesta sigui religiosa, no passen desapercebuts. Amb tot això ha demostrat ésser un bon psicòleg, no fiança de Maria Marta ni de Valldaura, i aquesta fidelitat i suspicàcia li han donat el triomf. L'enhorabona, doncs, ja que ha guanyat qui més s'ho mereixia.
14: Que Déu li pagui el bé que em fan les seves paraules.
18: Li he dit clar que l'esperava era vostè, madre. No fos cas que ella es fes castells en l'aire. Aquestes noies són tan romàntiques.
19: Madre Concepció, Madre Concepció, vostè.
16: I doncs qui havia d'ésser si no jo en uns moments com aquests?
19: Qui l'ha enviat a cercar?
18: Jo.
19: Tu, oncle? Oh, gràcies.
18: És que l'ha endevinada. Respiro.
19: Ha estat una sotregada molt forta, madre. Una sotregada de la que difícilment me n'aixecaré.
16: Oh, no diguis aquestes coses. No tardaràs en adonar-te que això que t'ha passat no és més que una petita contrarietat.
18: Bé, nosaltres som al salonet. Vine, Jordi, que prendrem alguna cosa que ens refresqui.
16: En veiem, estàs contenta que hagi vingut?
19: Oh, madre Concepció, sóc molt dissortada.
16: En aquest moment comprenc que sí.
19: El que ha fet Carles i Maria Marta no té nom, però el que ha fet Jordi...
16: El que ha fet Maria Marta i Carles Valldaura evidentment mereixien un qualificatiu, no t'ho nego. Ara, el que ha fet Jordi és molt i molt de creït.
19: No, ha destruït la meva felicitat.
16: No, Fineta, no. Ell no ha destruït la teva felicitat per la senzilla raó que aquesta no existia.
19: És que jo era feliç.
16: No diguis això.
19: Sí,
16: no.
19: Sí, Madre Concepció, jo era feliç.
16: Com podies ésser feliç, criatura, si ignoraves el que és la felicitat de sentir-se veritablement estimada? Si Jordi hagués callat i tu t'haguessis casat amb en Valldaura, un dia, quan ja no hi haguessis estat a temps, hauries descobert que no t'estimava, que s'havia casat amb tu pels diners, que tot se sap en aquest món.
20: Ràdio La Sacra.
16: Quina vida, aleshores. Si has tingut la sort que tot se sabés abans que fos irremeiable, no ploris. Ben al contrari, filla, dona gràcies a Déu per haver-te allunyat d'un camí de dolors. Per això no agrairàs mai prou a Jordi el cel amorós que ha tingut per ajudar-te i protegir-te de l'engany i de la mentida.
19: L'engany i la mentida han arruïnat la meva vida.
16: Qui sap si serà damunt d'aquestes runes miserables on tu aixequis el castell de la teva veritable felicitat.
19: Ai, Madre Concepció, en unes hores he viscut més intensament del que havia viscut durant tota la meva vida. Mentides, enganys, covardies, traïcions. Tot s'ha germanat per fer-me morir al viure.
16: No tot és traïció, ni mentida, ni covardia en aquest món. Encara hi ha ànimes bones, gràcies a Déu, que saben estimar i sacrificar-se. Mira, Jordi, per exemple.
19: Jordi?
16: Sí, Jordi. Dubtes que t'estima sense mentides ni egoismes?
19: Si m'estimés, de debò, hauria vist que fent el que feia trossejava la meva vida.
16: Vine'm aquí, criatura. Allà. Trossejar la teva vida. A la teva edat totes les tempestes s'aguanten amb fermesa.
19: No, no, Madre Concepció. Jo estic decebuda per sempre.
16: Escolta, Feneta, les teves paraules diuen més del que tu mateixa podries dir. Difícilment ens adonem de les coses que no ens interessen.
19: Comprenc el seu interès, Madre Concepció. Vostè vol ara, veient-me atuïda pel desengany, cercar la manera de revifar-me. Li agraeixo el seu interès, però és endebades. Mai no creuré que Jordi estigui enamorat de mi.
16: I per què no, filleta?
19: Perquè sé que no pot ser veritat, ja que una noia que ha estat deixada del promès difícilment la vol ningú.
16: Ho veus? Tu mateixa reconeixes que no pot ésser veritat.
19: Per Déu.
16: Tens por que no sigui veritat, oi?
19: Per Déu, madre, per què em vol fer creure això?
16: Senyor, teniu la felicitat a l'abast de la mà i us entesteu a deixar-la fugir.
18: Ai, perdona, però aquest noi acabaria últim per fer-me dir els salms al revés.
19: Jordi?
18: Qui ha de ser, si no ell? No hi ha manera de vèncer la seva tossuderia, els seus propòsits estúpids.
19: I quins són?
18: Els de marxar a l'estranger.
19: Per anar a on?
18: Diu que a Nova York.
19: I per què se'n vol anar d'aquesta casa?
18: Perquè... Mira, ja veuràs, noia. Acabem d'una vegada. Jordi m'ha donat una carta perquè la guardés fins al moment que tu estiguessis en condicions de llegir-la. Creus tu que ho estàs?
19: Una carta? I què em diu?
18: Escolta, fineta, et penses que als meus anys em convé certa literatura? Què faig, Madre Concepció? La hi dono?
16: Doni-li.
18: Voilà, aquí la tens. Sap què és el que veig, Madre Concepció? Doncs que un servidor no es va voler casar perquè tenia por que la dona i els fills m'atabalessin. I resulta que sóc solter i aquest parell no em deixen estar tranquil.
19: On és en Jordi?
18: Jordi, ara mateix sortia cap a la fàbrica. M'ha dit que abans de marxar volia donar un repàs a tot.
19: Sí, sí, sí que és veritat que m'estima. Sí que és cert que m'ha estimat sempre. Oh, i jo tan cega. Llegeixi, Madre Concepció.
16: No, fineta, no. El que ella et diu no ha de saber més que tu. Ara ja tens edat i no ets a col·legi.
19: Vostè ho sabia, oncle Serafí?
18: Que t'estimava? Jo crec que ho sabia tothom menys tu, que eres l'interessada. Me n'ha fet passar de seques i de verdes.
19: I què diu el papà?
18: Què diu?
19: Sí.
18: Quan sàpiga l'epíleg, perquè em sembla que anem a l'epíleg, com amb les novel·les, no, fineta? Potser li agafarà algun treball de tan content que es posarà.
19: Oh, i jo tan irreflexiva. I si el que em diu a la carta no fos cert?
16: I per què no ha de ser-ho?
18: Mira, fineta, si tu agafes per aquest cantó, estem ben lluïts.
19: Ha dit que anava a la fàbrica, oi?
18: Sí, per què?
19: Vaig a telefonar-li.
18: No, li telefonis. Perquè, segons les paraules que li diguessis, estic segur que el xicot li agafaria un treball. És millor que li telefoni el teu pare i li digui que vingui sense dir-li el motiu.
10: Com? T'has aixecat, fineta? Vostè a casa, Madre Concepció?
16: Després de la lletra rebuda, la Madre Superiora, tenint en compte que fineta s'ha educat de petit als nostres col·legis, m'ha donat permís per venir a veure la malalta.
18: Una carta que la vaig escriure jo. I consti que si no ho arribo a fer...
10: No et sabia aquests dots de diplomàtic?
18: De diplomàtic? De pare a pedasta us voler dir.
10: Es pot saber què són, tantes maletes com hi ha al hall?
18: Deuen ser les maletes d'en Jordi.
10: Però és que tanmateix se'n va.
18: Home, no crec que t'agafi de sorpresa, perquè l'altre dia ell mateix et va explicar els motius pels quals abandonava aquesta casa i tu, amb molt de sentiment, vas tenir de confessar que ho trobaves explicable.
10: És que aleshores era diferent, aleshores...
18: Ja, Marçal, jo crec que hem de fer per manera que tot el que va passar ahir ens esforcem a tirar-li terra a sobre.
19: No el deixis marxar, papà.
10: Jordi ja no és una criatura, filla meva, per barrar-li el pas a les determinacions que prengui.
19: Telefona-li a la fàbrica, fes-lo venir. T'ho demano, per favor, papà.
10: Que vulguis.
1: Madre Concepció. Senyoreta, hi ha les seves amigues de col·legi, les senyoretes Teresina i Pilar.
21: Feu-les passar.
22: Oh, i com ha estat que vinguéssiu?
23: Hem demanat permís a la Madre Superior i ens ha deixat venir amb l'acompanyanta. Però ja estàs bona, fineta?
24: Ens creiem que estaves molt malalta.
22: Quina de vosaltres ha estat que ha escoltat la conversa que jo he tingut amb la Madre Superiora?
23: Totes dues. I en veure que vostè, Madre, s'afectava tant...
24: Veu, Madre Concepció, que Maria Marta és una noia dolenta?
22: Qui sap si la seva dolenteria ha estat causa d'un gran bé?
23: Oh, no t'amoïnis, fineta, que de xicots no te'n mancaran. Ets jove, ets bonica, ets rica.
22: I sobretot, molt bona. I és molt possible que el nou pretendent de fineta no es faci esperar.
23: Mira, mira, que els tenies per partida doble.
25: Per ara, no passa de ser un bon desig a la nostra Madre Concepció.
26: Veuràs, que Jordi t'estima. En puc donar fe. I un enamorament d'aquells que avui ja no s'estilen.
24: Jordi, el fillol del teu papà.
23: Doncs mira, noia, que en el canvi has guanyat un 100%, oi, Teresina?
24: I tant! Totes les del col·legi, les internes sobretot, n'estàvem una mica enamorades de Jordi. Quan et venia a veure amb el teu papà, totes espiàvem darrere de les portes i persianes per veure'l. Maria Marta li va fer un dibuix i el tenia de sempre sota el coixí.
26: Ja et dic jo de Jordi... Poc s'ho podia pensar que tenia tantes admiradores desconegudes entre les teves amiguetes de col·legi.
24: I de vostè també en parlaven quasi totes les nenes.
26: Ah, sí? I què deien?
24: Deien... Bé, no puc repetir el que deien davant de la Madre perquè em renyaria.
26: Bé, digue-m'ho a cau d'orella.
25: Ah, però oncle, tingui seny.
26: Just, sermoneja'm si et sembla.
10: He anat a la fàbrica i no hi és. Ni hi ha anat tampoc.
27: Senyor, venen a recollir les maletes del senyoret Jordi.
24: No les doni.
26: Molt ben dit, fineta. Però on diables deu haver anat aquest xicot ara? Qui és qui les ve a recollir?
27: Una agència de viatges.
26: Veiem si ho aclareixo. Apa, anem, anem.
23: Que no ens vol dir res, don Marçal.
10: Dispensi-me, és que estic atabalat entre una cosa i l'altra. Després diuen que els escriptors inventen les novel·les. Mira, fineta, no me li diguis pas que no en Jordi, eh?
26: Ja l'ha pescat, ja l'ha pescat. Aquí és en Jordi. Sabeu on era? A la seva cambra escrivint una altra carta acomiadant-se de la seva Dulcinea.
14: Fineta, em perdones?
25: No és més que això el que vols de mi?
26: Parla clar d'una vegada, home. Si no ho fas tu, ho faré jo.
14: Fineta, et voldria dir...
10: Digue-li, home, digue-li, acabem d'una vegada.
25: Et dones vergonya de dir-me que...
14: No em dono vergonya de dir-te que t'estimo. Ja veus que estava disposat a renunciar a tu, a marxar lluny, perquè no hauria pogut suportar la idea que fossis d'un altre.
26: Gràcies a Déu.
25: I ara estàs decidit encara a anar-te'n?
14: Això ets tu, fineta, la qui ho ha de dir.
25: I m'ho preguntes?
10: Sí, home, sí, ja et pots decidir abraçar-la, que us ho teniu ben guanyat.
22: Don Marçal?
10: Què, que vol dir que és cap mal, Madre Concepció?
23: Ai, que pogués ser d'ell.
22: Nena, Pilar!
10: Mira-te'l, Serafí, no et diu res, això?
26: Que sí em diu, massa.
22: I què vol dir?
26: Vull dir que fa 30 anys que vaig ser un benenza de deixar-me escapar la vinentesa de ser protagonista d'una escena com aquesta, perquè he vist ben bé que no cal perdre mai les esperances, ja que l'amor té cops amagats.
12: I hem arribat a la fi. Ja ho han escoltat? Això ha estat una novel·la rosa, com les d'abans. Oi que també és agradable tanta ingenuïtat avui, amb tant sexe, violència i coses rebuscades. Evidentment, sempre fem el pèndol, o bé tot rosa com aleshores, o tot verd com ara. Mai els extrems són bons. En fi, aquesta és la comèdia de Llucieta Canyà, l'amor té cops amagats, que esperem els hagi fet passar una estona neta de complicacions sense cap més ambició.
28: Acabeu d'escoltar L'amor té cops amagats, de Llucieta Canyà, en un enregistrament del quadre de veus de Radioteatre de l'any 1987. Esperem que hagueu gaudit de la nostra audició d'avui i us emplacem fins la propera setmana, a aquesta mateixa hora, en una nova representació de teatre radiofònic. Bona nit.
0: Escoltes Ràdio Vila-sagra perquè és la més maca.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: La ràdio, històries de 100 anys.
3: Hola, Joan.
0: Hola, Sílvia.
3: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.
4: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
5: La policia municipal de Girona ha detingut un home de 65 anys per haver-ne agredit un altre amb un ganivet al coll a la Rambla de la Llibertat, a la zona cèntrica de la ciutat. Els fets han tingut lloc aquest dissabte a la tarda, quan un ciutadà ha alertat els policies i ha indicat que l'agressor es dirigia cap al pont de les Peixateries Velles. Unitats del sistema d'emergències mèdiques han atès la víctima al lloc dels fets i l'han traslladat en estat lleu a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Segons fonts properes al cas, la víctima i l'agressor es coneixien. Abans d'atacar-lo, l'home arrestat hauria amenaçat de mort la víctima, un home de 49 anys, amb el mateix ganivet. L'home detingut acumula diversos antecedents policials i, segons les mateixes fonts, ja l'havien arrestat en nombroses ocasions durant els darrers mesos, les dues últimes per delictes d'amenaces i danys.
6: Ràdio Vila-sacra, Empordà, 107 FM.
7: Informar, explicar, entendre.
8: A Ràdio Vila-sacra.
9: Colguen les gens a alegria festes, lluant a Déu entremesclant de ports, places, carrers, delitables horts. Si encercats ab racon de grans gestes, e baixa jo lo sepulcre cercant, interrogant ànimes infernades, e respondran, car no són companyades, d'altre camí en son continu plant. Cascú reque e vol a son semblant, per son no em plau la pràctica dels vius. D'imaginar mon estat són esquius, si com d'hom mort de mi prenent espant. Lo rei xiprer, presoner d'un heretge, en mon esguard no és malaurat, car so que vull no serà mai finat, de mon desig no em porà guarir metge. Cell teixion, qui el buitre el menja el fetge, e per tots temps brota la carn de nou, e en son menjar aquell ocell mai clou. Pus fort dolor d'aquesta em té l'ocetge, car és un verm qui romp la mia pensa, l'altre lo cor, qui mai cessen de rompre, e llur treball no es podrà interrompre, sinó absor que de bé se defensa. E, si l'amor no em dugués tal ofensa, fer-m'hi absent d'una tan placent vista. No li graesc que de terra no vista lo meu cos nu, que de plaer no pensa de perdre pusca lo imaginar, los meus desig no poder-se complir. I si em convé, mon darrer jorn finí, seran donats termens a ben amar. E, si en lo cel Déu me vol allogar, part veure a ell, per complir mon delit serà mester que em sia d'allà i dit que d'estar mort vos ha hagut a plorar, penedint vos com per poca mercè mor l'innocent e per amar-vos martre. Sell qui lo cos de l'arma vol de partre, si ferm cregués que us dolria de me. Llir entre cars, vos sabeu, i jo sé que es pot bé fer hom morir per amor, creure de mi que so en tal dolor no fareu molt que hi doneu plena fe.

0: Ara, obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
2: En Pizzeries Dolce Vita descobriràs l'autèntic sabor de les coses ben fetes. Vine i gaudeix de les nostres terrasses. A més, ara, a banda del servei per emportar, també fem lliurament a domicili amb Glovo i Uber Eats. Pizzeries Dolce Vita, Girona, Olot i Roses.
3: Electrodomèstics Calvet, t'assessorem i et recomanem sempre les millors marques en electrodomèstics, com Miele, la marca dels productes dissenyats per a durar 20 anys. Compra sempre productes eficients i de màxima qualitat. T'enamoraràs dels teus electrodomèstics. Sempre Miele. Electrodomèstics Calvet, més de 70 anys fent-te la vida més fàcil. Només vull
4: Miele. L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
5: Això és Ràdio Vila-sacra. Que no et confonguin.
6: Au,
7: mira que bé.
8: Potser no calen presentacions si us dic que jo em calço amb la terra llaurada. Que us veig al voltant de les taules, les brases i el fum del foc viu macarona la carn. I aviat s'inicia el combat per la salsa i feu el gest que us emmiralla el cel. Que sou un somriure de teca, carbó i salsa.
9: Els calçots, sempre de Vila-sacra.

0: mica de cuina, un gram de poesia, una unça de tendresa, un petricó d'entusiasme, una terça de solidaritat, una mesura d'il·lusió i un pessic d'amor.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Una recepta per l'esperança.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. La Malena ens recita un poema preciós i ens explica per què li agraden tant els cavalls.
2: Hola, em dic Malena Pereira. El meu poema es diu Cavall, de l'autor Ricard Bonmatí i Guidonet, del llibre Estimades Feres. L'he triat perquè m'agraden molt els cavalls. M'agraden perquè quan vaig corrents penso que sóc un cavall i per això m'ha agradat el poema. Cavall. Morro endavant, boca rient, potes volant, crinera al vent. Fort com un ruc, viu com el foc. Sempre que puc, faig que t'acroc.
1: Quin poema tan bonic, Malena. I que bonic ha de ser sentir-se com tu. Veloç com un cavall. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
3: Deixa'ns un missatge al contestador.
4: El festival Sons del Món tornarà a convertir la Ciutadella de Roses en un dels grans epicentres musicals de l'estiu, amb un cartell de primer nivell. Entre les actuacions més destacades d'aquesta edició 2026 hi ha la cantant canària Rosana, que oferirà un concert molt especial el pròxim 5 d'agost. L'artista commemorarà els 30 anys del seu icònic disc, Lunas Rotas, un treball que la va catapultar a la fama amb èxits com El Talismán i Si tu no estàs. Aquest concert s'emmarca dins de la gira commemorativa que repassa els grans èxits de la seva trajectòria i promet una nit carregada d'emoció i nostàlgia. El concert tindrà lloc a la Ciutadella de Roses, un espai emblemàtic de la Costa Brava, que acull els principals espectacles del festival. Sons del Món destaca precisament per combinar música en directe amb un entorn patrimonial únic i una proposta gastronòmica vinculada al territori. La presència de Rosana reforça un cartell que enguany inclourà noms destacats com Pablo Alborán, Sergio Dalma, Joan Dausà i el retorn puntual de Gossos, consolidant el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu a Catalunya. Amb aquesta proposta, els Sons del Món manté la seva aposta per artistes consolidats i concerts únics en un format proper, convertint cada actuació en una experiència exclusiva per al públic. Les entrades pel concert de Rosana ja estan disponibles a través dels canals oficials del festival.

0: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar i sentir-los en pròpia veu és tota una garantia, que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Siguiente mensaje nuevo. Bona nit. A veure, que estem intentant parlar amb vostès i vostès em truquen i el telèfon no va bé. Li donaré un altre número de telèfon i si volen trucar allà potser irà millor i el podran agafar. Miri, és el 972 50 o un altre 972 50. Gràcies.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Al teu cervell pots donar-li vida, cultura, futur, originalitat, experimentació. Pots donar-li Ràdio Vila-sacra i sentiràs sense tanta tonteria.
7: Doncs sí, perquè mira que hi ha de tonteria arreu.
6: Sort té el cervell de tenir Ràdio Vila-sacra a prop.
8: I tant que sí.
9: Sí, pues sí. Sí.
10: Ràdio
9: sí.
10: Vila-sacra sempre.
11: Ràdio Vila-sacra sempre.
10: I tant.
12: I tant. Sí.
10: Sí.
13: Sí.
10: Sí.
13: Tothom ho sap, no?
10: Mm-hmm.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: La nit.
2: És l'hora del pati.

0: Des de l'Alt Empordà al món, avui Vilajuïga.
1: De Sant Pere de Roda, encuny del monestir que l'Eure esmalta i broda, senyales el camí. Saps que les neus són foses quan floreix l'ametller i el sol de les mimoses llu més que el de febrer. Com un illot que es dona al mar de l'abandó, caiguda la corona, s'eleva Carmençó. Si dalt roca ballena l'espígol treu perfum, se't penja de la trena la rosa de la llum. Vols ser del mar l'amiga? Vols ser l'amant del pla? Dama Vilajuïga, no et dolgui de triar.
2: Tanca els ulls.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes fent-se passar per treballadors d'entitats bancàries. Els sospitosos feien trucades simulant que eren d'un banc i afirmaven que hi havia una situació d'emergència per aconseguir els codis de verificació o autoritzacions per fer operacions bancàries. Després transferien els diners a diferents comptes i plataformes financeres internacionals. Una de les víctimes és del Club Esportiu Sant Joan d'Alacant, al qual van estafar 53.000 euros.
2: Si t'informes correctament, evitaràs que et fotin elegantment.
0: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
0: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Tu pots ser part del canvi.
6: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i APA.

0: Aquí Actua amb seny és la millor recepta.
1: Vine a sentir. Di.
2: Els oficis del llibre. Un programa per explicar quantes mans, quantes veus i quanta gent és necessària per tenir a casa els llibres com a companys.
3: Sigueu molt benvinguts una setmana més als oficis del llibre, un programa on avui ens acostem a una de les commemoracions literàries d'aquest 2025. Avui en volem parlar de l'any Francesc Candel, amb motiu del centenari del naixement d'aquest escriptor, que entre els anys 50 i finals del segle passat va publicar una cinquantena de llibres, entre ells potser el més conegut, Els altres catalans, datat de 1964. Però no menys interessant és el que ens ocupa avui, El donde la ciudad cambia de nombre, de 1958, que Llibres del Segle ha reeditat ara com a On la ciutat canvia de nom, amb traducció al català del periodista Gerard Beguer. Gerard, sigues molt benvingut a la ràdio. Què tal?
4: Molt bé, moltes gràcies.
3: Va, Francesc Candel, qui va ser aquesta figura del periodisme o de la literatura catalana?
4: Bé, en Francesc Candel jo crec que és potser l'autor que retrata millor l'onada migratòria de Catalunya a finals del segle XX, i ho fa d'una manera molt directa, no? Amb uns textos que la gent de seguida es feia seus, un escriptor molt i molt popular que va arribar a vendre moltíssim i que amb aquest llibre que comentem avui, On la ciutat canvia de nom, va tenir un triomf esclatant. És a dir, va ser l'obra que el va posar als primers llocs de les xifres de vendes.
3: Si no vaig errat, va ser la seva segona novel·la, em sembla.
4: Correcte.
3: Però aquí va ser la que el va popularitzar, que darrere vindrien una mica de llonga extraordinària d'obres. Novel·la o crònica o reportatge, com n'hauríem de definir? Perquè realment repassant-la o llegint-la, dius, tampoc és que hi hagi un fil conductor, o només que la vida quotidiana d'aquest col·lectiu de gent que arribava a casa.
4: Bueno, clar, ell és un home que retrata la vida del seu barri. Ho fa d'una manera molt, molt divertida, molt fresca, no? Jo crec que és com una barreja de novel·la coral, potser, i periodisme de carrer, no? És una gran crònica, surten molts i molts personatges, desenes i desenes de personatges, tots molt ben dibuixats, molt divertits, molt curiosos. Són personatges que no te'ls podries inventar, que ell retratava la gent que hi havia al seu voltant, i és una de les coses que li va portar problemes, precisament, perquè la gent es va reconèixer i alguns d'ells no els hi va agradar.
3: Diuen, ho expliqueu, o amb la documentació paral·lela per preparar aquesta entrevista, que dius, coi, era de les primeres novel·les que feia, i ho feia tan planer que no es va preocupar ni tan sols de canviar els noms dels personatges reals, tant és així.
4: Exacte.
3: Que els personatges reals, llavors, en llegir-se, diuen, home, com és que ha escrit això? Sí. I algun ull de poll va trepitjant,
4: sembla. Bé, més que un ull de poll, o sigui, el volien matar realment, o sigui, ell va fer una segona part que es va titular La que se armó, que explica tot el merder que va tenir arrel d'aquesta novel·la. És a dir, l'endemà que es publiqués l'esperaven amb una navalla a la porta de casa seva. Què va passar? Ell pensava que la gent no llegiria, com que molta gent no sabia llegir del seu barri, pensava, bueno, jo, això quedarà en un altre estadi, ningú se n'adonarà, i resulta que l'amo del bar tenia el llibre a la barra, no? I cada vegada que anava entrant algú deia, hòstia, Paco, saps que hi ha un capítol on surts tu? I el tio li llegia el seu capítol, i així amb tots, no? I llavors això, algú es va molestar, no?
3: De tan ben retratat que era, dius, home, doncs no m'havia imaginat que jo transmetés aquesta imatge.
4: Ell, la seva filla, la Maria Candel, explica que ell no se'n sabia estar. O sigui, ell era conscient de que, clar, hi havia alguns retrats que eren molt punyents i que, jo què sé, eren persones que, diguem-ne, no li agradaria el que deia d'ells, però ell no se'n podia estar. Deia, guaita, aquest personatge que fa, on viu, és que no pot ser, l'he de convertir en personatge. O sigui,
3: a mi m'ha sobtat,
4: no se'n podia estar.
3: Sí, el to amb què ho explica això, tan natural i tan proper, i el que m'ha sobtat és la violència que hi havia. Sí. No sé, a veure, dir una violència domèstica potser ara ens porta cap a altres vessants, no és això el que volia dir, però és que tot ho arreglaven a patacades quasi.
4: Sí, sí. No, clar, ell retrata una societat que en aquella època era molt masclista, hi havia tota mena de discriminacions, Hi havia personatges que malvivien, que robaven, clar, explica la història d'uns germans que apunyalen amb algú, sí. Hi ha el judici, clar, ell ho retrata tot de manera, i com que ell estava dintre, o sigui, ell deia, clar, però tot això que he explicat aquí és de ho coneix tothom en el barri, no? Però una altra cosa és posar-ho sobre paper, no? És a dir, una cosa és que les coses circulin, no? En el barri, i l'altra és que algú de cop els escrigui, no? I quedin escrites, no? Que quedi escrit ja és una altra història, ja és un altre estadi, no? I això ja era diferent.
3: Un tema que m'agradaria comentar molt és on la ciutat canvia de nom, no pas d'on la ciutat canvia de nombre, i és bonica la reflexió que fa la filla d'en Francesc Candela en el prefasi, on entre altres coses diu encara, ve a dir, hi ha un fragment que deia, encara que sigui com a personatges, els exclosos han entrat al paranimf del català parlat on només hi faltaven ells. Estic segura que des d'algun lloc el meu pare i el seu amic Manuel Costapau, fundador de Llibres del Segle i editor d'algun dels seus llibres, celebren junts el prodigi d'aquest bonic llibre. Jo tenia molts dubtes, o fins i tot era reaci a traduir un llibre que havíem conegut en castellà, que tots sabem entendre. I a veure, aquest col·lectiu que s'expressava en castellà, com s'adapta al català. Penso que aquest fragment ho diu molt clar la filla. Però tu com a traductor, ja que t'has encarregat de la traducció d'aquest llibre, com ho has viscut això?
4: A veure, clar, quan tu dius tots sabem entendre, clar, si tots sabem entendre, podríem fer que aquesta ràdio fos en castellà, no? Per exemple, si tots ho sabem entendre, per mi és una qüestió de país, gairebé, no? O sigui, tu t'has de comportar com si fossis un país i com si tinguessis una llengua pròpia. El castellà no és la nostra llengua pròpia, la nostra llengua pròpia és en català. En Candel també va escriure al final de la seva etapa alguns llibres en català, que va publicar Llibres del Segle, i jo no veig cap problema en traduir un llibre del castellà al català, igual que traduïm un llibre de l'anglès o del francès o de l'italià. L'únic és que aquest llibre ha de funcionar amb la seva traducció. Jo m'he esforçat perquè funcioni. La gent que l'ha llegit me diu que funciona i que no noten res d'estrany a l'hora de llegir-lo, no?
3: És acollir i ben acollir aquesta gent i normalitzar que això es podia dir en català.
4: Sí, a més ella diu que ella estava convençuda en aquella època de que totes aquestes persones de la immigració tard o d'hora acabarien parlant en català. Sí que és veritat que molts d'ells hi han acabat parlant, però alguns altres no, no sé si n'hi ha hagut més, jo crec que podrien parlar-lo, n'hi ha molts ara que no l'usen de manera quotidiana, sí que n'hi ha molts, però exacte, que podrien parlar el català, jo crec que n'hi ha molts i molts més dels que ens pensem. Això ja és una qüestió més política, més de país, i
3: On és el punt on canvia de nom la ciutat?
4: Clar, és el suburbi, o sigui, estem parlant de suburbis, no?
3: Canvia de nom i canvia per quin altre nom?
4: Els grans... Bueno, digue-li suburbi, digue-li gueto, podem dir de moltes maneres, no sé, Candel el que feia sempre és retratar aquest submón, no? Gent que... els exclosos, no? Algun... prefereixant un altre dels títols que va publicar Llibres del Segle, Els que no poden seguir, també era un títol d'un dels seus llibres, no? I llavors, clar, les ciutats quan comencen a créixer creen unes bosses d'immigració i de pobresa al seu voltant, no? I Candel és segurament un dels primers que agafa totes aquestes bosses de pobresa i immigració com a subjecte literari. Ell veu, ostres, aquí hi ha una història potent, no? I ell se n'adona i ho converteix en llibre, no només amb aquest, sinó amb molts altres llibres, fins al punt que ell ja estava cansat de que sempre el relacionessin amb això, no? Diu, a vegades he fet llibres que no tenen res a veure amb la immigració i la pobresa, i diu, l'il·lustrador hi posa unes cases destartalades o hi posa uns nens pobres a la portada. Jo dic, però si no té res a veure amb això. Però bé, bueno, ja era... Candel ja es relacionava amb això, no?
3: L'escriptor d'aquest sector.
4: Exacte,
3: de població.
4: D'aquest col·lectiu, d'aquest món del gueto, no?
3: També una altra cosa sorprenent o agradabilíssima de llegir és que actual que pot ser aquest llibre. Han passat 50 i tants anys, o no, a prop de 50 anys, i dius, és que, en, com es diuen, el Perxas, o el Gata, el Mitja Orella, el Zoco, dius, segur que, aviam, penseu bé amb l'extraradi de les grans ciutats d'avui, i continuen havent-hi, i quina manera de personatges així, no?
4: Sí, sí. No, i ara que has dit, clar, aquests mals noms són extraordinaris, no? Hi ha cada personatge que...
3: El Mitja Orella.
4: Que és brutal, no? O el Perxas, no? Aquest, que és un personatge que va fer un forat per veure com unes dones es dutxaven allà dintre, després les dones se'n van adonar, el van perseguir, li volien fer la vaca... Bueno, hi ha tota la història de la censura, també, que no n'hem parlat. O sigui, aquest llibre va ser...
3: S'ha de posar en context.
4: Sí, vilment censurat. És a dir, hi havia fragments que en el llibre destaquem els moments, els fragments que van ser eliminats i per què van ser canviats, no? Per exemple, aquí les dones li volien tallar, no?, en aquest home. Van baixar els pantalons i això la censura, evidentment, ho va... I va haver un punt que el llibre d'en Candel circulava per Barcelona com si fos droga. És a dir, estava prohibit i els quioscos el tenien amagat a sota i deia, tinc Candel, no?
3: Candel,
4: i llavors, vols Candel? I venien el llibre. Per tant, va ser un best-seller també per sota mà. Es va vendre molt.
3: Que no tot es ven per als grans anuncis de televisió.
4: No, aquesta època encara funcionava.
3: Aquesta veu sota voce serveix també com a atractiu.
4: Aquest llibre, no? I jo ho entenc, perquè és un llibre que d'entrada, o sigui, quan el vaig llegir em va xocar, no? O sigui, com retrata els personatges, a vegades amb molta cruesa, no? Però sempre fa unes pinzellades, si tu dius, és una caricatura, però és una caricatura d'un gran autor. No és una caricatura burda, és una caricatura ben feta. O sigui, es veu que ell ha interioritzat aquell personatge, l'ha passat pel seu cervell literari i després, amb tres o quatre frases, tres o quatre paraules, dibuixa aquest personatge, no?
3: Destaca molt la humanitat.
4: Està molt bé. I la humanitat. Sempre ho fa amb una tendresa.
3: Pot fer aquesta conya, pot tenir aquesta ironia, a vegades.
4: Exacte.
3: Dius, hòstia, la fa pel broc gros? No, perquè... Bé,
4: sempre tu, hi ha un rerefons de
3: tendresa. Tu descriu d'una manera que dius, hòstia, ho fa absolutament verídic.
4: De tendresa.
3: Exacte. Temes claus i que apareixen en el llibre com o cavalls de batalla seu, l'educació i l'habitatge, com a dues necessitats per incorporar tota aquesta població,
4: sí.
3: I ens fa un bon retrat de com es vivia en aquells anys i com havies per integrar aquesta gent.
4: Sí, sí.
3: Avui, miro avui, com tenim l'educació, com tenim el tema de l'habitatge.
4: A vegades estem igual o pitjor. L'educació i l'habitatge... Hi ha una sèrie de personatges que es veuen com gent molt sacrificada. No? Hi ha el capellà, per exemple, hi ha el metge. Clar, hi ha un metge que atén persones riques, guanya diners a través d'aquests tractaments i després atén els pobres pràcticament gratis. A partir del llibre, quan ja algú el va llegir, va donar un milió i pico de pessetes perquè es fes un dispensari. Això també ho explica en el pròleg de l'obra. O sigui, el llibre va servir per alguna cosa. No va tenir la idea, ostres, els llibres no serveixen per res. Ell diu, com a mínim aquest llibre va servir perquè algú prengués consciència de la situació d'aquesta gent i donés diners per fer un dispensari en el barri, no?
3: Tornem-hi, trasllado avui això, no? Que ara muntaríem qualsevol manifestació perquè l'Estat o l'autoritat pública, en el nivell que fos, en els múltiples vessants de municipi, comarca, província, autonomia, Estat, Unió Europea, doncs que algun dels estadis ens ha de cobrir totes aquestes necessitats. Llavors, encara passava això, que un particular, doncs, creia que havia de fer una bona obra i posava diners per obrir un dispensari perquè la gent pogués anar al metge. Coses tan senzilles com això. Any Candel, 100 anys del naixement de Paco Candel. Aquesta traducció, on la ciutat canvia de nom, el podem entendre com la primera publicació de l'any Candel.
4: Jo crec que sí. La primera, i a més original en el sentit de que presentem una obra en un idioma que no existia, és una traducció que no existia. Segurament totes les obres que es faran seran reedicions i em consta que Llibres del Segle també vol publicar un recull de contes també d'en Paco Candel. I em consta que també s'estan preparant altres coses durant el centenari. Sortiran més coses d'en Candel.
3: Com a lector, Gerard, com a lector eres seguidor o tens referents de Paco Candel, quines serien per tu les grans obres d'en Candel?
4: Bueno, per mi, o sigui, l'obra que a mi més m'ha impactat és aquesta, La ciutat canvia de nom. O sigui, quan jo vaig llegir aquesta obra, vaig dir, ostres, aquesta obra m'ha encantat. O sigui, m'ha agradat tant que m'agradaria quedar-m'hi a dintre. Saps aquells llibres que te sap greu que s'acabin, no? Quina és la manera de quedar-t'hi a dintre, traduir-lo? Llavors em vaig passar un any

0: que explica realitats molt properes i ho fa d'una manera molt visceral i molt sentida. Llavors és un autor que funciona molt bé. Uh-huh. Un autor molt popular.
1: Ara és el centenari de Paco Candel, però ha coincidit també en el temps que aquest mateix any la gran pel·lícula, una de les grans pel·lícules de l'actualitat és el 47, on es retrata el Manolo Vital amb un paper
0: brut. Connecta molt.
1: És aquí, el mateix, aquí està, amb dues sí, barriades, els dos extrems de Barcelona, no?
0: Està ple de Manolos Vitals en aquell dia, la ciutat canvia de nom. Hi ha ple de petits herois d'aquests quotidians, n'hi ha molts. O sigui, connecta molt amb aquesta pel·lícula. I és un barri, clar, el barri de les Cases Barates, que és el barri de Cantunis, no?
1: També és un barri, actualment és una franca, sí, més o menys, no?
0: Sí. Perquè també és un barri, jo no, ara no sé l'època, on no, tampoc devia arribar l'autobús. Eh? Mm. I, per tant, vull dir que és això.
1: Poder no tan muntanyós com el de Manolo Vital,
0: zona,
1: però
0: és la zona del port, el que és actualment és la zona franca, no?
1: Exacte.
0: És un lloc, clar, on hi havia moltes fàbriques, després s'hi va posar la SEAT.
1: Ara faltaria un producte audiovisual d'en Paco Candel. Ho veuries, això, adaptat a la televisió o al cinema?
0: Segurament, costaria molt per això, eh? Perquè, clar, estem parlant d'una història coral amb molts personatges i es podria fer...
1: Saps en qui em fa pensar la ciutat canvia de nom? Amb La Colmena. O l'Espíritu de La Colmena es va adaptar al cinema.
0: Podria ser La Colmena, una obra molt falliniana, no? D'aquestes que surten molts personatges i molt colorisme, moltes històries, sí, podria ser.
1: Amb passats de frenada, a vegades amb el seu verb escandalós, o, sí, molt falinià, sí, sí, o italià, a vegades esparracats, sí, sí, a vestidures perquè acaben a bufes per qui sap què, el cas que explicaves del forat al lavabo de les senyores.
0: Hi ha un altre cas que és, per exemple, quan volen enterrar aquesta persona que han assassinat, sí, la gent vol carregar el fèretre a les espatlles, no? I l'autoritat diu no, això no, està prohibit, no es pot carregar el fèretre a les espatlles. I llavors pràcticament hi ha un motí, perquè es reuneixen 2.000 persones allà i al final la policia es veu pràcticament obligada a deixar-los-hi que portin el fèretre a l'ombros fins al cementiri, no? Llavors hi ha també com un poder del barri, o sigui, el barri tenia un poder i unes lleis pròpies que anaven més enllà de les lleis de l'Estat, no? Té les seves pròpies lleis, això també es veu molt a la novel·la.
1: Tornant a la novel·la, com ha viscut la família? Perquè heu aconseguit que la seva filla, la Maria, fes el prefasi, del qual hem destacat un fragment anteriorment. La Maria Candel, per exemple, sí, com ha viscut aquesta etapa, aquest període, aquesta adaptació o reedició?
0: No, ella està encantada, molta il·lusió, i ells, bueno, ara ells estan batallant perquè la casa de Candel es converteixi en una casa museu. Ara és una demanda que ells tenen feta fa temps, és un petit pis de les Cases Barates, però que diu molt del seu autor, no? És ja té la seva màquina d'escriure, la seva biblioteca, amb els llibres de l'època. És una petita caseta que ells voldrien que es convertís en casa museu, no? Ja ells estan una mica en aquesta lluita, que a partir de l'any Candel aconsegueixi això i reivindicar la figura del seu pare, que és molt interessant, no? Ara que hi ha el sorgiment dels feixismes contra la immigració, etcètera, etcètera, jo crec que Candel és un personatge molt vigent, i que s'hauria de tenir molt en compte i fer-lo conèixer molt.
1: Ell va
0: potser
1: definir
0: un antídot contra tot aquest món que està vinguent, no? Està venint ara.
1: Els altres catalans tenia aquesta tesi, precisament, considerar com a catalans i integrar aquesta gent.
0: Exacte.
1: Que massivament va arribar aquí.
0: Exacte.
1: Coi, perquè es buscaven la vida. I algun servei van fer al país. Qui seria, o qui hauria de ser el Candel, o qui és el Candel d'avui?
0: Jo no sé si hi ha un Candel avui. No tinc massa clar. Clar, un Candel d'avui hauria de ser algú que retratés aquesta immigració. Potser el Candel d'avui no el coneixem encara. Potser el Candel d'avui té un nom àrab o africà i està visquent en un suburbi. I potser
1: el Candel o la Candela.
0: La Candela, exacte. Potser seria una Candela.
1: Najat potser El-Hajmi?
0: Per exemple, però jo m'imagino més algú, diguem-ne, que viu en el suburbi, amb la immigració. I
1: sí, perquè això, també bona aquesta, ho escrivia des de dins, perquè ell formava part d'aquest col·lectiu,
0: sí, sí,
1: en barri així, si vols, però ho escrivia amb aquest coneixement de causa de formar-ne part, escrit des de dins, això.
0: Sí, sí, ell era un membre més de la comunitat, ell era l'escriptor, o sigui, ell li deien l'escriptor, no? I sempre quan la gent intentava tenir conversa

0: complexes ja més cultes o més elevades amb ell, que ja ell apareix també com a personatge, ell es fa sortir com a personatge i també s'autoparòdia ell mateix, no? Acollona, sabem que acollona els altres, però ell també s'acollona a si mateix, no? I ell diu, és que en Candel és molt tossut, és que en Candel és nal, no? I fins i tot s'autocita ell mateix, no? I té gràcia perquè ell és a dir, aplica la mateixa vara de medir a ell mateix que els altres, no?
1: No sé si estaria gaire content de la situació actual del país en Candel, que en el seu moment, també amb l'arribada de la democràcia, ell va jugar-hi, ell va ser un dels senadors més votats del país en els primers períodes, en les primeres eleccions. Si ho pogués veure des d'avui, què em pensaria del nostre país?
2: Bueno, n'hem parlat amb la seva filla d'això, i ell
0: pensa que ell estaria lluitant i que seria una veu molt crítica amb tot això, no? Ell va intentar canviar les coses des de la literatura i també des de la política, i va sortir molt decebut de la política, no? Va escriure un llibre que també va ser molt famós, que es deia Un Charnego en el Senado, no? On explica la seva experiència.
1: Sí, senyor. Sí.
0: I no és gaire... no és gaire positiva. Ell va quedar molt decebut de la dificultat per impulsar polítiques realment efectives.
1: Queden títols que tots eren molt gràfics, aquest Els Altres Catalans, el Donde la Ciudad, on la ciutat canvia de nom, Los que nunca opinen, o Ser obrero no és una ganga.
0: Exacte, té títols molt potents. Échate un pulso, Hemingway. també és bo.
1: Mira, parlant de política, Un ayuntamiento llamado ellos.
0: Ells.
1: Ja no és el nostre ajuntament, sí. És el d'ells que no connecten.
0: Era molt bo posant títols. Els títols eren bons. Sí.
1: Doncs avui ha estat el protagonista dels oficis del llibre, en Francesc Candel, o Paco Candel, com es havia conegut popularment, i amb aquesta reedició ara en català d'On la ciutat canvia de nom. N'hem parlat amb el seu traductor, en Gerard Beguer. Gerard, ha estat un plaer, moltes gràcies per venir fins
0: ara. Per mi també, gràcies, Abel.
3: Els oficis del llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
1: Després de l'entrevista obrim el capítol de recomanacions, o més que recomanacions, biografies, repàs a bibliòfils destacats del nostre país, amb la Judit Covenya i Guàrdia. Bon dia, Judit, com anem?
4: Hola, Abel. Anem bé. Avui us porto en Francesc Mateu i Fornells.
1: Francesc Mateu i Fornells, nascut a Barcelona el 1851, mort a Sant Antoni de Vilamajor, Vallès Oriental, un 10 de desembre de 1938. Qui va ser o per què destaquem avui Francesc Mateu?
4: Doncs mira, destaquem en Francesc Mateu i Fornells perquè fou un escriptor català, net d'indians, fill de Josep Mateu i Jaques, que era un advocat que residia a Barcelona des del 1851, i de Josepa Fornells i Tomàs. Va estar casat amb Joaquima Sadó, fou el pare de Roser Mateu i Sadó, poetessa i biògrafa, i de Montserrat i Núria. Doncs aquest senyor fou un dels fundadors de la societat La Jove Catalunya l'any 1870, dins la qual desplegà una activitat pública extraordinària. Des del 1871 va intervenir en l'organització dels Jocs Florals, i el 1873 va guanyar un segon accèssit i després 5 premis ordinaris, 3 d'extraordinaris i 8 accèssits més. També presidí el Consell Directiu des del 1910 al 1935 i fou membre de l'Acadèmia de les Bones Lletres, participant a les assemblees de la Unió Catalanista. Durant la Primera Guerra Mundial fou un decidit aliadòfil, fomentà molts actes d'amistat franco-catalana i el 1920 el condecoraren amb la creu de Chevalier de la Légion d'Honneur. El 1914 presidí l'Orfeó Català i el 1910 l'Ateneu Barcelonès. Per tot això, i perquè a més fou editor, i fou l'editor que s'encarregà de la Gramalla el 1870, però el 1884 funda l'Editorial Catalana, i allà estan publicades les obres de Marià Aguiló i Fuster, Emili Vilanova Jacint Verdaguer i Miquel Costellobera. Amb un amic seu, l'Isidre Reventós i Amiguet, inicià la publicació El llibre d'amor, que era un compost de poesies amoroses de tots els poetes catalans. Però suposà fins l'últim moment acceptar les normes gramaticals de l'Institut d'Estudis Catalans, tant a la revista que dirigia, Il·lustració Catalana, com als llibres d'altres autors, que seguien mostrant la grafia tradicional, i la seva tossuderia de mantenir l'article L'U va provocar que els fabrians l'anomenessin, jocosament, Mateu L'U. En fi, aquí us el porto perquè el seu fons i la documentació són interessants d'anar a veure i remenar. Els teniu tots a la Biblioteca de Catalunya, i una altra part del seu llegat també es conserva al Museu d'Història de Barcelona. Doncs això, amb el Mateu L'U, en francès Mateu i Fornells, tanquem avui aquest programa.
1: Un senyor tossut.
4: Sí.
1: Un senyor amb els seus principis que no arribaven a un final, o no volia que tinguessin un final.
4: Exacte.
1: Judit, moltes gràcies, fins a la setmana vinent.
4: A vosaltres.

Veus Blanques Vilasacra Recerca Veus. Contacta a 972 50 75 23 i 678 431 701. Vine a cantar amb nosaltres.

0: per poder col·laborar amb la Fundació Amics de la Gent Gran, podeu visitar la seva web amicsdelagentgran.org o trucant al 932 076 773.
1: Apuja el volum.
2: Les platges amb més encant del Mediterrani o les muntanyes més desafiants. Per què no les dues coses? Cada viatge hauria de ser el viatge de la teva vida. Viu la cultura, viu la gastronomia, viu la platja i viu la neu. Viu el doble. Costa Brava i Pirineu de Girona. Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Diputació de Girona.